0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Ni rei, ni Déu, ni pàtria, del petit de Calarí. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

i Cat Weekend.

El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Gendrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Gendrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.

Evitar-te la mirada, amagar-me entre la gent, esquivar les mil preguntes complicades d'un nen, llevar-me mitja nit, pujar al terrat una estona i discrepar secretament amb la meitat de Barcelona. Hi ha alguna cosa al forn que se t'està cremant, però ni vols saber què és, ni tampoc se't crema tant. Ets un cas de manual, pots parar de fingir. Et convindria venir a fugir amb la meva amiga i amb mi. Es pot fer de l'error propi per no haver de fer-te encàrrec amb l'ajuda d'una mescla de substàncies adequada, de la xapa d'un borratxo sense cap sentit o dels ulls de la cantina tal com si t'hagués parit, de l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava, em dic Arnau Vallvell, you know, I come and go, m'escapo una estoneta i tot seguit torno com no.

tot el que pots fer al web d'ICAT també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les ICAT tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació d'ICAT i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

0: Find me.
1: Quan s'amaga el sol, Lluís Gavaldà treu el cap al cel obert.
2: Déu-vos guard, amigues i amics celobertaires.
1: Amb les petites històries que expliquen les cançons. De dilluns a dijous, a les 8 del vespre, a ICAT. FM, app i 3CAT.

comencen per F, però no són fades. En Wikim, el petit Miki, i en TC3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La banda que està menjant les nenes, com si fossin un biquini.

0: Premi Cerverís 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... Non, non, non, de Magalí Sare. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Enganyar-te, de la Ludwig Band. I pujo al metro de nit. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

Aquest estiu, Miqui Puig engega cada dia el ventilador musical. Refresca't a la pista de fusta. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT. FM, app i 3CAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... Moriel Branch, de Fetus.
2: En Joan va baixar la fonda.
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Embolica't.
1: Implica't. Comunica't. Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... Balcons i cavalls, de Gavina, MP3 i al·lèrgiques al pol·len. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

fugir. Sortim de casa per deixar de patir. Tots dos sabem que no arribarem gaire lluny, però anem hipotecant algunes hores de llum. Defugim el dins, dominem el fora. Podem desaparèixer durant hores i hores. La gent quan

Evitar-te la mirada, amagar-me entre la gent, esquivar les mil preguntes complicades d'un nen, llevar-me a mitjanit, pujar al terrat una estona i discrepar secretament amb la meitat de Barcelona. Hi ha alguna cosa al forn que se t'està cremant, però ni vols saber què és, ni tampoc se't crema tant. Ets un cas de manual, pots parar de fingir, et convindria venir a fugir amb la meva amiga i amb mi. Es pot fer de l'error propi per no haver de fer-te encàrrec amb l'ajuda d'una mescla de substàncies adequada, de la xapa d'un borratxo sense cap sentit o dels ulls de la que et mira tal com si t'hagués parit, de l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava, em dic que

0: Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.
1: El vostre edifici té més de 45 anys i encara no disposa de la inspecció tècnica de l'edifici? L'Ajuntament ha obert una convocatòria per subvencionar la IT en espècie. Això significa que no haureu de fer res, només sol·licitar l'ajut. Sol·licita'l abans del 27 de juliol. Informa-te'n a l'Oficina de Rehabilitació Energètica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès.
2: Aquell any. El programa on fem un repàs als èxits i números 1 dels darrers 40 anys. La música que t'ha marcat. Aquells èxits que vas escoltar a aquell any. Dimarts a les 5 de la tarda i redifusió diumenge a les 9 del matí. El 96.3 de la FM. Aquell any.
3: Aquest és un missatge institucional de Ràdio Mollet pels amics i amigues del Bar Tiki. Diré-vos que el Bar Tiki no tanca l'estiu. Al contrari, el Bar Tiki obre l'estiu. Tenim la persiana oberta, tenim la terrassa posada, tenim els parasols i tenim els còctels fresquets amb la música i les històries que l'envolten. Els divendres a les 7 de la tarda i en redifusió els diumenges a les 8 del vespre a Ràdio Mollet. Bar Tiki, versió d'estiu.
0: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: La bona música amb Music Calaix.
1: Que jo no sé com evitar que dir-te adéu em faci mal.

0: Són sis. Sis dones. Sis de Lleida. Sis dones deportades a un camp de concentració. Sis històries de vida i un gros oblit.
1: Una coproducció de Munt FM i La Xarxa, amb la col·laboració de l'Àrea d'Igualtat de la Diputació de Lleida.
2: Dimecres a les 5 de la tarda, aquí, a Ràdio Mollet.
3: Aigües Trencades, un podcast testimonial sobre l'experiència del part. Cada episodi explica el testimoni d'un part i reflexiona sobre la pròpia vivència. Aigües Trencades, cada dimarts a 2:15, reemissió a 9:15 del vespre.
4: Surt de la rutina amb Calidoscòpia. Cada setmana et portem un viatge sonor pels àlbums pop més icònics i t'expliquem les curiositats i històries que s'amaguen darrere de cada cançó. Escolta'l cada dilluns a partir de les 6 de la tarda i sempre que ho vulguis al web radiomollet.com.
5: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: volia pensar-te.
1: El Club del Country. Bring on the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
2: Dimarts a les 10 de la nit i redifusió diumenge a les 3 de la tarda a la sintonia de Ràdio Mollet.

0: pots quedar-te allà on estàs i alhora viatjar pel món a través de les seves músiques més autèntiques. De més enllà, un programa de Jordi García. Tots els divendres, de 9 a 11 de la nit, a la sintonia de Ràdio Mollet.
1: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa. Moments d'òpera.
1: Benvinguts a una nova edició dels Moments d'òpera, el programa de la lírica de la xarxa de comunicació local. Del 9 al 19 de juliol torna al Gran Teatre del Liceu el darrer títol que va compondre el grandíssim Giuseppe Verdi, l'obra que demostra la seva maduresa creativa, tant en el terreny musical com en el teatral. Avui, Falstaff.
0: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.
1: Falstaff és una òpera dividida en tres actes, amb música, esclar, de Giuseppe Verdi i llibret en italià de Rigo Boito, tot i que basat en la comèdia de Shakespeare, Les alegres comares de Windsor, del 1601, i Enric IV, del 1598. Aquesta òpera va ser estrenada al Teatre La Scala de Milà, amb moltíssima expectació, un 9 de febrer del 1893. Al Liceu hi arribaria per primer cop el 18 d'abril del 1896. Teatre al Liceu, que l'acull de nou, com dèiem, del 9 al 19 de juliol d'enguany. En quant als personatges principals que intervenen en aquest títol, evidentment Sir John Falstaff és el nostre protagonista, un cavaller ja vell, gras i sense cap mena de recurs que més enllà de la seva insolència, paper per baríton que exigeix una àmplia tessitura vocal i una bona preparació física, tot un repte per baríton que vulgui sumar aquest paper. Mr. Ford és el marit d'Alice i pare de Naneta, gelós i autoritari, es disfressa de Senyor Fontana, paper el de Mr. Ford per baríton, baríton alt amb vis còmica, amb un límit agut més alt del que és habitual per un cantant d'aquesta tessitura. A més, cal que l'intèrpret sigui, com passa amb molts d'aquests personatges que apareixen en aquest títol, que sigui un bon intèrpret al nivell actoral. Mrs. Ford, la mare de Naneta, és un vistós paper per soprano lírica. Cal que gaudeixi de bones agilitats i dots interpretatives. Naneta és la filla dels Ford, que també està enamorada de Fenton, paper per soprano lírico lleugera. Mrs. Quickly és la veïna dels Ford i una gran comare. Paper graciós per mezzo-soprano o contralt que exigeix una poderosa zona greu. Fenton és un noi jove enamorat de Naneta, amb qui s'acabarà casant. Paper per tenor líric lleuger. Mrs. Page és una comare i veïna de Mrs. Ford, amb la que Falstaff vol intimar per aconseguir ni més ni menys que els seus diners. Un paper menor per mezzo-soprano. Tot i la seva avançada edat, Verdi seguia amb interès els textos que Shakespeare va realitzar en el passat. Tant és així que Rigo Boito va aconseguir entusiasmar-lo en un nou projecte. I a més, tractant-se d'una òpera còmica, tot i que Falstaff no es considera una òpera còmica tradicional, amb la que Verdi va cloure una carrera de 54 anys de durada, des del seu Oberto del 1839 fins a aquest Falstaff, estrenat l'any en què Verdi havia d'arribar al seu 80è aniversari. El més sorprenent d'aquest procés únic és que Verdi no va tornar a les velles estructures de l'òpera còmica, sinó que aquesta és una obra de teatre musicada, totalment diferent al que s'havia escrit fins aleshores i que tampoc tindria, lògicament, continuïtat en el futur. És important que, quan escolteu Falstaff, tingueu present que aquesta no és una òpera com les 27 anteriors de Verdi, sinó que estem davant d'una nova manera d'entendre l'òpera, en la seva autèntica forma de teatre musical, és a dir, que a diferència del que passava, per exemple, a Rigoletto o a La Forza del Destino o al mateix i aleshores recent Otello, aquí l'essencial és captar la relació entre la música i allò que estan dient els diferents personatges a escena, per tant, una visió molt teatral de la concepció operística. Així doncs, Falstaff no és una òpera en el sentit tradicional que el mateix Verdi havia difós fins aleshores, sinó alguna cosa diferent, almenys en els dos primers actes, el darrer Verdi, per raons dramàtiques, torna en certa manera l'òpera cantada, en especial a les àrees de Naneta i Fenton, i tanca el seu últim treball de manera senzillament espectacular, fins i tot utilitzant formes musicals complexes com és el contrapunt. Però no ho allarguem més i anem a situar-nos a l'inici de l'òpera per conèixer l'argument i els moments musicals més rellevants. A l'inici de l'òpera Falsta fem de situar-nos a l'interior de l'hosteria de la Giarrietiera, l'hostal, per entendre'ns, on veiem el vell Falstaff còmodament instal·lat. El doctor Caius, un personatge ridícul i còmic, li retreu que la nit passada ell mateix i els seus criats Bardolfo i Pistola li van fer beure massa vi i li van robar tots els diners que portava. El vell cavaller reacciona amb cinisme, demana a l'hostaler més xerès i quan Caius se'n va, recrimina els criats al poc art de les seves malifetes. L'hostaler porta a Falstaff les factures que deu i el cavaller es desespera en veure que la seva bossa està buida. Com a solució de la seva mala economia se li acut seduir una vella burgesa de Windsor, Alice Ford, casada amb un home ric i generós, i també una altra burgesa, Meg Page, que suposadament també està encantada amb ell. Quan ordena als criats que portin dues cartes que ha escrit, inflamades d'amor a les dues dames, aquests refusen fer de missatgers arguint que això lesionaria el seu honor. Falstaff i envia aleshores el seu petit patge Robin i s'adreça als criats amb una esplèndida diàtriba contra l'ús del concepte honor. I aleshores els acomiada. La diàtriba l'escoltem tot seguit a càrrec de Giuseppe Taddei, dirigit l'any 1980 per Herbert von Karajan.

després d'aquesta deliciosa escena, tant en l'escena pel que fa a la música com pel que fa al text, ens situem ja en un següent quadre a prop de la casa dels Ford, a Windsor. Entren Meg, Paige i una simpàtica i alegre veïna, Mrs. Quickly, que es troben amb Alice Ford i la seva filla Nanetta. Les dues burgeses, molt amigues, s'ensenyen les ridícules cartes amoroses i que, s'adonen, són absolutament idèntiques. Les dues les acaben de rebre, com sabeu, de Falstaff. Divertides i alhora irritades, decideixen amb l'ajuda de Nanetta i Quickly preparar una venjança i posar en ridícula el vell cavaller. Són Elizabeth Barskoff com Alice, Nan Merriman com a Meg, Fedora Barbieri com a Mrs. Quickly i Anna Moffo com a Nanetta, dirigides l'any 56 per Herbert von Karajan.

Pressefort, Job for the Job.

0: per la seu a la volta.
1: Seguim amb el resum argumental i musical de l'òpera Falstaff de Verdi. D'altra banda, es troben Mr. Ford i el doctor Caius, pretendent de la seva filla Naneta, Fenton, que estima Naneta i es correspost, Bardolfo i Pistola. Els criats comuniquen a Ford els plans de seducció del vell cavaller i la indignació de Ford és enorme. Els cinc homes decideixen també preparar una estratègia per venjar-se del vell sapastre. Després d'una deliciosa

escena d'amor entre Fenton i Naneta, les tres dones decideixen que Mrs. Quigley porti un missatge de part d'Alice Fort al vell Falstaff proposant-li una cita galant per fer-lo caure en una trampa i llançar-lo a l'aigua. Fort, amb el suport dels antics criats de Falstaff, decideix amagar la seva personalitat i anar a visitar el cavaller per poder preparar-li una bona emboscada. Les dones tanquen l'acte entre grans rialles. I és això que escoltarem tot seguit al final de l'acte primer amb la intervenció de fins a 9 personatges. Partirem d'una gravació de l'any 2001 dirigida per Claudio Abbado, on destaquen les veus de Dani Listova com a Fenton i Dorothea Rochman com a Naneta. Sona així. Naneta.

0: Des d'Olesa Ràdio, Moments d'Òpera, amb Albert Galzeran.
1: Segon acte. Seguim els Moments d'Òpera de la xarxa. A l'inici del segon acte del Falstaff de Verdi ens situem altre cop a l'hostal de la Giarritiera. En veiem a Falstaff, al seu confortable racó, bevent xerès, rep Bardolfo i Pistola, que li demanen perdó i es posen al seu servei. Fan entrar Mrs. Quickly, que es presenta a Sir John Falstaff, i amb una gràcia especial porta l'encàrrec de Liche Fort, enamorada del vell cavaller, que el rebrà a casa seva de 2 a 3, hora en què el seu gelós marit acostuma a sortir. Falstaff rep el missatge amb gran satisfacció, convençut del seu poder seductor. Li porta també un missatge de la vella Meg, a la que el marit no deixa mai sola. Falstaff se sent content i feliç. El baix verit d'un Winterfell és Falstaff, Mrs. Quickly és Larissa Diatkova i Bardolfo l'interpreta Anthony Mee, a més de Pistola, interpretat per Anatoly Kotcherga.
2: L'uomo ritorna al vizio, la gatta

Acte seguit es presenta Ford amb el fals nom del mestre Fontana, que li regala una garrafa de vi de Xipre a Falstaff i li ofereix un saquet ple de monedes d'or. La raó d'aquest obsequi és que està follament enamorat d'una dama de Windsor, anomenada Alice Ford, que el rebutja i està convençut que si Sir John Falstaff aconsegueix obtenir els favors de la dama, el camí estarà obert per a ell. Falstaff ho accepta i, empès per l'entusiasme davant d'aquell regal, li diu que ho doni per fet, que té una cita amb aquesta mateixa senyora de 2 a 3. Se'n va a posar-se elegant i Ford, indignat, canta una ària plena de violència contra les dones. Falstaff és Giuseppe Taddei i Ford, Rolando Panerai.

Al segon quadre d'aquest mateix acte de l'òpera Falstaff de Verdi ens situem en una cambra de la casa dels Ford. Mrs. Quickly informa Alice i Meg que Falstaff ha caigut al parany i les dones ho preparen tot per la burla, però Naneta diu plorosa a la seva mare que el seu pare vol casar-la amb el doctor Caius. Alice li promet ajuda. Mrs. Quickly avisa de l'arribada de Falstaff i totes s'amaguen menys Alice, que comença a tocar el llaüt d'una manera seductora. Falstaff entra i mostra una gran passió amorosa, però aviat Mrs. Quickly i Meg anuncien amb grans escarafalls l'arribada de Ford amb un grup nombrós d'homes que busquen l'intrus, disposats a venjar-se. L'acció es precipita, Falstaff s'amaga darrere un paravent, entra violentament al marit que dona l'ordre de registrar-ho tot i Meg convenç Falstaff, aterrit, que es fiqui dins del cova de la roba bruta. Naneta i Fenton s'amaguen i també darrere el paravent. Ford s'adona que darrere el paravent hi ha algú. El fan cercar segur que trobarà infraganti Alice i Falstaff, però la seva decepció i enrabiada són grans quan hi apareixen Fenton i Naneta. Mentretant, Alice ordena als criats que llencin el cova pesant de la roba bruta a un toll del Tàmesi al costat del safareig que hi ha sota la finestra. Després de la gran trompada, les dones expliquen la burla als homes i tots riuen i s'alegren del ridícul que ha fet el pobre Sergeant Falstaff. Taroncilla con un perro que... Guaiate. Frega el tuo sangue.

0: El tercer de reacte del Falstaff de Verges es desenvolupa fora de l'hostal. Falstaff s'està recuperant de l'ensur i la mullena dins del Tàmesi i medita sobre la mala jugada que li han fet i sobre la maldat del món en general. Però reacciona sobretot a partir de la gerra de vi calent que li porta l'hostaler. Mrs. Quigley torna en qualitat de missatgera, com si no hagués passat absolutament res. El vell cavaller li fa una sèrie de retrets plens de violència, però Quigley és hàbil, carrega la culpa als criats, li diu que Alice està desolada i li dona una carta de part seva. Falstaff dona mostres de tornar a estar tocat per les paraules d'Alice, mentre la seva gent observen amagats i riuen de la seva credulitat. Alice el convoca a la mitjanit al parc reial de Windsor, sota un roure legendari, vestit de caçador negre, amb llargues banyes, lloc on les bruixes celebren els seus sàbats i acudeixen les fades i altres, diuen, esperits del bosc. Alice explica que ha preparat una nova trama per castigar Falstaff, una mascarada en què tothom anirà disfressat, i a la fi el vell lasciu serà forçat a confessar les seves culpes, bastonejat per tots. Quigley s'adona que, aprofitant la situació, Ford es posa d'acord amb el doctor Caius perquè a la fi de la festa doni el seu braç a Nanetta, disfressada en aquell cas de reina de les fades, i ell mateix beneirà la parella com a marit i muller. El segon quadre d'aquest mateix acte, el parc reial de Windsor, és de nit, es troben Fenton i Nanetta. Alice els interromp i fa vestir el noi amb un hàbit de monjo de la trapa per intervenir i capgirar els plans del seu marit de casar la filla amb Caius. Arriba Quigley, que ha fet vestir de núvia Bardolfo amb la mateixa finalitat. Quan sonen les campanes de mitjanit apareix Falstaff disfressat, atemorit i ridícul. En veure la seva estimada Alice intenta abraçar-la i li dirigeix paraules d'amor. Però arriba Meg, que anuncia l'inici del sàbat i torna així a trastornar els seus plans. Ara apareix Nanetta, vestida de reina de les fades i invoca les nimfes, elfs, sílfides i altres éssers fantàstics. I Falstaff creu que qui miri les fades morirà i s'ajau a terra. Nanetta i les fades es burlen del vell aterrit i aviat entren els altres personatges disfressats, és a dir, Alice, Meg, Quigley, Bardolfo, Pistola, Caius, Fenton i Ford. Tots es disposen a castigar el vell cavaller. L'insulten, se'n burlen i comencen una mena d'exorcisme amb grollers i insults acompanyats de cops i bastonades, pessics, revolcades i punxades, en una escena que, francament, és realment cruel. De sobte, Falstaff reconeix Bardolfo i comprèn que tot és un engany. Recupera part del seu coratge i passa a l'atac contra el seu criat amb un enfilall d'insults recargolats. Davant la seva valentia, tots aplaudeixen i Falstaff demana una mica de treva perquè està fatigat. Les dones posen el vel blanc de núvia a Bardolfo, Falstaff s'adona que el senyor Fontana no era un altre que el marit d'Alice i que són les comares de Windsor, Quigley inclosa, les autores d'aquesta mala jugada. Falstaff, però, sosté que sense la seva manera de ser la gent ordinària no trobaria cap gràcia a la vida. Ford decideix acabar amb la boda de la seva filla, la reina de les fades, i fa acostar Caius i Bardolfo disfressats. Alice demana al marit que la benedicció nupcial sigui doble, perquè hi ha una altra parella, i Ford ho accepta. Així beneeix amb gran satisfacció els nuvis. Quan aquests es treuen les màscares, descobreix amb irritació Bardolfo de parella amb Caius i Nanetta amb Fenton. Però Ford es commou davant la felicitat de la seva filla, que li demana perdó i accepta de bon grat la situació i proposa un gran sopar per tothom, incloent-hi el vell cavaller. L'apoteosi final ve marcada per la prodigiosa fuga còmica iniciada per Falstaff amb tot el cor, quan ens diu que tutto nel mondo è burla, tot en aquest món és una burla, i afegeix, tu ja has estat burlat. Considerada, doncs, el brillant testament del gran i ancià, aleshores compositor Giuseppe Verdi, la gran riallada final d'aquest geni de la composició i també final de l'òpera Falstaff, que podrem veure del 9 al 19 de juliol al Gran Teatre del Liceu, tancant aquesta temporada 2025-2026 amb un fermall d'or. Doncs amb la broma de Verdi marxarem, però recordeu que tornarem nosaltres la propera setmana amb més moments d'òpera. Gràcies per l'atenció i fins la propera. Us deixarem ara a la versió dirigida per Claudio Abbado l'any 2001. El que dèiem, gràcies per l'atenció i fins la propera.
1: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.

Là s'avanza la coppia degli sposi. Attenti!

0: Benvinguts i benvingudes una setmana més a la vostra Hora del Conte. Soc la Mercè Sánchez i, com sempre, estic molt ben acompanyada per en Lluís.
1: Ui, gràcies, Mercè. Hola, què tal? I hola a tots els nens, nenes i famílies que ens escolteu des de la platja, la muntanya o des de casa.
0: I ara que ja som en temporada d'estiu i de vacances, us hem preparat una selecció molt especial de contes perquè us pugueu divertir, emocionar, espantar una mica o simplement entretenir-vos sota el sol.
1: Exacte. Hem remenat el nostre bagul de les històries i n'hem fet una tria d'aquelles que ja us hem ofert al llarg de l'any. Les recuperarem de nou perquè pugueu tornar a gaudir d'elles durant aquests dies de descans.
0: I per viatjar amb nosaltres no heu de fer res d'especial. Només sintonitza el vostre aparell de ràdio amb la vostra emissora local a la mateixa hora i al mateix dia de la setmana. Recordeu que, gràcies a la bona feina de la xarxa de comunicació local, arribem a racons d'arreu de Catalunya i d'Andorra.
1: Des de l'Hora del Conte ja estem a punt per acompanyar-vos. Cada setmana us portarem aquests grans relats i, com marca la tradició, acabarem movent el cos amb bona música.
0: Doncs som-hi. Anem directes a buscar el primer conte d'aquesta setmana. Estireu-vos a la tovallola que comencem.
1: Doncs vinga, obrim ja el nostre bagul de les històries d'aquest estiu, perquè el primer relat d'avui té plomes, molta acció i un protagonista ben espavilat. Ens serem d'història amb un vell i una vella ben garrepes perquè es barallen per veure qui menja més ous.
0: Oh. Sí, però el veritable heroi d'aquest conte és el gall de l'avi. Resulta que aquest gall es troba pel camí una bosseta amb dues monedes d'or. Però un senyor ric li roba sense cap mania. El que aquest senyor ric no sap és que s'ha ficat amb el gall equivocat.
1: I tant, perquè aquest és un gall superpoderós. És capaç de beure aigua d'un pou sense, d'apagar el foc d'un forn ben calent i d'engolir monedes d'or a cabassos amb un objectiu ben clar: recuperar el que és seu, i cridar ben fort "Quiquiriquí!" a la finestra dels rics.
0: Prepareu-vos per riure de valent amb les aventures d'aquest animal tan característic i l'enveja de la vella, la bosseta amb dues monedes d'or.

0: havia una vegada una vella molt garrepa i un vell molt golafre. La vella tenia una gallina i el vell un gall. La gallina ponia ous dues vegades al dia i la vella menjava un munt d'ous, mentre que el vell no en tenia cap. Un dia no va poder aguantar més i li va dir:
1: Escolta'm, vella, menges un munt d'ous cada dia. Dóna'm uns quants ous només per calmar-me la gana.
2: Què t'ho has cregut? Si tens ganes de menjar ous, agafa el teu gall i clava-li una pallissa. Que jo vaig fer el mateix amb la meva gallina. I mira que bé que estic.
0: El vell, cruel com era, va fer el que li va aconsellar la vella. Va donar-li una bona pallissa al pobre gall i li va dir que o començava a pondre ous o se n'anava de casa seva. El gall es va escapar de l'avi i va fugir de casa caminant atordit pels camins. Vagant, va trobar una bosseta amb dues monedes d'or. La va agafar amb el seu bec i va agafar camí cap a la casa del vell. Però pel camí es va trobar una carrossa amb un senyor molt ric i unes senyorasses. El senyor el va mirar atentament, li va veure la bosseta i li va dir al seu criat que l'agafés.
3: Porteu-me la bossa que porta aquest gall. Què ha de fer un gall amb una bossa amb monedes? Jo faré millor ús que ell.
0: El gall empipat no es va donar per vençut i va començar a seguir la carrossa, cridant sense parar.
4: Ric senyors, doneu-me la bosseta amb les dues monedes.
0: El senyor, enrabiat, quan va arribar a un pou, va dir al seu criat:
3: Agafeu aquest gall desvergonyit i llenceu-lo al pou.
0: I dit i fet, però el gall va començar a beure's tota l'aigua fins que va buidar el pou sencer. I volant cap a fora, va començar a cridar el mateix.
4: Doneu-me la bosseta amb les dues monedes!
0: El senyor es va sorprendre i, arribant a casa seva, li va dir a una criada que tanqués el gall en un forn ben calent i que posés una llosa a la boca del forn. La criada, que era cruel, va fer el que va dir el seu amo, però el gall, que era molt llest, va llençar l'aigua que havia begut fins que es va apagar tot el foc i també va inundar la cuina de l'arpia. Va sortir il·lès. Va anar a veure el senyor ric i va tocar amb el seu bec a la finestra tot dient:
4: Rics senyors, doneu-me la bosseta amb les dues monedes.
0: El senyor, que ja no l'aguantava més, va demanar al seu criat que llancés el gall a la granja entre els animals, pensant que se'l menjaria algun brau furiós i així es lliuraria de la bèstia. Però el gall es va alegrar moltíssim i va engolir els animals de la granja fins que la seva panxa es va posar enorme. Va tornar a la finestra del senyor, va alçar les seves ales al sol, la casa es va posar fosca i ell va cridar:
4: Rics senyors, doneu-me la bosseta amb les dues monedes!
0: El senyor el va agafar i el va llançar sobre uns cofres amb monedes d'or, tot pensant:
3: El deixaré aquí, se'n passarà les monedes, una li quedarà a la gola i s'ennuegarà i morirà.
0: Dit i fet, però el gall es va sortir amb la seva, va engolir totes les monedes i va deixar els cofres buits. Va sortir i va començar:
4: Rics senyors, doneu-me la bosseta amb les dues monedes.
0: Llavors, en veure totes aquestes bogeries, sense saber què fer, el senyor li va donar la bosseta. El gall la va agafar amb alegria i va marxar deixant tranquil el senyor. En veure la valentia del gall, totes les aus de la granja van seguir-lo. El senyor mirava com se n'anaven totes les seves aus i deia sospirant:
3: Que se'n vagi, que se'n vagi, si no pot portar-me mala sort.
0: El gall anava orgullós amb totes les aus darrere seu, fins que va arribar a casa del vell i va començar a cloquejar davant la porta. En sentir-lo i veure'l, el vell es va alegrar moltíssim. Un elefant semblaria un poll al costat d'aquest gall de la panxa tan grossa que tenia. Li va obrir la porta i el gall li va dir:
4: Senyor meu, poseu una manta al mig del corral.
0: Es va sacsejar i va anar a omplir la casa i el pati d'animals i de monedes d'or, que brillaven tant al sol que encegaven. El vell estava tan feliç de veure aquell tresor que no sabia què més podia fer i besava molt satisfet el seu gall. En una estona va arribar la vella i, en veure la meravella, li brillaven els ulls i gairebé li sobresortien de ràbia.
2: Vell, dóna'm unes quantes monedes d'or!
1: Posa-t'hi fulles, què em vas dir? I quan et vaig demanar uns quants ous? Ara matar la teva gallina perquè et porti monedes d'or, que jo ja ho vaig fer amb el gall i mira que m'ha portat.
0: La vella se'n va anar a casa seva i va intentar matar a cops la seva gallina. Morta d'esglai, la gallina es va escapar i va caminar fins que va trobar una bola que brillava. La va engolir i va tornar cap a casa. Va començar a cloquejar davant la porta i la vella va sortir corrents, feliç i ansiosa. La gallina va entrar, es va posar al llit i després d'unes hores va saltar cloquejant. L'àvia va arribar impacient, però es va quedar muda quan va veure que la gallina li va pondre una bola de cristall. Li va pagar fins que la va matar i així es va quedar pobra, sense res. El vell, en canvi, era molt ric. Tenia unes cases grans i uns jardins bonics. Vivia molt bé. Per pietat, va deixar la vella criar les seves gallines i el gall. El duia a tot arreu, el portava amb collarets i botes d'or, i no semblava un gall normal, sinó més aviat tot un senyor.

0: i de les aventures d'aquest gai tan valent i cridaner, fem un salt molt gran en el mapa i viatgem cap a l'oest, fins a les grans planes i muntanyes, allà on viuen els pobles nadius americans.
1: Doncs sí, i allà coneixerem el protagonista de la nostra segona història, un indi que tenia un petit defecte. És que li costava molt, però que molt, complir la seva paraula. Prometia coses que després el vent se les emportava, sense adonar-se que una promesa és un fil invisible que ens uneix els uns als altres.
0: Però en el món de la natura, cada acció té les seves conseqüències. I el nostre protagonista aprendrà, a través d'una lliçó que no oblidarà mai, que la veritat i la lleialtat són els tresors més grans que pot tenir un guerrer. Perquè la paraula d'un mateix val més que tot l'or del món.
1: Quanta raó que tens. Per tant, obriu bé els ulls i el cor per escoltar aquest relat tan savi. L'indi que no complia la seva paraula.

0: Al començament del món, quan encara no hi havia gaire gent, el gran esperit podia acostar-se a cada indi i donar-li allò que necessitava. Però quan sobre la terra ja hi havia molta gent i no podia escoltar-los a tots, va col·locar a la terra dels Ugagles una roca en forma d'home i els va dir:
1: "Hi ha indis per tota la terra, així és que jo he de viatjar per tot el món. Si algú de vosaltres necessita ajuda, que vingui aquí i li demani a la roca. Aquesta roca té el poder de comunicar-se amb mi."
0: Llavors, els uglales es van acostumar a parlar amb aquella roca i quan escassejaven els bisons o hi havia molta sequera, li demanaven ajuda i la roca resolia els seus problemes. Hi havia un indi anomenat Ratlla Trencada, a qui no li agradava caçar i vivia molt pobrament. Un dia que no tenia res per a menjar, es va acostar a la roca i li va demanar:
2: "Sé que ets tan poderosa com el gran esperit. Ja veus que sóc pobre i desgraciat. Em podries ajudar?"
3: "Des que et conec, no t'he vist caçar mai."
2: És que tinc un arc molt dolent. La meva llança no té punxa i he perdut la meva destral. I a més, les meves cames són dèbils i no puc córrer darrere els cérvols."
3: "I per què no vas a pescar?"
2: "La darrera vegada que vaig atrapar un peix, se'm va escapar i s'endugué l'arpó. Un gos s'ha menjat els meus hams de nous i les formigues s'han instal·lat a les meves xarxes."
3: "Què vols, doncs?"
2: "Voldria un cérvol. Petitet, petitet. En canvi, jo et taparia amb la meva manta de pell de bisó. A l'hivern, les nits refresquen i deus tenir fred."
0: La roca li va dir que es guardés la manta, que ell miraria d'aconseguir.

0: i se la va posar sobre les espatlles. Va marxar cap al seu tipi. Va menjar part del cervetó i se n'anà a dormir. Al cap d'uns quants dies va tornar a tenir gana i va pensar:
1: ja sé el que faré. Tornaré a la roca i li demanaré que em doni menjar.
0: I així ho va fer.
1: Tinc gana, molta gana. Podries donar-me una mica de carn?
2: Què has fet amb el cervató que et vaig donar?
1: Era un animalet molt petit i m'ha durat molt poc temps.
2: Encara no has arreglat els teus atuells de cacera.
1: La corda del meu arc s'ha espatllat. Necessito pell de visó per fer-me'n una. Si em proporcionessis un visó, tindràs el meu agraïment.
0: La roca semblava dubtar i l'indi li va dir:
1: agafa la manta, aviat plourà i amb ella estaràs coberta.
0: L'indi tornà cap a la seva tenda i en arribar va ensopegar amb un visó. Ratlla trencada, va arrencar la pell al visó, la va posar a secar i a continuació va posar la carn a coure. Però l'indi havia agafat molt poca llenya i el foc no era suficient per coure un animal tan gros. Al cap de poca estona va començar a ploure i a fer un temps molt fred. Calat fins al moll de l'os, l'indi va dir:
1: que estúpid que he estat en donar la meva manta a la roca. La roca pot aguantar el mal temps sense cap perill, mentre jo puc morir de fred.
0: Amb aquest pensament, l'indi va anar cap a la roca i li va prendre la manta. Després van prendre el camí de tornada amb la manta a les espatlles. En arribar al seu tipi, va veure que el visó havia desaparegut. Al foc només hi quedava una mica de llenya i a l'ambient una agradable oloreta de visó cuit. Ratlla trencada, va comprendre que la roca l'havia castigat per no haver complert la seva paraula. L'indi va tornar davant de la roca i demanar que l'ajudés. La roca no va fer-li cas i no va fer aparèixer més menjar. Des d'aquell dia, Ratlla Trencada i els indis Oglales han après que per mereixer els favors del gran esperit cal guanyar-se'ls amb esforç personal. I si no, és millor no demanar res. I que, si per casualitat els regala alguna cosa, li ho agraeixen.
3: I per tancar el gran viatge d'avui, obrim l'última de les nostres històries. Com sempre diem, els contes són com petites finestres que ens conviden a entrar en mons fantàstics i a passejar-nos per la vida dels seus protagonistes amb un viatge ple de sorpreses i emocions.
0: I la finestra d'ara ens porta directes a conèixer en Miquel. En Miquel és un noi molt, molt normal. Fins que, un bon dia, al mig de la closca, li neix una antena ben estranya. Però no és una antena per sintonitzar la televisió o la ràdio, no, no, no. És una antena que li dona un superpoder impressionant. El superpoder de l'empatia.
3: Gràcies a aquesta antena, en Miquel pot connectar directament amb les emocions de la gent que l'envolta i comprendre perfectament com se senten. I és que l'empatia és una eina fonamental si volem ajudar els altres a sentir-se millor i a resoldre els conflictes que, de vegades, tenim en el dia a dia.
0: Per això sintonitzeu bé la vostra pròpia antena del cor, que, del llibre Sentir i pensar, de la Júlia Prunés i Massaguer, arriba l'últim relat d'avui a l'hora del conte, l'antena d'en Miquel.
4: Com cada matí, va sonar el despertador i el Miquel va saltar del llit. Sempre es llevava de bon humor. Es vestia en un tres i no res i corria escales avall per entrar a la cuina, somrient, amb una gana de llop. Aquell dia, mentre escollia la roba que es posaria, va sentir una picor molt forta a la closca. Li havia sortit un granet al mig del cap i es va queixar:
5: maleïts mosquits! Ja m'han picat!
4: Un cop vestit, pentinat i amb la cara ben neta, va baixar content a esmorzar. El pare l'esperava amb l'entrepà a punt i un bon got de llet a la taula. Quan va veure que es rascava, s'hi va acostar.

0: costar per mirar-li el cap.
1: A veure, Miquel!
0: Li va dir separant-li els cabells amb els dits.
1: Espero que no tinguis polls una altra vegada.
2: El Miquel té polls, el Miquel té polls.
0: Va fer la seva germana per fer-lo enfadar.
3: Que no en tinc de polls, només m'ha picat un mosquit.
1: Ui, sí que hi tens una picada aquí. Ja n'hi ha prou, Martina. El teu germà no en té de polls. Au, va, marxem, que encara farem tard a l'escola.
3: Ho veus, el que diu el papa?
0: A mig matí, aquella picor va tornar de cop. El granet havia crescut i ja era de la mida d'una pilota de ping-pong. Llavors, va sentir una pressió molt gran i aquella boleta va sortir disparada cap amunt fent un flop que es va sentir per tota la classe.
4: Què ha estat això?
0: Va preguntar la mestra, girant-se de cop encuriosida. En un tres i no res, tothom se la mirava esparverat. A ell i a l'antena que li acabava de créixer al vell mig del cap. Era una tija d'uns tres pams de llarg, gruixuda com un dit al principi i més fina cap al final, amb una esfera de cristall a la punta, amb una boirina de coloraines al seu interior.
3: Què passa? Per què em mireu així?
0: Va preguntar el Miquel una mica espantat.
4: És que t'ha sortit una cosa rara al cap?
0: Va assenyalar la Jasmine, apartant-se del seu costat.
4: No t'ho toquis, Miquel!
0: El va alertar la Glòria, la seva mestra.
4: Vine amb mi, que avisarem els teus pares i que et portin al metge de seguida.
3: Et fa mal?
0: Li va preguntar el Pau.
3: No, abans em picava una mica, però ara no noto res de res.
0: Va respondre el Miquel mentre sortia de classe amb la Glòria. De seguida va arribar la seva mare, que treballava a prop de l'escola, i se'l van dur de pet a urgències. Allà els esperava el pare. Ni l'una ni l'altra podien dissimular la seva preocupació i el Miquel no entenia res de res. Ell es trobava la mar de bé. De seguida els van fer passar i una doctora molt agradable els va atendre. Se'ls va mirar amb atenció i els va dir...
4: Sembla que es tracta d'un nou cas d'empatia auris. Uf, només en coneixen dos casos més a tot el món.
1: Ah, sí? I això és greu? Té cura?
4: Ai, poden estar tranquils, que no es tracta d'una malaltia, sinó tot el contrari. És més aviat un do. A partir d'avui, Miquel, tindràs el superpoder de l'empatia.
5: Un superpoder, ha dit? I això com funciona?
0: La doctora els va explicar que l'antena del Miquel era capaç de captar les emocions que sentien les persones que es trobessin prop seu i de connectar-hi al moment. Només li caldria temps i una mica d'entrenament per saber-la fer anar. Sense saber molt bé de què se li serviria aquell superpoder ni com ho havia de fer per posar-lo en marxa, el Miquel va tornar cap a casa amb els seus pares, que estaven tan desconcertats com ell. La primera vegada que l'antena es va activar va ser un dia que a la Martina, la seva germana, li van relliscar els plats de les mans mentre parava a taula per sopar i se li van trencar. De sobte, l'antena del Miquel va vibrar ben fort i es va inclinar cap allà on era la seva germana. El cor li va fer un salt igual que a la Martina. Després de l'ensurt, també va sentir un nus a l'estómac i un neguit molt gran. El Miquel estava connectat amb l'angoixa de la seva germana.
4: A veure, quantes vegades t'hem de dir que no portis tots els plats d'un cop, Martina? Ai, mira quin desastre, noia!
0: Estava molt enfadada i l'antena del Miquel també ho va captar. Així que llavors va començar a sentir-se cada vegada més indignat. De seguida s'hi van sumar també la vergonya i la culpabilitat de la Martina, que es va posar a plorar d'impotència. En aquell patibull d'emocions encara s'hi va afegir el penediment de la mare, a qui li va saber greu haver cridat tant per quatre plats trencats. El Miquel, desbordat per tantes emocions, va sortir corrent i es va tancar a la seva habitació. El pare el va seguir i el va abraçar suaument. L'escalforeta del seu cos i la seva respiració relaxada el van ajudar a serenar-se.
3: Em sembla que aquesta antena, més que un superpoder, és un superembolic.
1: És veritat que a vegades les emocions dels altres ens atrapen tan fort que és com si fóssim nostres. Ja veuràs com, amb una mica d'entrenament, tot anirà millor. A mesura que vagis coneixent les teves emocions, et serà més fàcil reconèixer les dels altres i els podràs ajudar millor.
3: Sense antena, me n'hagués rigut molt de la Martina, però avui m'he sentit com ella. Ni m'ha passat pel cap.
1: Exacte. L'empatia té aquestes coses. Quan connectes amb les emocions dels altres, et pots posar al seu lloc. I això fa que actuïs amb respecte.
3: Tant de bo tothom tingués una antena com la meva. Ens entendríem molt millor.
1: I tant, Miquel. De fet, tothom en té d'antenes com la teva. En diuen neurones mirall, encara que són massa petites per veure-les a simple vista. Potser per això, a vegades, ens costa tant de fer-les funcionar.
3: Però amb una mica d'entrenament tot és possible, oi, pare?
1: Esclar que sí, fill.

0: I un cop s'ha recollit l'antena d'en Miquel, arriba el moment de moure el cos i tancar el programa d'avui amb molta energia i el nostre ingredient preferit, la música.
1: I avui ens acomiadem amb una lletra que ens va com un anell al dit per aquesta època de l'any. I és que la gran dama Liz Gelabert ens porta una cançó ideal per les vacances, perquè amb la calor de l'estiu, què hi ha millor que menjar molta, molta fruita i verdura ben fresqueta?
0: Oh, sí, totalment d'acord. Una bona llesca de síndria o un bon plat de tomàquet.
1: Que bo.
0: És una dieta ben saludable, ideal per pair totes les emocions d'avui. Des del gall de la bosseta de les monedes d'or, passant per la lliçó de l'indi, fins a l'empatia del nostre amic Miquel.
1: Nosaltres marxem a preparar el cistell de la fruita, però tornarem la setmana que ve a la mateixa hora a la vostra emissora local d'arreu de Catalunya i Andorra, gràcies a la xarxa de comunicació local. No falteu a la cita.
0: Doncs no, no hi falteu. I gaudiu de les vacances, mengeu sa i recordeu que, mentre no ens tornem a trobar, desitgem que el vostre dia a dia sigui un conte d'allò més rebonic.

0: Bon dia, són dos quarts. Us parla Carla Ramos. La Colla de Diables de Mollet celebra avui dissabte una macrotabalada, una jornada dedicada exclusivament als tabals. L'activitat comença aquest vespre a les 8 amb quatre cercaviles simultànies que recorreran diferents punts de la ciutat i confluiran en un gran lluïment final. La vocal de la Junta, l'Esther García Canet, ha explicat que la iniciativa va néixer per donar el protagonisme que mereixen els tabalers, que habitualment queden en un segon pla durant els correfocs.
1: És un acte que volem continuar fent, que mereix un dia en el calendari, perquè la secció de tabals és una secció que porta sobretot el ritme d'un correfoc i moltes vegades no, l'espectacularitat del propi del foc amaga una mica tota la feina que els nostres tabalers fan durant tot l'any i llavors és una mica doncs, com per donar-los el seu dia també que es puguin lluir. Llavors és una tabalada diabòlica que volem que segueixi i s'instauri com a, diguéssim, un dia més en el calendari de Diables estable.
0: La jornada començarà amb quatre cercaviles que sortiran simultàniament des de la plaça de l'Ajuntament, la Rambla Balmes, el Parc de les Pruneres i l'Institut Aigua Viva. A més de la colla anfitriona, també hi participen els Diables, els Resistents de Castellvell i el Vilar, els Diables de la Maurina i els Diables de Sant Andreu. I també us informem que el mes de juny ha estat excepcionalment càlid a Mollet del Vallès. La temperatura màxima registrada ha arribat als 35 graus, mentre que la temperatura mitjana s'ha situat en els 25 graus, una xifra que representa 2,4 graus per sobre de la mitjana climàtica. Pel que fa a la pluja, durant el juny es van registrar 23,4 litres per metre quadrat concentrats en només 3 dies. Des d'aleshores no ha tornat a ploure i, comptant també els primers dies de juliol, Mollet encadena ja un mes sense precipitacions.

0: Això va en sèrie, una tertúlia radiofònica on analitzem i repassem algunes de les sèries de televisió de més èxit. Un programa que farà les delícies de tots els amants de la televisió i de la ficció televisiva. Dissabte a les 3 de la tarda i repetició diumenge a les 10 del matí.
1: Menja't la vida. L'alimentació no és només qüestió de pes. Setmanalment, Naila Martínez ens dona les claus per tenir una bona alimentació i uns hàbits saludables, a més de parlar d'un tema d'actualitat vinculat a l'alimentació. Menja't la vida, al 96.3 de la FM, dijous a 2:45 del migdia i repetició a 9:15 del vespre a Ràdio Mollet.
2: Quina és la millor cançó de la història?

Rock and Clàssics cada setmana ens fem la mateixa pregunta i sabem que hi ha moltes respostes. Ens vols ajudar a buscar-les? Rock and Clàssics, amb Esteve Llop. Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Quantes realitats desconeixes, tot i tenir-les ben a prop? Les presses ens fan mirar, però no sempre veure. Aquí ens aturem, escoltem, descobrim i reflexionem sobre el món i sobre nosaltres mateixos. Obrim la porta a l'Espai Solidari. Tornem a obrir la porta a la solidaritat. Avui condueixen aquest espai solidari la Mary Expósito i la Pilar Planella, totes dues també membres, ja ho sabeu com és habitual, de Alpicat Solidari. Què tal? Com esteu? Benvingudes.
2: Bé.
3: Molt bé, bona tarda.
1: Expliqueu-nos qui és el convidat d'avui.
3: Bé, doncs avui tenim a l'Espai Solidari una veu experta i molt compromesa amb els grans reptes socials. És el Rafa Lleput. El Rafa és doctor en Economia i professor titular del Departament d'Economia i Empresa de la Universitat de Lleida. Investiga també sobre temes capdals com poden ser l'economia del treball, les desigualtats socials, la pobresa, amb un focus molt especial en la joventut. Entre les seues publicacions n'hi destaquem dues: el llibre Anatomia de la pobresa a Catalunya del 2014 i un altre que es treballi persones del 2021. I a més és el director de Càritas Diocesana de Lleida. Per tant, benvingut Rafa i gràcies per acceptar la invitació.
4: Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me.
2: Bueno, sembla que amb tota aquesta trajectòria avui el tema central ens porta a parlar de desigualtat social, evidentment. I sí, és així, ens ficarem de ple en un dels temes d'actualitat, que és la immigració i sobretot la immigració irregular. Però comencem pel principi. Què és la immigració i què vol dir això d'irregular?
4: Bueno, immigració ha existit sempre. Per tant, és una cosa que hem de tenir en compte, que no és un fenomen nou, sinó que la immigració ha existit sempre, perquè existeix el dret de les persones a buscar llocs, espais, on poder desenvolupar molt millor la seva vida, no? I aleshores és normal que les persones que viuen en països econòmicament pobres, en països econòmicament poc desenvolupats, busquin llocs on poder tenir oportunitats per poder viure una vida digna. També ho fem nosaltres i veiem molts joves nostres que se'n van a països més avançats que els nostres perquè no troben aquí allò que busquen i per tant marxen, no? Per tant, això és normal. Immigració vol dir pues, que les persones busquen llocs on poder viure dignament perquè allà on viuen no ho troben, que també és una qüestió a tenir molt en compte, no?
2: I això d'irregular, no?, que parlàvem. aquest això, és el tema calent.
4: Claro, perquè què passa? Pues ens regulem molt amb la documentació i el que té documentació és una persona regular i el que no la té és una persona irregular. Menos mal que parlem d'irregular, perquè abans no fa gaire es parlava d'il·legal. I parlar de persones il·legals és quasi com un pecat. No es pot dir mai que una persona és il·legal. Ningú és il·legal. Què passa? Pues administrativament ens regulem molt pels papers i per tenir papers has de complir una sèrie de requisits i si en el territori on estàs no compleixes aquests requisits, no tens la documentació i aleshores se te considera una persona irregular, el que vol dir que no tens oportunitats per a res.
2: Exactament, no? Ho podries dir millor, jo aquí m'havia preparat coletilles, però clar, és això, no? Jo sí que vull remarcar la idea, no?, de que la seva situació pot ser il·legal per les característiques del país on s'està, però les persones no ho són, és la seva situació, perquè com tu has dit al principi, les persones tenim dret al lliure moviment. Però sí que volíem parlar de la immigració com un tema d'actualitat perquè recentment el CIS, no, informava que la immigració és la primera preocupació de la població espanyola. I nosaltres estem preocupades per les persones que es preocupen per la immigració, no? Valgui la redundància, perquè no és que ens preocupi especialment la seva situació, que també la podríem atendre des d'altres perspectives, sinó allò que pensen. Llavors, et convidàvem també per desmuntar tots aquests mites i per anar a conèixer una miqueteta de les dades, no? Anem a veure, no? Una de les coses que es preocupa aquesta immigració irregular. Quin percentatge de les arribades són per vies irregulars? O dades, potser no cal percentatge concret.
4: Sí, a veure, dades no s'entenen, perquè precisament quan s'és irregular vol dir que no hi ha cap mena de control, no hi ha cap mena de registre, i per tant dades no existeixen. Tot i que existeix una fundació, que es diu Fundació FOESA, creada per Càritas Espanyola, que fa informes sobre el desenvolupament social de l'estat espanyol, i també ho fa per diferents territoris, com són les comunitats autònomes. I aleshores fa un un parell d'anys van fer una estimació que calculen que en el conjunt d'Espanya hi pot haver com a 500.000 aproximadament de persones en situació irregular. Val? Bueno, doncs agafem una mica aquesta referència. Estan repartits per tot l'estat espanyol, però penso que en Catalunya i en Lleida tenim un percentatge més elevat que en altres parts de l'estat espanyol. I en el cas de quanta gent, doncs, bueno, si jo t'ho dic a Càritas, per exemple, doncs a Càritas el 40% de la població que tenem és població en situació irregular. Per tant, el percentatge que tenim nosaltres és molt elevat. Ara, no representatiu de tota la societat, val? Però dintre del col·lectiu de població més vulnerable i població en situació més precària, la proporció de ciutadans irregulars és molt, molt elevat.
2: És elevat, eh? Clar. Amb això que tu deies ara mateix, i continuarem així donant dades, clar, el que volíem remarcar també és el que tu ja ens avançaves, no? Que no totes les persones d'origen migrat estan en situació de pobresa, però també recentment dades que sortien de l'Eurostat ens diuen que el 49,7% dels estrangers majors d'edat que viuen a Espanya estan en situació de pobresa o d'exclusió social, ja que, no?, donen ja la resposta, ocupen els llocs de pitjor remuneració i accedeixen a poques ajudes públiques. No? Això és el que ens diuen les dades.
4: Sí. No, això sí, sí, eh? Hi ha una mica l'estereotip de que, pues, la població estrangera, pues, acapara la majoria d'ajudes econòmiques, i això no és cert, això és una mentira absoluta. Què passa? Pues que quan se gestionen ajudes públiques se posen una sèrie de requisits, i els requisits són aquests: població més pobra, població més vulnerable. I aleshores, quan mirem quina és aquesta població, doncs el percentatge de població estrangera és molt elevat, no? Per tant, no són ajudes destinades a població immigrant, són ajudes destinades a població en situació vulnerable, en situació de pobresa, i resulta, pues, que la població d'origen estranger, pues, és un volum molt important d'aquest col·lectiu, no? I jo m'agradaria trencar una mica aquests estereotips, no? De que, clar, és que ven aquí, se'ls dona tot. Mentira. Mentira, perquè si els donessin tot no vindrien entitats com la nostra Càritas i com altres entitats que estan pobres fent cua a les nostres portes.
3: Clar, és que a vegades és molt fàcil associar, no?, la població en situació irregular amb població que gaudeix dels beneficis, no? I és, la gent a vegades és difícil d'entendre que no és perquè siguin irregulars, sinó perquè la seva situació, justament per ser més precària, es fa acreedors d'aquestes ajudes. Llavors, és difícil trencar aquest mite, no? Tots coneixem el cotxet que donem, sí, i tot això, no? I llavors, aquesta situació, trencar aquests mites és important.
4: I aleshores, quan s'hi diu, Òscar, aleshores, si se donen ajudes a la població de gent estranger, no queden diners, no queden ajudes per la població del país. Bueno, té una solució: augmentar el volum d'ajudes. És a dir, si tenim cada vegada més població pobra en conjunt, doncs també hem d'augmentar els recursos destinats a aquest tipus de població, i aleshores, entre cometes, se podrà repartir més entre tota la població vulnerable. Però si els recursos són escassos, doncs s'han de repartir en aquests casos més greus, i entre els casos més greus segurament és on se troba més població d'origen estranger.
2: Clar, és que a vegades també, bueno, no sé, ara potser jo peco, però a vegades jo em fico en la situació en la que estic en un país allunyat de la meva família, no? A mi, qui em pot donar suport és la meva família i els meus amics, no? Si trenco aquesta xarxa i arribo en un país on estic sola, què em quede, no? I a vegades em sembla com que és molt fàcil migrar, però quan amigues que, no, parlaves tu de persones universitàries que han fet aquesta que es va dir a la crisi a partir del 2008, d'aquesta fuga de cervells, no? T'expliquen, o almenys amigues que tinc jo que han fet aquesta fuga de cervells, t'expliquen que no és fàcil, i que tenir un cognom espanyol o tenir un nom espanyol també complica la vida en aquests països, no? A vegades ens costa, no? I penso que també, i acabo com amb totes les frases aquestes antiracistes, que tenim molt poca memòria històrica. Nosaltres també vam haver d'emigrar quan teníem una guerra aquí.
4: I tant.
2: I ens van acollir, on ens van acollir la majoria de vegades, no? Mm-hmm. Amèrica del Sud.
4: Sí.
2: I en molts altres llocs, també. Però en aquell moment de situació històrica que teníem, no podíem anar a Alemanya.
4: I si anàvem a Alemanya se trobava la població com s'està trobant ara la població estrangera que arriba aquí. És a dir, quan arribes a un país que no és el teu, comences per baix. És a dir, les oportunitats te les has de suar a base de picapedra, no? És el problema de la immigració, que quan vas a un país que no és el teu, i ens ha passat a nosaltres i continua a passar, no? Aquests joves que marxen fora, de vegades pel fet de ser estrangers també els hi costa molt. A vegades ens expliquen pel·lícules, no? Però també els hi costa molt la integració i l'adaptació al territori. I penso que és important, no? Quan veiem població d'origen estranger, hem de pensar el per què venen aquí. I mira d'empatitzar, posar-nos al seu lloc, i en el seu lloc nosaltres què faríem, no? Que possiblement al seu lloc faríem el mateix, venir i anar cap als països més desenvolupats a trobar aquestes oportunitats de la vida. És que és normal. Aleshores, solucions. Quina solució hi ha? Pues, bueno, la primera solució és ajudar al desenvolupament d'aquests països. Això és clau. És a dir, que aquestes persones no tinguin la necessitat de marxar del seu país perquè és que no tenen res amb què viure i amb què progressar. Per tant, hi ha d'haver un suport. Jo, quan se parla d'ajuda al desenvolupament dels països empobrits, a mi me fa por, perquè l'ajuda acostuma a ser sempre una ajuda condicional. Jo t'ajudo sempre quan facis el que jo te dic. I no. Si fem ajuda al desenvolupament, hem d'ajudar en el sentit de que ajudem, però que tinguin ells els seus propis criteris de desenvolupar-se. Val? Clar, això és una ajuda gratuïta? Bueno, sí, segons qui és una ajuda gratuïta, però és una ajuda humanitària i penso que és una ajuda justa, també.
2: I segons qui és una reparació històrica?
4: També.
2: No?
4: També.
2: Aquí estic parlant com molt d'història,
4: sí,
2: no? Però sí, en realitat sí que és una reparació històrica en el sentit del colonialisme. Ara, jo, a mi quan anaves parlant, no, també em venia al cap la pregunta de que què els porta a les persones a migrar per vies irregulars, no? Per què no agafen un avió, amb lo fàcil que és agafar un avió? Per què decideixen jugar-se la vida al mar, per exemple?
4: Bueno, motiu pel qual emigren són principalment dos. Un, econòmic. Són països pobres, la pobresa en els països menys desenvolupats econòmicament ha augmentat i, per tant, no tenen de què menjar. Per tant, emigren, no? I la segona causa que últimament està creixent molt és els conflictes i la violència que es veu en els països d'origen. És a dir, la gent fuig perquè saben que avui viuen i no saben si l'endemà podran viure per la violència que hi ha als carrers i pels conflictes armats que existeixen, amb la qual hi ha una inseguretat absoluta. Per això la gent també marxa, no? Per protegir-se la seva vida. En els casos dels països latinoamericans, dic perquè últimament a Càritas i Déu hem estat mirant, en els últims anys ha arribat molta població dels països latinoamericans, molts colombians, i ho diuen. Per què veniu? La causa principal és la inseguretat. I venen famílies senceres. És a dir, hi ha pares i mares que decideixen marxar del seu país per garantir la vida als seus fills, perquè saben que en els països en el qual estan, els seus fills corren perill. Per tant, marxen. Què faríem nosaltres al seu lloc, si poguéssim?
3: El mateix. I ara que fes aquesta reflexió sobre els països sud-americans, a mi em ve cap una pregunta. Hi ha classes dintre de la immigració irregular? És a dir, es troben en la mateixa situació, tenen les mateixes dificultats una persona que ve de Colòmbia o una que ve del Senegal o de Gàmbia? O el fet de tenir un idioma comú, una història comuna, els hi facilita a uns i als altres no? Se m'ocut, si existeix això.
4: Evidentment, l'idioma i la cultura és molt important. És a dir, la població que arriba llatinoamericana, pues, com a mínim, entén l'idioma, té més o menys la nostra cultura i inclús nosaltres també som molt més receptius a aquest tipus de població perquè ens entenem, són més o menys com nosaltres, hi ha una certa simpatia. Amb el que costa més és la població d'origen africà o d'origen asiàtic, no? Perquè no parlen el nostre idioma, els costa en aquest sentit la integració, tenen maneres de viure molt diferents a les nostres i aleshores això fa que tinguem més reticències, no? Després, entre la població llatinoamericana, quan arriben famílies, generalment, no totes, però generalment tenen un contacte aquí. Per tant, veniu aquí que com a mínim tindreu una acollida i veiem que arriben famílies i ja van a un domicili perquè com a mínim tenen referències i aquí a domicili els acull temporalment fins que un cop estan aquí aquestes famílies més o menys poden independitzar-se, no? La població que arriba sola, per exemple, principalment la població africana, la població que arriba sola és la que passa més malament, perquè arriben aquí, com qui diu, com una mal davant al terradere, i un cop estan aquí és quan busquen referències i de vegades troben suport i a vegades no troben suport. Per tant, quan mirem i trobem gent al carrer, dormen al carrer, hi ha molta població d'origen africà.
2: Mm-hmm. Jo m'atarà una miqueta d'aquesta realitat a Lleida, sobretot perquè hem parlat molt de Càritas, t'hem presentat com a director de Càritas, i ens agradaria també que ens poguessis o que tinguessis aquest espai també per explicar quins serveis teniu, a quins col·lectius ateneu. Ja ens has donat algunes pinzellades, però que, bueno, si ens ho pots fer 5 cèntims.
4: En principi, una persona que està empadronada en el territori, si necessita alguna ajuda, on va? Als serveis socials de l'Ajuntament, que és on toqui.
2: Uh-huh.
4: No? Aleshores, les persones que no estan empadronades o bé acudeixen als serveis socials de l'Ajuntament i pel que sigui, no, l'Ajuntament no els hi pot donar el suport que necessiten, aleshores és quan acudeixen a entitats com les nostres. De fet, venen moltes derivacions. Els serveis socials de l'Ajuntament de Lleida i altres entitats deriven per població a la nostra entitat. Aleshores, nosaltres tenim diferents programes i aleshores aquests programes estan connectats. És a dir, tenim el programa d'acollida, que generalment el que fa és rebre aquelles famílies que necessiten la cobertura de necessitats bàsiques. Però a la vegada, quan arriba la treballadora social, i parlo femení perquè quasi totes són dones, la treballadora social, quan veu que aquella persona, aquella família, a més de la cobertura d'aquella necessitat bàsica, pot rebre algun suport més que des de Càritas li podem donar, aleshores és quan enllaça, no?, amb altres programes. Tenim el programa també laboral, amb el qual fem formació, fem prospecció per a facilitar que les persones que venen a la nostra entitat puguin tenir una feina. Tenim el programa d'habitatge, per tant, també hi ha la possibilitat de oferir un habitatge. En aquest sentit, estem insistint molt a l'administració a veure si ens poden cedir habitatges, perquè nosaltres habitatge que tenim, habitatge que ocupem. Hi ha habitatges, diguem-ne, d'acollida, és a dir, per homes, i habitatges per dones, però també hi ha habitatges per famílies. En tenim uns quants, però quan més tinguéssim, més famílies i més persones podríem col·locar, no? I després tenim el programa que li anomenem Fer Migratori, en el qual tenim un servei jurídic per atendre les persones d'origen estranger, doncs, que estan en situació irregular o necessiten assessorament per, bueno, ja on puc anar per rebre aquest tipus de suport, on puc anar, i aquí pues, se'ls hi deriva. Per tant, una persona entra sol·licitant una determinada ajuda i pot sortir, doncs, amb un ventall
2: ample
4: d'oportunitats, no? Que és una mica l'objectiu que tenim a Càritas, no? Fer un suport el més integral possible.
2: Jo et voldria fer moltíssimes més preguntes, però ens anem quedant curtes de temps, llavors sí que m'agradaria com remarcar algunes de les idees que, perquè m'agradaria que quedin clares, no? Vosaltres de Càritas feu aquesta tasca tan important, ateneu aquestes persones que queden totalment fora del sistema de protecció, perquè recordem, tu has parlat molt bé d'empadronament, però no és fàcil empadronar-te si no tens papers, no, parlant malament. És molt fàcil si no estàs en situació administrativa regular empadronar-te. Llavors, feu tota aquesta feina d'atendre aquestes persones que queden totalment fora del sistema de protecció i ho aconseguiu, no? I pel que estaves dient, jo sempre remarco aquí les vistes, no? Lo que nosaltres veiem que els oients no poden veure, però amb aquesta capacitat que parlaves i amb aquests ulls que se't ficaven parlant de tots els serveis, això vol dir que estan donant una resposta. I ja vaig cap a la pregunta final que li fem a totes les nostres convidades i a tots els nostres convidats. No sé avui si podràs marxar, perquè no sé si ho sentiu, però està diluviant.
4: Ens havien avisat, eh?
2: Ens havien avisat. Així ja ho sabia, m'hi veuré perquè et poguessis quedar. Llavors, l'Espai Solidari és aquest lloc que ens recorda que la solidaritat pot ser una utopia real. I la nostra pregunta és: com definiries tu la solidaritat?
4: Costa molt trobar unes paraules per fer una definició, no? Jo la solidaritat l'entenc partint d'un altre concepte, que és el de la fraternitat. Jo entenc que totes les persones, tots els éssers humans, formem part del mateix col·lectiu, per igual. Homes, dones, joves, gent gran, europeus, africans, asiàtics, tots formem part del mateix grup i, per tant, això, en certa manera, ens agermana, no? Per tant, hi ha un esperit de fraternitat entre totes les persones i ho hauríem de sentir així. Aleshores, si una persona igual a nosaltres té un problema, jo me sento obligat a atendre aquest problema, no? També ens passa en el nucli familiar, no? A casa nostra, que tenim germans que tenen algun problema, el primer que fem és preocupar-nos per ell, no? Per tant, si tenim aquest esperit teixit de fraternitat i veiem que hi ha persones que tenen dificultats, és que ha de sortir per dintre el que anomenem la solidaritat, no? L'ajudar. Hi ha una dita que a mi m'agrada molt, no? El que no vulguis per a tu, no vulguis pels altres. Per tant, si el que està passant el teu company, el teu amic, que sigui, a tu no t'agradaria passar-lo, doncs mira, d'ajudar-lo.
2: Molt bé. És que farem un recull, Sabina, de la paraula
1: definició. És que són brutals. Tots comencen com, buf, solidaritat, no sé com definir-ho, però després acaben amb unes sentències, unes frases que, madre meva, farem un recull aquí. Jo crec que per Nadal jo ja estic veient el recull, eh? Perquè...
3: A més, el Rafa és una persona que no solament la defineix, sinó que la practica.
1: I la viu. Nivell, i les seves paraules es
3: nota. I la practica a nivell professional i a nivell personal, perquè em consta que és una persona que realment la viu i la practica i la defensa.
4: I intentem ser coherents amb el que
3: pensem. Correcte. Que no és fàcil sempre.
1: Que no ho fa tothom. Moltíssimes gràcies. Meri, jo em sembla que pots tancar ja aquest espai solidari.
2: Tanco?
1: I tant.
2: Sí? Pues això t'anava a dir jo, que malauradament l'hem de tancar, que jo em quedaria, sempre els dic a tothom, però jo em quedaria mil i mil hores parlant més. Moltes gràcies per haver vingut i per haver-nos parlat de tot això i haver desmuntat tots aquests mites que tanta falta fan avui dia.
4: A vosaltres per l'oportunitat. Gràcies.

0: De dilluns a divendres, entre les 9 i 2:15 del matí, posa't les piles. El magazín de Ràdio Mollet, on tu ets el protagonista.
1: Enguany, de fet, hem tractat de vegades que han sigut temes monogràfics. Enguany, no? Enguany ha estat una sèrie de temàtiques variades. I per primera vegada sempre ens hem centrat molt al que ha estat l'entorn estrictament molletà.
2: És una documentació extraordinària tant per Mollet com per Catalunya, tant per el tema de l'exili, i això serà un font, si no hi ha res de nou, extraordinari que tindrem a l'Arxiu Històric Municipal.
0: Posa't les piles, al magazín de Ràdio Mollet. Remissió de 3 a 4:45 de la tarda.
3: Quan creus que mesura l'àrea petita del porter del Camp Nou?
4: Quants litres d'aigua hi caben en una piscina olímpica?
3: Si parlem de castells, quantes persones fan falta per fer la pinya d'un 3 de 10, amb forra i manilles?
4: Estimem les mates, un podcast pensat per resoldre aquestes i moltes altres preguntes.
3: Cada dijous a 8:15 del vespre a Ràdio Mollet.
0: El vostre edifici té més de 45 anys i encara no disposa de la inspecció tècnica de l'edifici? L'Ajuntament ha obert una convocatòria per subvencionar la ITA en espècie. Això significa que no haureu de fer res, només sol·licitar l'ajut. Sol·licita'l abans del 27 de juliol. Informa-te'n a l'Oficina de Rehabilitació Energètica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès. Tastets de llengua.
5: Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de fraseologia relacionada amb la paraula fregar. Parlem de fregar quan dues superfícies en contacte es mouen de manera que uns mateixos punts de l'una es posen successivament en contacte amb punts diferents de l'altre. Així diem, el carro ha passat tan acostat que la roda ha fregat amb la paret. També sotmetre alguna cosa a l'acció d'una altra que es fa moure sobre la seva superfície amb pressió i fricció. Fregar una toalla amb terra d'escudelles, frega't les mans amb aquest drap, fregar-se el front amb una mà, per exemple, o fregar la fusta amb paper de vidre. Fregar refereix igualment a un element mòbil, com ara una porta, una finestra o un calaix, quan no funciona prou bé perquè toca d'un lloc a l'altre. Fregar és també tocant, passant la superfície d'alguna cosa. L'avió ha passat gairebé a fregar la teulada. Si pensem en la neteja, fregar és netejar el paviment, un enrajolat, etc. Fregar-lo amb un drap, un fregall, etc. mullats. Avui no heu fregat el menjador. O també diem fregar quan ens referim a rentar els plats. Cada dia em toca a mi de fregar els plats. Fregar pels morros és retreure, reprotxar. No para de fregar-li pels morros que li convé canviar de casa. Fregar-se les mans, en canvi, és fregar-se-les l'una amb l'altra en senyal de satisfacció, per escarfar-se-les, etc. Amb la perspectiva d'aquells guanys, ja es fregava les mans. Vigileu sempre, però, que no us enviïn a fregar, usat en forma imperativa per engegar algú de mala manera. Si no t'agrada, vés-te'n a fregar. Aquesta informació l'hem extreta del Diccionari de la Llengua Catalana de l'Institut d'Estudis Catalans i del Diccionari de Sinònims de Maria Teresa Espinal. Per a més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Calladó, carrer del Comte d'Urgell 26, telèfon 93 570 1992.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Espai Sardana, un programa dirigit i presentat per Núria Figuera i Marina Saborido. Espai Sardana, tot allò relacionat al món de la sardana a la sintonia de Ràdio Mollet.
2: Benvinguts i benvingudes a l'Espai Sardana, el programa sardanista a Ràdio Mollet. El fem la Núria Figuera Duarte, qui us parla la Marina Saborido Figuera i el servei tècnic de l'emissora, i el podeu escoltar els divendres a les 6 de la tarda i en redifusió els dissabtes a les 10 del matí.
3: Avui divendres 17 de juliol, quart espai sardana de la programació d'estiu, a Ràdio Mollet, al 96.3 de la FM. Estigueu on estigueu, us convidem a gaudir d'una hora de sardanes.
2: Comencem amb Sota la Parra. Estrenada l'any 1929, és del barceloní en Josep Maria Ruera i Pinart. Si bé va estar molt vinculat a la ciutat de Granollers, lloc on hi va morir. Ens l'ofereix la Cobla de Cambra de Catalunya.

0: Sota la parra, d'en Josep Maria Ruera i Pinart, amb la Cobla de Cambra de Catalunya.
1: Anem cap a una composició d'en Florenci Mauner i Marimon. Porta per nom Els de Ca la Gràcia. Es va estrenar l'any 1963 i està dedicada a la seva casa pairal. Sardana de lluïment per a tenora i tible i que escoltarem amb la Cobla Montgrins.

0: La Cobla Montgrins ens ha ofert els de Cala Gràcia, d'en Florenci Mauner i Marimon.
1: Només a un pas és de l'intèrpret de tenora, músic i compositor blanenc, en Jordi Molina i Membrives. Va ser estrenada l'any 1989 a Calella i l'escoltarem amb la Cobla Montgrins.

0: D'en Jordi Molina i Membrives hem escoltat Només a un pas, amb la Copla Montgrins.
1: La Copla Juvenívola de Sabadell ens oferirà del músic i popularíssim compositor de sardanes, en Josep Sader i Puigferrer, Rosa Vella, sardana estrenada l'any 1954.

0: Hem escoltat Rosa Vella, del mestre Josep Saderra i Puigferrer, amb la Cobla Jovenívola de Sabadell.
1: Acabarem el repertori d'aquesta primera part amb Quina canya, del mestre Josep Casull Serra, estrenada el 2005 i composta per a dues tenores i dos tiples. Som-hi amb la Cobla, la principal de la Bisbal.

d'en Josep Cassú i Serra, Quina canya, amb la copla La Principal de la Bisbal. Hem arribat a la fi de la primera part del programa. Un petit descans i de seguida hi tornem.

0: Bon dia, són dos quarts, us parla Carla Ramos. Carlon Rubià continua sumant èxits a la seva carrera eqüestre. La mulletana ha estat triada per participar pel campionat del món organitzat per la Federació Eqüestre Internacional que se celebra a Aachen, Alemanya, entre l'11 i el 23 d'agost. En declaracions a la nostra emissora, l'amazona mulletana s'ha mostrat molt orgullosa de poder participar en el seu primer campionat mundial.
1: La veritat que no ens ho esperàvem perquè ha sigut un any complicat per nosaltres i tot s'acaba aconseguint. És un orgull principalment i és el meu primer campionat del món, aquesta cita tan important, perquè bueno, vaig ser nominada pel campionat del món del 2022, però no va ser possible perquè la FEI, que és la Federació Eqüestre Internacional, que s'encarrega de tot això dels campionats internacionals, doncs no tenia permès que un genet de 14 anys, que era l'edat que tenia en aquell moment, participés en aquestes cites.
0: El campionat és l'esdeveniment més important en el calendari mundial de la doma paralímpica, on es reuneixen els millors binomis de tot el món. Precisament un d'aquests serà la mulletana Carlon Rubià, amb el seu cavall, en Valerio, que mostraran les seves habilitats i treball fet al llarg d'aquests anys. I seguim parlant d'esports, perquè la Federació Catalana de Futbol ja ha fet públiques les agrupacions provisionals de la primera catalana per la temporada 26-27 i la Unió Esportiva Mollatense ha quedat enquadrada al grup 2 de la categoria. L'equip de Mollet del Vallès afrontarà una lliga amb rivals repartits principalment pel Vallès Occidental, el Bages i les comarques de Ponent, tot i que també haurà d'afrontar un dels desplaçaments més llargs de la temporada fins a la Seu d'Urgell.

0: surt de la rutina amb Calidoscòpia. Cada setmana et portem un viatge sonor pels àlbums pop més icònics i t'expliquem les curiositats i històries que s'amaguen darrere de cada cançó. Escolta'l cada dilluns a partir de les 6 de la tarda i sempre que ho vulguis, al web radiomollet.com.
1: Són 6. 6 dones. 6 de Lleida. 6 dones deportades a un camp de concentració. 6 històries de vida i un gros oblit.
2: Una coproducció de Munt FM i La Xarxa, amb la col·laboració de l'Àrea d'Igualtat de la Diputació de Lleida.
3: Dimecres a les 5 de la tarda, aquí, a Ràdio Mollet.
4: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Espai Sardana, un programa dirigit i presentat per Núria Figuera i Marina Saborido. Espai Sardana, tot allò relacionat al món de la sardana a la sintonia de Ràdio Mollet.
2: Benvingudes i benvinguts a la segona part de l'Espai Sardana. Però abans de reprendre amb el repertori...
3: Us informem que teniu tots els nostres podcasts a la pàgina web de Ràdio Mollet. Voleu veure ballar una sardana amb una perspectiva de 360 graus? Si és així, us recomanem que ens busqueu al Facebook i Instagram d'Espai Sardana.
2: I també dir-vos que no hi ha ni contestador ni agenda. Si voleu estar informats de les activitats sardanistes que es fan, us emplacem a consultar l'agenda de Som Sardana.
3: Reprenem el repertori d'aquest Espai Sardana d'estiu. És el torn d'una composició que va ser guanyadora de l'Accèssit a la Sardana de l'any. El seu nom és Els Rossinyolets de l'Àvia, estrenada l'any 2016 i obra d'en Lluís Pujals i Carretero. Som-hi, doncs, amb la copla La Principal de la Bisbal.

0: Els rossinyolets de l'àvia, d'en Lluís Pujals i Carretero, amb la principal de la Bisbal.
1: A continuació, una sardana que porta el nom d'una acció que potser hauríem de fer més sovint. Abraçada, d'en Conrad Saló i Ramell, estrenada a la Bisbal l'any 1967, i que gaudirem amb la Cobla Marinada.

0: La Cobla Marinada ens ha interpretat Abraçada, d'en Conrad Saló i Remell.
1: A la plaça del Gra. És una sardana d'en Josep Cid i Pacareu i instrumentada per en Manel Saderra i Puigferrer. Es va estrenar a Barcelona l'any 1947 i ens l'ofereix la Cobla Ciutat de Girona.

0: Escoltàvem A la plaça del Gra, d'en Josep Cid i Pacareu, amb la cobla Ciutat de Girona.
1: Anem acabant el programa d'avui i anem per la penúltima sardana. És Com un passerell, d'en Ricard Viladesau i Cané. És obligada de Flabiol amb variacions i es va estrenar l'any 1983 a Castellar del Vallès. Cobla, la principal de la Bisbal.

0: com un passerell, sardana obligada de Flabiol amb variacions d'en Ricard Viladesau i Cané, amb la cobla La Principal de la Bisbal.
1: Tot seguit escoltarem una sardana d'en Francesc Mas i Ros i que es va estrenar l'any 1952 a Barcelona. És La Margarida, amb la interpretació de La Salvatana.

0: Hem acabat l'Espai Sardana d'avui divendres 17 de juliol de 2026 amb la sardana d'en Francesc Mas i Ros, és la Margarida, interpretada per la Salvatana. Solament ens queda desitjar-vos que la setmana que ve us sigui ben plàcida i feliç, escoltant sardanes i protegint-vos de la calor. Demà 18 de juliol a les 10, a part de repetir-se aquest programa, és Santa Marina i per aquest motiu desitjo a la meva companya de programa i filla que passi un bon dia de sant. Salut!
1: Sardanes i seguim!

0: Rock and Classics cada setmana ens fem la mateixa pregunta i sabem que hi ha moltes respostes. Ens vols ajudar a buscar-les? Rock and Classics, amb Esteve Llop.
1: Tastets de llengua.
2: Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de fraseologia relacionada amb la paraula fregar. Parlem de fregar quan dues superfícies en contacte es mouen de manera que uns mateixos punts de l'una es posen successivament en contacte amb punts diferents de l'altre. Així diem, el carro ha passat tan acostat que la roda ha fregat amb la paret. També sotmetre alguna cosa a l'acció d'una altra que es fa moure sobre la seva superfície amb pressió i fricció. Fregar una toalla amb terra d'escudelles, frega't les mans amb aquest drap, fregar-se el front amb una mà, per exemple, o fregar la fusta amb paper de vidre. Fregar refereix igualment a un element mòbil, com ara una porta, una finestra o un calaix, quan no funciona prou bé perquè toca d'un lloc a l'altre. Fregar és també tocant, passant la superfície d'alguna cosa. L'avió ha passat gairebé a fregar la teulada. Si pensem en la neteja, fregar és netejar el paviment, un enrajolat, etc. Fregar-lo amb un drap, un fregall, etc. mullats. Avui no heu fregat el menjador. O també diem fregar quan ens referim a rentar els plats. Cada dia em toca a mi de fregar els plats. Fregar pels morros és retreure, reprotxar. No para de fregar-li pels morros que li convé canviar de casa. Fregar-se les mans, en canvi, és fregar-se-les l'una amb l'altra en senyal de satisfacció, per escarfar-se-les, etc. Amb la perspectiva d'aquells guanys, ja es fregava les mans. Vigileu sempre, però, que no us enviïn a fregar, usat en forma imperativa per engegar algú de mala manera. Si no t'agrada, vés-te'n a fregar. Aquesta informació l'hem extreta del Diccionari de la Llengua Catalana de l'Institut d'Estudis Catalans i del Diccionari de Sinònims de Maria Teresa Espinal. Per a més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Cal Lladó, carrer del Comte d'Urgell 26, telèfon 93 570 1992.

0: parlarem dels productes que teniu de proximitat, els que teniu de temporada, i d'aquests productes que farem.
1: Hi ha moltes formes de sejar un castell. El que passa que al final, el procés final de portar un castell a nova plaça són aquestes dues setmanes que encaixa tot.
2: I l'abuelo de la càmera. Entenc que l'abuelo de la càmera és, bueno, és el teu avi, en la qual cosa devia ser un curt documental. I la Gavi, què era exactament?
3: Sí, també és un curt documental. Tots dos. De fet, primer va venir l'avi de la càmera i després va ser la Gavi, que justament és curiós perquè la Gavi es va filmar a Cinco Pinos, que és el municipi agermanat de Mollet.
4: No has pogut escoltar algun programa? Recupera'l al podcast radiomollet.com, els programes de Ràdio Mollet, quan tu vulguis i allà on vulguis.
5: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: L'eixida. Mirant endins per anar enfora.
2: Un programa de Ràdio El Despertador per a Ràdio Mollet.

0: hi ha una força ancestral que ens fa moure'ns. Molts antropòlegs apunten que, d'alguna manera, la portem arrossegant des del dia en què vam deixar de ser nòmades. És com una marca instal·lada al nostre ADN, una veritat incòmoda que ens diu que a l'època anterior a la revolució neolítica érem, en el fons, més feliços. En siguem conscients o no, ens passem tota la vida intentant tornar a aquells dies. Per això viatgem tant, per sanar aquest trauma atàvic.
1: El desig de desplaçar-nos per motius aliens a l'instint de supervivència comença, doncs, quan passem a ser sedentaris. Per molt que a l'eixida intentem posar-hi de la nostra part, mai acabarem d'entendre la complexitat humana. És fascinant i colpidora a parts iguals.
0: Exacte. A diferència de la major part d'espècies animals, viatgem també per descobrir, per buscar respostes, per evadir-nos, per sentir-nos vius i vives. Viatjar és travessar terres desconegudes, però també fronteres interiors, sobretot això.
1: Des de l'Odissea d'Ulisses, el primer gran mite del viatge, fins a les conquestes contemporànies de l'Everest i de la Lluna, l'ésser humà s'ha mogut per necessitat, per fe, per curiositat, per amor, però també per motius molt menys lluminosos, per cobdícia, per por, per maldat, per conquerir, imposar, espoliar i sotmetre continents sencers. Aquesta és probablement la major ignomínia del passat d'Occident i, malauradament, també del seu present.
0: Doncs sí, ho estem veient. No cal ni dir que la superioritat moral occidental ha deixat una empremta massa gran, massa perversa, en la manera com viatgem, expliquem i interpretem el món. Una altra cosa que estem veient aquests dies, ara que arriben les vacances d'estiu. Turisme de masses, turisme del selfie, folclorització cultural de països exòtics per fer-los més vendibles, viatges solidaris que cauen en la trampa del paternalisme i perpetuen dependències...
1: Quantes maneres de viatjar a tants llocs per no acabar anant enlloc. Viatjar també pot ser una fugida elegant per no trobar el que realment busquem. En canvi, hi ha viatges que fem sense moure'ns de casa que ens canvien de dalt a baix, que deixen petjada, no el terra, sinó l'ànima. Quan obrim un llibre, quan ens atrevim a imaginar, a sentir...
0: És que, al capdavall, aquesta és la finalitat del viatge, la mirada nova que guanyem. Marcel Proust deia que el veritable viatge de descobriment no consisteix a buscar nous paisatges, sinó a tenir nous ulls.
1: Viatjant, ens adaptem a nous costums, cultivem noves posicions i actituds desconegudes, nous idiomes, nous valors per la nostra memòria emocional que ens permetin llançar-nos sense por al fracàs. Perquè en cada aventura quotidiana que inaugurem en aixecar-nos, comença una nova trajectòria per descobrir. Un possible canvi naixent sota el foc dels teus somnis, que ja de per si et fa sentir una miqueta més viu, una miqueta més viva.
0: I un altre contemporani de Proust, Cavafis, també va escriure: quan surtis per fer el viatge cap a Ítaca, prega que el camí sigui llarg, ple d'aventures, ple de coneixences.
1: I la nostra Ítaca sou vosaltres. I aquesta temporada ha estat una odissea meravellosa que ens ha regalat moments i aprenentatges únics. Però ei, que volem que el camí sigui llarguíssim. I la temporada que ve tornarem a salpar mar endins.
0: Sí, sí, sí. Encara no... Hem de viure moltes aventures, no corris tant. Per exemple, hem de començar aquest capítol.
1: Sí, ja tocaria, no? Ja sabeu que al capdavant d'aquesta expedició estem, com sempre, la Mariona Rabassaïrla. Hola, Mariona.
0: Hola, i el Jordi Muñoz Jovell.
1: Doncs ara sí, comencem. I aviam quina biografia viatgent ens portes avui.
0: Doncs el misteri s'acaba aviat. Escolteu, escolteu.

On podríem anar que els anys passessin més lentament? Feixugament sotmesos a la caducitat del temps, no hi ha cap viatge que pugui alliberar-nos per sempre més de dubtes i temences. I és bo saber-ho sempre abans d'emprendre'l. Més enllà de neguits i entusiasmes, potser el guany dels viatges és l'espai que hi descobrim de nosaltres mateixos i que tal volta hauria restat fosc sense la llum d'aquelles noves rutes. Miquel Martí i Pol.

L'obsessió humana per viatjar, per desplaçar-nos d'un lloc a l'altre, és tan antiga com la nostra pròpia existència. O més ben dit, és més vella que el anar a peu. Ja ho dèiem al principi. Des que vam sortir de l'Àfrica fa uns 60.000 anys, no hem deixat de moure'ns. Per travessar deserts, mars, muntanyes i continents, per perseguir aliment i refugi, però també per conèixer nous horitzons. Som tafaners de mena. Durant segles, a banda de les preuades cames, utilitzàvem els animals per a les grans distàncies terrestres. Cavalls, mules, bous, camells, llames. Gràcies a la descoberta de la roda, a partir de l'any 3000 abans de Crist, també ho fèiem mitjançant carros i carruatges empesos per aquestes bèsties. Bé, no tothom, només la classe privilegiada que es podia permetre comprar i mantenir els animals i tenir en possessió com a mínim un xofer. Per a la resta de mortals calia desplaçar-se a pota, com tota la vida. Tot va canviar quan, en plena revolució industrial, l'any 1817, el comte Karl von Drais d'Alemanya va inventar la primera màquina de dues rodes coneguda com la màquina corredora o draisiana. Aquest enginy consistia en un quadre de fusta muntat sobre dues rodes i era impulsat per l'usuari empenyent amb els peus contra el terra, sense la necessitat de la tracció animal ni del carbó. L'artefacte era d'allò més rudimentari, però va assentar les bases del futur de la nostra protagonista d'avui, la bicicleta.

A la dècada de 1860, John Kemp Starley va presentar el primer model amb pedals i una cadena de transmissió, la River Safety Bicycle. Aquesta incorporació va ser cabdal perquè l'invent comencés a rodar per no deixar mai de fer-ho. Podríem dir, doncs, que aquesta ha estat probablement l'única cadena que, en comptes d'oprimir-nos, ens ha alliberat. La popularitat d'aquest nou vehicle va créixer tan ràpidament que ja a finals del segle XIX era utilitzat massivament per la població d'Europa i els Estats Units, tot i que també va penetrar més lentament a l'Àsia, sobretot a la Xina. S'havia destapat una autèntica obsessió per les dues rodes que va influir en gairebé tots els aspectes de la vida: l'art, la música, la literatura, la moda i fins i tot el comportament humà. Els registres parroquials d'Anglaterra demostren un marcat increment dels matrimonis entre llogarets distants durant la febre de les bicicletes de la dècada de 1890. Però qui més va beneficiar-se de la seva promesa de mobilitat social van ser les dones. Tant és així que entre el col·lectiu feminista van començar a anomenar-la màquina de llibertat. Mentrestant, pels manuals de comportament femení de l'època, continuava sent considerada un símbol de mala educació i, per culpa de l'esforç obstinat dels poders fàctics, moltes de les ciclistes van ser apedregades. Tanmateix, l'entossudiment d'aquestes pioneres va ser més gran i gràcies a figures com Annie Londonderry, la primera dona en fer la volta al món en bici el 1895, les dones van poder conquerir un terreny que els havia estat vetat. A la Belle Époque, fins i tot, hi havia noies solteres que es queixaven que ja no es podia lligar sense muntar en bici. La sufragista Susan B. Anthony va arribar a dir que la bicicleta ha fet més per l'emancipació de la dona que qualsevol altra cosa al món.

A quants llocs ens porta una bicicleta que no ho pot fer cap altre vehicle? No és gens estrany que per això molts la considerin un símbol i que com a tal se li acabés dedicant un dia commemoratiu el 19 d'abril. Aquella jornada de 1943, el químic suís Alfred Hoffmann va agafar la bici per anar del seu laboratori a casa després de començar a trobar-se

convertiria en fetitge del moviment hippie que tanmateix tan va acabar maleint en considerar-lo el causant de la seva degradació a la categoria d'estupefaent. Però estàvem parlant de la bicicleta i la seva contribució a la llibertat. I en aquest aspecte, que Hoffman ens perdoni, és indiscutible que els granyuts dels 70 van tenir-hi molt a dir. A banda de viatges lisèrgics, també van fer que l'ecologisme calés en la societat moderna. En plena crisi energètica, la necessitat de crear una mobilitat sostenible va convertir la bici en un símbol de desconnexió i contracultura que encara ara perdura gràcies a moviments com el Critical Mass o el cicloturisme espiritual.

Tot i així, no cal ser un hippie per fer de l'anar en bici un estil de vida, una passió. I és que és versàtil, lleugera, fàcil de mantenir, econòmica, ecològica i tan només addictiva que l'LSD. I a més, Xino Xano ens pot transportar a qualsevol lloc. Com els dies en què érem uns marrecs i només ens importava l'aquí i l'ara. I és que, si com escrivia Rainer Maria Rilke, la veritable pàtria de l'home és la infància, la seva capital bé podria ser la bicicleta. Aquelles tardes d'estiu, d'adrenalina i genolls pelats, conquerint els carrers a tota velocitat, insaciables. Aquelles tardes en què tot era possible i res no ens aturava, emulant la colla d'amics més entranyable i inoblidable del sí.

acabar la biografia de la bicicleta sense fer l'enèsim homenatge als Goonies, la pel·lícula que tant ens ha fet viatjar a més d'un i d'una. A banda de voltar amb les bicis, eren uns eixelebrats i, com tot equip intrèpid, tenien una missió: trobar el tresor d'or i diamants que havia amagat el malaurat pirata Willy el Borni. Però el tresor de veritat, tots ho vèiem, no era aquest, sinó l'amistat que va sorgir d'aquella aventura compartida. Per això crec que va marcar tota una generació, perquè aquest, si ens ho proposàvem, també el podíem aconseguir nosaltres. Al capdavall, tan sols es tractava de seguir pedalant.

d'històries iniciàtiques, de noiets sobre rodes a la recerca d'emocions, la pantalla gran i la petita n'és plena, pleníssima. Però és una altra pel·li de l'Spielberg la que ens ha deixat la imatge més màgica i icònica d'una bicicleta, E.T. l'extraterrestre. No hi ha dubte que per al director, els dies de bici i roses, com Rilke, són la seva veritable pàtria. I la nostra. Ben mirat, tots i totes tenim emmarcat a la ment el dia que ens vam desprendre de les rodetes i per fi pedalàvem sols sense la supervisió d'un adult, tastant per primera vegada el gust de la llibertat. Aquell dia també vam aprendre el poder que amaga viatjar.

viatjant per l'espai fins a Mart, sobrevolant Àfrica, banyant-nos en un hammam turc, entre ecos de l'Antàrtida i fotografies de Xina, per acabar embolcallades pel mantra de les onades oceàniques. Així hem volgut començar aquesta àgora de

0: avui dedicada als viatges, amb un trajecte musical molt especial per diferents paisatges sonors que ens han transportat en pocs minuts a tants llocs geogràfics i emocionals. Sense oblidar-nos que hi ha altres viatges molt menys plaents, molt lluny dels privilegis d'aquest mal anomenat primer món, que aspiren a trobar una millor qualitat de vida, una esperança o directament la supervivència. Per exemple, el de tantes persones refugiades que emprenen croades on es juguen literalment la vida. Una realitat molt propera que vivim al Mediterrani, sense anar més lluny, i ignorem com tants conflictes humans diaris que ens travessen i ens deshumanitzen. Bé, i fet aquest parèntesi, que ens sembla molt necessari, canviem de terç, perquè estem a l'espai de l'Àgora, i ja que volem conversar sobre els viatges, ho volem fer amb la millor companyia. De dues persones apassionades del viatjar, però també d'acompanyar d'altres a viatjar cap endins i cap enfora. Per això hem convidat avui la Lorena Font, antropòloga i guia de viatges des de fa més de 15 anys. Ho fa a través de propostes alternatives i respectuoses amb els indrets i les cultures, tant amb adults com també, últimament, amb infants i joves. Benvinguda, Lorena. Com estàs?
1: Gràcies.
0: I també tenim a la Núria Xiva, coach i experta en autoconeixement, col·laboradora del Despertador, creadora del projecte Encamina't, on ha acompanyat a diferents expedicions a fer el Camino i altres trajectes des d'una proposta que va com l'eixida, d'endins cap enfora, de despertar l'autolideratge i el benestar de la consciència. Benvinguda, Núria, com estàs?
1: Molt bé, un plaer estar aquí, molta il·lusió i ganes.
0: Per començar, el plaer totalment nostre, que ens acompanyeu, perquè a més sou unes cracs, i segur que totes i tots doncs, aprenem un munt de vosaltres sobre el fet de viatjar, no? Tant cap endins com cap enfora. I per començar, el que volíem també és preguntar-vos què us ha portat a fer del viatge una forma de vida i fins i tot de guanyar-vos la vida.
1: A mi, bueno, m'hi ha portat una mica la meva infància. Tenia la sort de tindre uns pares que als quals els agradava veure món i viatjar amb pocs recursos, la motxilla, sense grans expectatives. Era una època sense internet, sense informació. I a través d'aquesta llavor, no, que em van anar deixant, vaig tindre com molt clar que jo quedar-me a Barcelona, no? A lo que és casa meva, se'm feia petita i havia de veure més món. I em fascinava ja des de petita el saber que la realitat, la normalitat, a cada lloc del món era diferent, no? I és una mica el que em va enganxar a viatjar. Al descobrir noves maneres, noves realitats, bueno, noves formes, i que la meva normalitat es trencava nyicos, no? En aquestes experiències. I poder-m'hi guanyar la vida, pues, la veritat és que em fa sentir molt afortunada. Des de sempre, la veritat és que he lluitat per això. No, a vegades no ha sigut un camí fàcil perquè no tens una nòmina fixa, no tens una estabilitat econòmica, treballes quan tothom té vacances... Bueno, és una lecció de vida, però fa que jo, quan estigui treballant, realment em senti afortunada.
0: Connectada amb un propòsit, no? Amb alguna cosa...
1: Sí, total, total. I gaudeixo d'això, d'ensenyar, no? De poder ensenyar altres cultures, de poder, l'altre dia ho parlàvem amb el Jordi, de poder fer una mica de coixí cultural entre la gent que ve d'aquí, no? De la nostra cultura, i poder-los mostrar altres cultures amb respecte, amb carinyo, amb no? A que puguin... bueno, almenys la meva idea sempre és a que puguin sentir una mica el que jo sento quan em fascina una quotidianitat estranya a la meva, no? Després que la gent hi arribi o no, pues de vegades se puede...
2: Molt bé, mira, m'acabes de fer molta enveja, Lorena, això d'uns pares ja viatgers que de petita amb la motxilla et portaven per allà. Jo això de veritat amb la família no ho vaig poder gaudir de petita, però sí que vaig anar, jo vinc del món de l'escoltisme, i llavors vaig tenir la sort de poder anar a diversos viatges aquí per Europa a través de l'agrupament Escolta, al que jo anava des de petiteta. I llavors allà, entre altres viatges que vaig conèixer, que era per viatges doncs, molt austers, molt senzills, anaves amb la motxilla i poca cosa més, t'estaves 15 dies enmig de la natura, encara que t'anessis a Suïssa, a Holanda, vam viatjar a molts llocs, però era molt amb el que hi havia, no? A part amb una comunitat de gent, en compartint uns valors, i a mi això, la veritat és que em transformava molt, era com una cosa que necessitava durant l'any, no? Era com marxar d'acampament, temps, marxar a viatjar amb el grup aquest d'iguals, no? I a partir d'aquí va haver-hi un viatge que va transformar quan jo era ja monitora, que va ser el fer el Camí de Santiago amb un grup de nens. Llavors, aquell grup de nens era un grup de nens especial, podríem dir-ho d'una manera, i de com van començar a l'inici del Camí de Santiago a el que va passar quan vam caminar junts aquells 100 i escaig quilòmetres que vam recórrer aquell estiu, el grup quan va arribar a Santiago era un altre, no? Llavors jo em vaig quedar amb aquell potencial que tenia el Camí de Santiago i vaig dir, ostres, el que ha aconseguit aquest viatge, que nosaltres com a monitors no hem aconseguit durant tot l'any, què és el que ha passat? No, aquest viatge té alguna cosa ja de per si. I llavors quan jo vaig començar amb tots els temes d'autoconeixement, de lideratge, de començar a facilitar grups, em vaig recordar molt aquesta experiència que jo havia viscut amb el meu grup de nanos, de l'agrupament, no? Quan tenia 20 anyets, i vaig dir, diu, això té alguna cosa de potencial, jo provaré de portar un primer grup de persones a veure què passa. Però no només caminar el Camí de Santiago, que ja per si té molt de potencial, sinó a part ficant aquesta mirada d'autoconeixement, no? I la veritat és que ho vaig fer, va tenir molt d'èxit, va ser un abans i un després a la vida de moltes persones, i va ser com, això el meu camí, tirar cap aquí. I a partir d'allà jo també el vaig fer de manera, també amb amics, el vaig anar provant de fer de manera sola, i a partir d'allà doncs, vaig portar molts grups de creixement personal a fer el Camí de Santiago i vaig veure que això em tirava, no? I a part que és que no només el sentia que era per aquí i que era una part molt vocacional, sinó que també la vida m'acompanyava, no? I la gent pues, pagava per això. Així que ajuntaven com els dos factors, no? A dir, no només que la vida et diu, sinó que a part et pots guanyar la vida amb això, així que quina manera més maca de guanyar-te així la vida.
0: Sí, us escolto, no? I esteu parlant això, no? Abans parlaves, Lorena, també, que potser dels elements que ens atreu o que ens mou, no? Que us ha mogut a vosaltres és aquesta part de que descobrim, bueno, les dues, no? Ara parlaves, Núria, tu, de l'autoconeixement, de la part de la transformació, però també tant cap endins, de l'autoconeixement cap endins, com el coneixement cap enfora, també, que permet també trencar creences, mites, descobrir noves realitats, no? Com deies, Lorena, també, que ens enriqueix, no? Que ens enriqueix si estem amb la... si ens ho permetem, no? Si estem en aquesta predisposició, no? Aquesta sortida de la cova de Plató, d'alguna forma, del conegut i descobrir i aprendre mentre ens aprenem, no? Noves cultures, noves realitats, nous paisatges. Quins elements diríeu més que fan que ens atregui tant el fet de viatjar?
2: Per mi, viatjar és com fer un reset a la teva vida. És a dir, és trencar la teva monotonia, és deixar de fer el que cada dia estem acostumats a fer, però jo no ho dic només de marxar físicament de casa teva, sinó la part cultural, de que veus una altra cultura, la part també dels hàbits, de dir, doncs avui no m'aixeco a les 9 del matí, sinó que potser m'aixeco a les 5 de la matinada, perquè el sol és quan surt en aquest país. És com canviar els hàbits, canviar tot, i et fa, per mi, la gràcia dels viatges que tu pots... O sigui, tu, evidentment, no deixes la teva vida, no? La segueixes tenint, però la veus des d'un lloc diferent. O sigui, és la perspectiva que agafes quan tu estàs de viatge, almenys els viatges que jo proposo, no? Que són aquesta mirada que el viatge en si, el lloc en si és l'excusa, no és on has d'arribar, és tot el que passarà mentre fas aquest camí, no? Que és com que tens la capacitat del viatge d'agafar aquesta distància emocional o aquesta perspectiva que et permet també fer un viatge cap a la teva pròpia vida. I a mi això és el que em fascina, no? El trencar els hàbits, el veure les coses diferents, el poder això de pensar fora de la caixa, no? Que sempre si no aquí estem amb la rutina i com tots pensant lo mismo, i per mi és aquest poder el que té el sortir.
3: La eixida. Mirant endins per anar en fora.
4: Dos quarts, les notícies del cap de setmana.

0: Bon dia, són dos quarts. Us parla Carla Ramos. La Colla de Diables de Mollet celebra avui dissabte una macrotabalada, una jornada dedicada exclusivament als tabals. L'activitat comença aquest vespre a les 8 amb quatre cercaviles simultànies que recorreran diferents punts de la ciutat i confluiran en un gran lluïment final. La vocal de la Junta, l'Esther García Canet, ha explicat que la iniciativa va néixer per donar el protagonisme que mereixen els tabalers, que habitualment queden en un segon pla durant els correfocs.
1: És un acte que volem continuar fent, que mereix un dia en el calendari, perquè la secció de tabals és una secció que porta sobretot el ritme d'un correfoc i moltes vegades no, l'espectacularitat del propi del foc amaga una mica tota la feina que els nostres tabalers fan durant tot l'any i llavors és una mica doncs, com per donar-los el seu dia també que es puguin lluir. Llavors és una tabalada diabòlica que volem que segueixi i s'instauri com a, diguéssim, un dia més en el calendari de Diables estable.
0: La jornada començarà amb quatre cercaviles que sortiran simultàniament des de la plaça de l'Ajuntament, la Rambla Balmes, el Parc de les Pruneres i l'Institut Aigua Viva. A més de la colla anfitriona, també hi participen els Diables, els Resistents de Castellvell i el Vilar, els Diables de la Maurina i els Diables de Sant Andreu. I també us informem que el mes de juny ha estat excepcionalment càlid a Mollet del Vallès. La temperatura màxima registrada ha arribat als 35 graus, mentre que la temperatura mitjana s'ha situat en els 25 graus, una xifra que representa 2,4 graus per sobre de la mitjana climàtica. Pel que fa a la pluja, durant el juny es van registrar 23,4 litres per metre quadrat concentrats en només 3 dies. Des d'aleshores no ha tornat a ploure i, comptant també els primers dies de juliol, Mollet encadena ja un mes sense precipitacions.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: L'eixida. Mirant endins per anar en fora.
2: No, jo pensava, ara mateix, perquè tinc com experiències diferents. Una és l'experiència personal, on he passat molt de temps seguit viatjant, i llavors aquesta mirada que tu deies, Núria, de sortir de la teva vida i de mirar-te-la de lluny. Jo he viscut a vegades un procés contrari, que és com, bueno, un procés diferent, no contrari, no? Però és com que la teva normalitat és el viatge, no? I al contrari, i l'excepcional és la vida normal, que al final és la família, el lloc que coneixes, que tornes de tant en tant, no? Com per veure que la proporció és inversa, saps? És com que la vida en si és el viatge i després el casa és l'altre, no? Que, bueno, és curiós perquè pensava, hòstia, que diferent, no? També l'experiència que pot ser.
3: És quan entenc, Lore, que també té a veure amb quan una cosa és la rutina, i la, no?
2: Exacte.
3: La rutina és el sortir de la rutina, no?
2: És que quan el viatge això, és la rutina, no? és l'antirutina.
3: Sí, perquè venia precisament amb això, no? Dius, és que moltes vegades potser una de les parts que ens atreu del viatge pot ser amb això del reset que deies, Núria, també el que quan estic en el viatge potser estic més en el permís, en estar sense exigència, però, clar, una exigència que tinc normalment quan estic amb la rutina. I quan el viatge potser és una feina i estic en la rutina, potser sí que aleshores pot convertir-se, o sigui, no pot estar tant aquesta part el no haver exigència, no?
2: Exacte. La meva experiència és diferent a potser la dels viatgers que jo acompanyo, no? Que potser tenen una experiència en més curt termini, no? I s'emporten una mica més sense ser tan profund, no? Com en els viatges de la Núria, que són més d'introspecció i més de cap a una mirada de creixement personal, sinó que jo em trobo gent molts cops que busca estímuls, no? Conèixer. A vegades també arribo a trobar gent addicta a viatjar, no? A que busca el sello del passaporte. I, bueno,
3: hi ha molts propòsits i formes de viatjar diferents.
2: Hi ha molts propòsits.
3: Sí, sí. I allà conviuen, de vegades, en un mateix grup, no? En un mateix grup pots estar acompanyant moltíssima gent amb propòsits tan diferents i pot haver allà una font de conflictes per això, no? Potser només hi ha per això.
2: També,
3: no?
2: També.
4: A mi també hi ha un ingredient que a mi m'encanta els viatges, que és la gestió de la incertesa. També és veritat que si vas amb un guia, no, algú t'acompanya, vas com més de dir, confio en què passarà. Però sí que és cert que hi ha un punt de dir què em trobaré, amb què em sorprendré, des de nivell cultural, a el que veuré avui, al grup de persones també que em trobaré, perquè si fas un viatge, almenys en grup, és com a veure què serà, què passarà aquí, no? Llavors, tota aquesta gestió de la incertesa per mi també és una gran habilitat que no estem molt acostumats. Abans ho parlàvem, no, tot el tema de les noves tecnologies, de com podem predir ja la vida, no? De com és, com tot lo tengo que tener controlado. I per mi el fet de viatjar és, suelto el control, me dejo llevar, jo què sé, abogo a mi creativitat, a perdre el control, no? A comentar que tota aquesta part de gestió de la incertesa, que per mi és tan necessari que ho estem perdent. I el viatge en si ja t'ho porta, això.
3: Em remet tot plegat a que potser tot parteix de la consciència, no, abans? O sigui, perquè moltes vegades, no per agafar un avió i plantar-me a 16 hores de diferència d'aquí, i amb una franja horària molt diferent i amb una cultura que no té res a veure, per això vol dir que pugui estar cultivant un esperit més aventurer.
2: Exacte.
3: O pugui desconnectar o pugui connectar o no, si no és amb què connecto o amb què estic connectada, no? O sigui, la maleta la porto amb mi, allà on vagi, del que jo soc o d'on està, i la meva predisposició, la meva necessitat de control, la meva carència, la meva abundància, si necessito seguir omplint postals, si necessito seguir enviant, o em permeto descobrir-me des d'un altre lloc, no? I aquesta part també, que jo penso que igual que l'internet o la tecnologia pot simbolitzar aquesta velocitat també i aquesta sobreinformació i aquest control i aquesta mirada també una mica com controladora i imperialista, diguéssim, de conquesta sobre els llocs i sobre els territoris, també pot, també el fet de les noves formes de viatjar, no? També, o sigui, cada vegada anem molt més de pressa als llocs i arribem amb un avió, ens plantem un lloc i no hem fet el viatge abans, de predisposició d'humilitat també, respecte d'honorar també el territori intern i el territori extern, no? I crec que aquí també ens perdem una part de nosaltres, no? No sé com ho veieu.
2: Sí, jo estic molt d'acord en que, bueno, estem en una societat on tot és molt ràpid, no? I llavors, des d'un viatge a un dol, a qualsevol cosa, no? Te la demanen que sigui així, llavors no arribem preparats al lloc on anem de viatge, no? No arribem realment com hauríem d'arribar, no? Totalment. Creuem i ens plantem en una cultura que és antagònica a la nostra i no ens ha donat temps ni a llegir-nos un llibre de com són, ni a integrar realment que per anar allà ens hem de despojar de coses nostres.
4: Clar, per mi hi ha com un o dos o tres tipus, o sigui, hi ha viatges diferents, no? Hi ha viatges que jo he anat a conèixer llocs i a conèixer la cultura i que això ja pròpiament em transforma perquè és una realitat diferent de la meva i doncs jo ja puc veure la meva vida dient, hòstia, no és la realitat de la meva absoluta, sinó que també em contrasta molt amb el que estic vivent i és molt guai, no? Després també hi ha altres viatges, com per exemple jo el que faig del Camí de Santiago, que no és anar a veure alguna cosa, sinó que hi ha molts dies que estàs caminant i passes per boscos, per poblets, no? Que és un viatge més ja de cap endins, de què t'estàs escoltant tu mentre estàs fent aquest camí com de transició cap a un lloc, no? Llavors, clar, aquí és el que és com és diferent a el que estem parlant, no? Perquè llavors hi ha aquesta mirada que tu ets el que t'has de validar, és tu que fas cap al teu recorregut als paisatges aquests interiors, no?, que deies aquí, Jordi. Però també hi ha uns altres viatges, que són, per exemple, els viatges que ens porta la vida quan fem un dol, no? O quan ens fan fora de la feina, per mi és viure un viatge, també, perquè entres en una zona d'incertesa, no saps què fer, canvies el teu dia a dia, i a vegades no es tracta d'anar a un lloc diferent, sinó que és tot el que camines mentre estàs fent aquest viatge a la vida, no? I aquesta metàfora, a mi, com d'aquest viatge, o, per exemple, el viatge de l'heroi, que és aquesta metàfora que la majoria de les pel·lícules que veiem i que tant ens enganxen, tenen aquesta metàfora de tenir que marxar cap a un lloc desconegut cap a tu, que pot ser físicament i pot ser algo que la vida et porta, no? I com fer tot aquest viatge fins a tornar al mateix lloc on està la teva vida, perquè al final tothom torna, no?, al seu lloc, al seu dia a dia. I com ets, tu has canviat, o sigui, no ha canviat res del teu entorn, però tu sí que canvies. I és aquest potencial que per mi tenen els viatges, de que nada canvia, solo jo canvio i tot canvia, no? I això és aquest viatge. Jo a vegades, en una setmana, el que em flipa a mi, per exemple, el Camí de Santiago, és que gent en una setmana pots fer aquesta transformació, que jo a vegades és que ni amb 8 anys de teràpia he aconseguit fer canvis, que potser quan arribo al Camí de Santiago, no, hi ha gent que diu, hòstia, és que deixo la meva parella perquè sé que no m'està portant ja el que m'ha de portar, o canvio de feina, o faré les paus amb el meu pare, o sigui, han passat coses com aquestes de potent, i això és perquè has fet una parada de la teva vida i t'has allunyat i has fet un IS reset que dèiem abans. Ja callo.
3: I superinteressant el que dius, Núria, crec que més jo ho enllaçaria amb que quan parles, per exemple, de l'experiència del Camino, és jo vaig amb aquesta predisposició, amb aquesta intenció, amb aquesta intenció també de posar allà una presència. Que segur que, recuperant el que deia abans també la Lore, també hi ha molta gent que pot creure que això, però també hi ha gent que va amb una predisposició X i una altra que va amb una altra predisposició, que també fa que aquest viatge, per molt que hi hagi, no li porti tant, no? Per molt que estigui tot preparat perquè pugui passar així, o perquè pugui ser així. Igualment és això, no? També si em quedo amb la reflexió, també recollint, i com ja anem tancant, perquè podríem estar fins a infinit, i abans de fer-vos l'última pregunta, em quedo també una reflexió de com... Jo em quedo, per exemple, per mi, el viatge més potent que he fet no va ser fora, va ser dins, amb teràpia, fa 25 anys. I tornava això que deies, Núria, tornava a Sant Jordi, el mateix Jordi que entrava aparentment físicament a la mateixa casa, però canviava totalment. I allò va ser, i me'n recordo que després vaig decidir a partir d'allà que viuria fora del meu lloc on havia viscut tota la vida, en aquest cas Barcelona, durant molts anys, però i que allò seria molt espectacular, potser viatjaria per diferents parts del món, però que jo el viatge més gran ja l'havia fet. I viatjant m'adono que potser moltes vegades estic més en, o podem estar més en el consum, com deies abans, Lore, de recollir quasi al final fotos o postals o selfies o conquerir territoris o experiències inclús, que no en el fet de conèixer i deixar-nos penetrar per la realitat que hi ha allà i deixar-nos permetre'ns ser vulnerables també allò, aquella incertesa, aquella incomoditat, aquella realitat que passa, que evidentment, com no és una cultura diferent, segur que t'ha de travessar la incomoditat, no?
4: Clar, a mi ara m'acabes de tocar un tema que el volia treure sí o sí, que és el tema de la incomoditat dels viatges. És els reptes que el viatge et porta, no? En tots els viatges jo m'he trobat sempre en parts que no han funcionat. Recordo una a la Índia que vaig fer, que jo iba com, a ver la Índia, que bonita, colores, sonrises. I jo recordo que m'ha impactat tant la duresa de les coses que vaig veure. Estava per a un orfenat. Jo cada dia trucava a mare plorant, mama, gràcies per el que m'has donat, gràcies per... Em va fer valorar tant la vida que jo tenia aquí, amb coses que em van xocar tant d'allà, que per mi va ser un viatge molt dur, molt dur de mirar cap endins, de reconèixer, d'agraïment, de saber valorar les coses com les tinc. Vull dir, que a vegades també aquests reptes, aquests obstacles que et posa el viatge, no te'ls trobes en el teu dia a dia, perquè ja estem a la zona de confort, i el fet de sortir fora de la zona aquesta i entrar en la zona d'aprenentatge, també poden passar canvis significatius amb tu, no? I per mi és important això, la incomoditat a vegades també que et porten els viatges, i per tant no tenir-ho tot tan sobresegur, no anar amb el viatge tan preparat, perquè també el viatge et pugui sorprendre, no?
3: I d'això també va una mica la vida, no? I crec que el viatge també defineix molt la nostra essència, no? Que està en aquesta condició viatgera, en què anem navegant, com deies abans, Núria, en molts escenaris, no? Que no tenen a veure només amb comprar-me un bitllet per anar a algun lloc o a una destinació, sinó contínuament ens atrapen moltes destinacions, molts viatges que no escollim, no? Com poden ser dolç o com poden ser canvis que estan allà i estem allà, no? Bueno, agrair-vos moltíssim. Ara sí que tancarem aquest espai. Sabem que igualment volem seguir viatjant amb vosaltres. Sabem que us podem trobar en algun moment perquè ens acompanyeu a fer un gran viatge cap endins i cap enfora. Molt agraïdes d'aquest espai. Moltes gràcies, Núria. Moltes gràcies, Lore, per aquest espai. Esperem que ho hagueu disfrutat i tant com segur que les persones que ens estan escoltant.
4: Gràcies a vosaltres. Un plaer.
2: Sí, moltes gràcies, Jordi, i que ens trobem viatjant.
5: Això sí que ha estat un viatge, eh?
3: Sí, un privilegi conversar amb aquestes dues exploradores de la vida. Però has que dir una cosa, Mariona?
5: Quina?
3: Que tinc ganes de seguir viatjant. Com dèiem a Laura, el viatjar també genera addicció, segons com.
5: Totalment. Doncs si vols seguir, tinc una proposta que t'encantarà. Perquè sí. Perquè què millor que viatjar a través del relat, de la proposta creativa. Ens obre portes a nous mons i, sobretot, a nosaltres. I saps qui és la nostra particular xerpa cultural, no?
3: L'Eli?
5: Exactament. Aviam a on ens convida a viatjar avui amb el seu pretext.

Des de l'antiguitat, la narrativa del viatge ha existit de diverses formes. Si ens referim a la literatura de viatges, l'imaginari col·lectiu rescatarà fàcilment els cèlebres títols de l'autor francès del segle XIX, Jules Verne, com ara 20.000 llegües de viatge submarí, La volta al món en 80 dies o Viatge al centre de la Terra, entre d'altres. Les històries de ciència-ficció d'Isaac Asimov, autor científic estatunidenc d'origen rus del segle XX, i els viatges al·lucinants de científics diminuts dins del cos humà, o bé les aventures de l'intrèpid reporter Tintin, creat pel belga Georges Rémy, més conegut com a Hergé, entre el 1930 i el 1976. Però quin va ser el primer text que va parlar de travessies? Per damunt de tot, la gran referència que trobem és l'Odissea, el poema èpic grec compost per 24 cants atribuït a Homer del segle VIII abans de Crist. El poema narra la tornada a casa, a Ítaca, de l'heroi grec Odisseu, Ulisses en llatí, després de la guerra de Troia. L'impacte d'aquesta obra està relacionat amb la influència que ha exercit en la literatura, la cultura i el pensament occidental. El viatge d'Odisseu és un viatge sobre l'exploració de la condició humana i és crucial per a la comprensió de la mitologia grega. També ha marcat grans personatges arquetípics, convertint Ulisses en l'arquetip d'heroi viatger, mentre que Penélope representa la lleialtat. Són referents universals que han persistit i han influït culturalment sobre els rols de gènere. L'obra també ens ha llegat el terme Odissea per referir-nos a un viatge llarg ple de peripècies, a més de ser objecte d'estudi i d'adaptacions en la literatura, la filosofia, la música i el cinema.

¿Cuántos de vosotros té per costum escriure un diari quan viatja? El viaje de Geria, escrit per una dona al segle IV després de Crist, presumiblement a El Bierzo, està considerat com el primer relat de viatges en el context de la literatura occidental i espanyola, ja que narra de forma personal una travessia amb intencions descriptives i de descobriment. Egeria, una dona gallega benestant, singular, curiosa i decidida, considerada la primera dona viatgera i escriptora hispana, relata la seva peregrinació a Terra Santa, Egipte, Mesopotàmia i Constantinoble en el format de carta, descrivint amb detall els llocs que visita i les experiències que hi viu. El text va ser escrit en llatí vulgar al segle IV després de Crist, com hem comentat, va ser copiat al segle XI per un monjo de l'abadia de Monte Cassino i no va ser descobert fins a finals del segle XIX. El llibre està editat per la Línia de l'Horizonte Ediciones. Amb aquest esperit dels diaris de viatges, i ja saltem a la pantalla, us vull parlar de la pel·lícula de l'any 2004, Diarios de motocicleta, de Walter Salles. Una pel·lícula biogràfica basada en els diaris de viatge del Che Guevara, llavors estudiant de medicina, i el seu amic bioquímic Alberto Granado, que explica el viatge que van dur a terme sobre una motocicleta l'any 1952 partint de Buenos Aires. El que havia de ser un viatge d'aventures per conèixer el continent es converteix en una descoberta que els canviarà la vida. És el descobriment de noves realitats, dels estaments més desfavorables de la societat, el que despertarà en el Che les ganes de lluita per la justícia social. Aquesta road movie, o pel·lícula de carretera, també ens permet parlar d'aquest gènere cinematogràfic que es nodreix del viatge, ja que els personatges principals duen a terme un desplaçament físic que constitueix l'eix central de la trama i que és molt més que un trajecte. És una exploració personal i íntima a través del moviment, on el camí es converteix en catalitzador per l'autodescobriment i la transformació. Diarios de motocicletas pot veure a Movistar Plus i en obert a runtime.tv.

En el terreny de la ciència-ficció, els viatges en el temps són un tema recurrent amb grans exemples dels anys 80 i 90 que han marcat una generació. Estic pensant en títols com Regreso al futuro, de 1985, Atrapado en el tiempo, de 1993, o 12 monos, del 95. Però jo us vull presentar la pel·lícula Petit Maman, que la directora francesa Céline Sciamma va estrenar el 2021. El film no utilitza els típics elements narratius d'aquest subgènere, malgrat que hi ha un salt en el temps. En aquest cas, admirem el que podríem anomenar un poema cinematogràfic màgic i com aquesta cinta, breu i senzilla, explora l'amor d'una filla envers la seva mare. Nelly té 8 anys i acaba de perdre la seva àvia. Mentre ajuda els seus pares a buidar la casa on la seva mare va créixer, explora amb intriga el bosc que l'envolta, on la seva mare hi jugava de petita. En aquest bosc, la Nelly coneix una altra nena de la seva mateixa edat i físicament molt semblant a ella. La connexió entre ambdues fa néixer una amistat. Entre jocs i confidències s'adonaran que el seu vincle és tan fort perquè són mare i filla compartint temps, espai i l'edat de 8 anys, creant un conte de fades entre present i passat. Aquest títol es pot mirar a Filmin i a

I en aquesta línia de fantasia portada a l'extrem, us llanço una pregunta. Us imagineu com seria viatjar dins de les pàgines del vostre llibre preferit? Això és el que fan la Carmen i la Juliet, dues germanes que cauen dins del seu conte preferit, El regne dels vents, convertides en gates. Sirocco i el regne dels vents és una pel·lícula d'animació adreçada a criatures a partir dels 6 anys, del director Benoît Chier. El film ens convida a passejar-nos per la geografia de fantasia d'un regne imaginari que sorgeix de les històries inventades per l'escriptora Agnès, que es desplega en diferents territoris, els quals seran explorats per les dues germanes a la recerca del camí per tornar a casa. Un homenatge als films de l'estudi japonès Ghibli, una celebració de la cura entre les dones, l'amor entre germanes i de la imaginació. La podeu veure a la col·lecció de Pac Màgic, a Filmin i a Pac Màgic On Demand.

Si voleu seguir indagant sobre el fet de viatjar, us recomano el llibre d'Emily Thomas, professora associada de filosofia a la Universitat de Durham, El viaje y su sentido, cuando los filósofos se hicieron nómadas, en traducció de Silvia Moreno Parrado i editat per Shackleton Books. El llibre explica els viatges de l'autora per Alaska, a la vegada que examina els llocs on la filosofia i els viatges s'han enfrontat entre si. Per exemple, parla sobre el concepte d'alteritat de Montaigne, sobre la manera com John Locke va utilitzar els llibres de viatges per millorar la seva comprensió de la ment humana, sobre el costat fosc dels mapes i com la filosofia pot ensenyar-nos que no són eines acrítiques en la nostra manera de pensar. També reflexiona sobre Henry Thoreau i la naturalesa salvatge i la manera com la filosofia de l'espai va revolucionar el turisme de muntanya, canviant la nostra forma de veure les grans roques. I finalment es pregunta si els viatges espacials afectaran la importància que ens atribuïm a nosaltres mateixos i mateixes com a éssers humans en l'immens univers en què vivim. El llibre està escrit de forma entenedora, senzilla i plena d'exemples i anècdotes.

0: sinó equipaje.
1: I ara sí, fins aquí ha arribat aquest viatge per referències artístiques i culturals, que és el pretext. El meu nom és Elisabet Alguacil. Gràcies per ser-hi. Bon camí. Estamos...

Viatgem cada dia, a cada instant, conscientment o inconscient, físicament o amb la imaginació, amb l'avió o amb el cor, amb cotxe o en son, caminant o volant amb el desig, amb bici o dit. Però és veritat, com diu Martí Pol, que de tots els viatges se n'aprèn, si estàs receptiu, si obres la ment i els poros i deixes penetrar-te per segles màgiques desconegudes o aparentment infranquejables. I que en aquesta ruta per la vida que caminem i desfem contínuament, en solitud o en companyia, hi ha el desafiament de trobar-nos, de descobrir-nos, de trobar aquest nou espai meravellós que conforta la nostra soledat a l'altra banda de la parpella. El viatge, des de temps homèrics immemorials, ha estat testimoni de la nostra natura absurda i precària en la lluita de voluntats humanes. Entre la por i la força, morint en la constància, fràgils i ferms, expandint eternament els nostres confins efímers en definir-nos a mar obert, sense lloc concret aparent. I després de l'agonia de la por al buit, trobem l'espai per créixer des de les experiències. Més enllà de la riba dels nostres vedats rutinaris, ens permetrem treure el cap, deixant pas lliure en la nostra expressió. No hi ha viatge més intrèpid i apassionant que el de ser nosaltres i desafiar la por de no ser estimades o directament el de prendre decisions obeint la nostra brúixola interior sense cap bola de vidre que ens marqui el camí. Només el sentir endins el batec, la pulsió de vida, l'impuls de la llibertat, el de l'elecció arrelada en el permís per ser, que ens convida ara sí a emprendre un nou vol, fràgil, autèntic i conscient.

0: sembla si anem tancant, que ja tocaria?
1: Oh, ja s'acaba?
0: Sí.
1: Però falta una cosa, no?
0: Les preguntes finals, per seguir viatjant. Sí. Vinga, va, arrenco sense més dilacions. Quins són els aprenentatges més destacats dels viatges més significatius que has fet?
1: Què has après de tu?
0: Quin ha estat el viatge més gran que has fet? Què va suposar per tu?
1: A quin lloc de la teva geografia t'agradaria viatjar més sovint?
0: I fins aquí el viatge per l'eixida d'avui.
1: Un trajecte en el qual, com has pogut sentir, ens han acompanyat moltes músiques i que, com sempre, pots recuperar a la playlist que tenim disponible a Spotify, on també pots recuperar altres programes.
0: Moltíssimes gràcies.
1: Aquí estem i aquí seguirem, transitant noves rutes, noves destinacions que ens porta la vida i que ens impulsen a aprendre.
0: Ens retrobem ben aviat.
1: Molt bon viatge.
2: Cocodril Club. Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Mollet els dilluns al vespre de 9 a 11 i els diumenges a la tarda de 5 a 7. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dilluns de 21 a 23 hores, diumenges de 17 a 19, a Ràdio Mollet 96.3 FM.
3: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
4: Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
3: De dilluns a divendres, entre les 9 i 2:15 del matí, posa't les piles. El magazín de Ràdio Mollet, on tu ets el protagonista. Posa't les piles. Remissió de 3 a 4:15 de la tarda.

pots quedar-te allà on estàs i alhora viatjar pel món a través de les seves músiques més autèntiques. De més enllà, un programa de Jordi García. Tots els divendres, de 9 a 11 de la nit, a la sintonia de Ràdio Mollet.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: En Pol, de 8 anys, està fent els deures de matemàtiques. Hi ha un problema que se li ha travessat. No hi ha manera. No l'entén i no sap ni per on començar. En Marc, el pare, li ha explicat unes 5 vegades el mateix. Ell ho troba molt senzill i comença a perdre els nervis fins que deixa anar. Què és el que no entens? Sempre estem igual, és que no t'esforces gens. El nen abaixa la mirada, no respon i s'allunya. Ni mama ni mom. Tots hem dit alguna vegada coses que després ens pesen. Avui a Ni mama ni momo no parlarem de judicis, ni de problemes, ni de culpes, sinó que posarem solucions. Cindy, què ens passa a vegades que nosaltres volem ajudar a les nostres criatures, però al final el que fem és bloquejar-los?
2: Bueno, el que ens passa a tots, no? Les presses, el voler que el nostre fill doncs, no quedi malament a la classe per fer els deures, que els porti bé, però moltes vegades fem totalment el contrari del que pretenem. I això s'entén molt bé entenent com funciona el nostre cervell una vegada més. És important entendre que el nostre cervell identifica si estem en una situació confiable o si estem davant d'una persona confiable en 7 segons. No? Quan tu coneixes una persona nova i apareix per la porta, el nostre cervell triga 7 segons en saber si aquesta persona o interpretar si aquesta persona és confiable. Què passa si és confiable? Que aquí el cervell s'obre a aprendre. Vol dir que aquesta persona pot ser competent, també. Llavors estem tranquils, perquè no ens hem de defensar ni hem de fugir. Estic tranquil·la, segura i puc començar a aprendre. Si, en canvi, la situació o la persona no és confiable, per tant, no és segura, el meu cervell es bloqueja, apareix tota aquesta... s'altera tota aquesta part del límbic, del cervell límbic, que és el que... interacciona davant d'una amenaça i, per tant, aquí no podré aprendre perquè la meva part prefrontal, que és la que analitza la part del llenguatge, està desconnectada. I només el meu cos estarà amb aquests nervis, no?, de saber si em vaig aixecar i fugir, si m'haig de bloquejar, si m'haig de defensar. Això és inconscient. Llavors, què podem fer nosaltres com a adults? Primer de tot, i com sempre diem, analitzar com estàs en el moment en què, en el cas de l'exemple que has posat, quan vull acompanyar els meus fills a fer els deures. En quin estat estic? Perquè si estic en un estat d'atacar, no? De dir és que sempre fas el mateix, o és que mira l'hora que és que sembla mentida que no ho sàpigues, no aconseguirem connectar. I es crearà una situació doncs, molt tensa, on el fruit serà... baralla segur, i els dos acabareu malament, o plorant, o mira, et deixo aquí, me'n vaig a fer el sopar, perquè hi diem frases després que fan molt mal, que és perquè amb tu és impossible, és que no vols aprendre, és que ets un desastre, és que no sé per què et costa tant.
1: Hauries de tornar a P5 o...
2: Exacte, no? Sembla mentida amb l'edat que tens, no? I això a les escoles també passa. Vés-te'n a I3, vés-te'n amb els petits, sí, quan castiguem. Es fa encara. Sembla mentida, però encara es fa.
1: Sí, sí. Per tant, entenc que això funciona, aquests 100 segons, tant quan coneixem una persona nova com quan s'acosta a una persona.
2: Sí, no, la situació, identificant quina situació estic, doncs allà el cervell el primer que fa és un escàner de saber si estic segur o no. La importància de crear espais segurs. I que no vol dir, perdona, no crear... reptes o aprenentatges en el meu fill, eh? No vol dir me quedo en la zona de confort, no aprendo nada porque así estoy seguro. No, no. Vol dir en que encara que estàs davant d'un repte, hi ha una persona confiable que et respecta davant de qualsevol escenari, llavors aquí puc assumir aquest repte, perquè hi ha una mirada amable al meu costat. Els nens han de tenir un estrès sostingut.
1: Mm-hmm. Posaves un exemple abans de començar la gravació, de que a vegades que tots ho hem fet i jo he dit, ostres, doncs jo ho he fet.
2: I jo també.
1: Totalment inconscient, no? Estàs en una botiga i allò que diuen, hem d'aplicar les assignatures en el teu dia a dia perquè així no farem deures. Vinga, va, anem a comprar dues ampolles d'aigua, si cada una val 1,50 €. Quant em costarà? Mentre estàs a la cua, fent la cua en el súper, on sigui, no? Que vagi fent aquest càlcul mental i tu ho fas. Per què ho fas? Per engrescar-lo, per retar-lo, no? Perquè tingui un repte i perquè aprengui.
2: Total.
1: El nen es bloqueja.
2: Clar.
1: O 1,50 €, 1,50 €, no, posem-ho més fàcil. Comprem una ampolla que val 1 € i l'altra val 1 €. Són dues ampolles. Quan hem de pagar? I el nen no respon. Però home, 1 € i 1 €, 1 més 1... Com és que no ho sap?
2: Com és que no ho saps, no? Si ho saps, no? Si jo sé que ho saps, com és que no? I de sobte a la tenda hi ha molta gent, tothom ens mira, llavors tu aquí comences a jutjar-te, a pensar, m'estan jutjant com a pare, a l'escola que porto els meus fills, sembla mentida, llavors...
1: Se't desmunta tot.
2: Se't desmunta i apareix aquest servei també, no?, de supervivència, i comences a pressionar. Què fa el teu fill? Es bloqueja. Allò que... Però tal qual, és el seu cervell que es bloqueja. Em sento observat, jutjat, haig de respondre ràpid, però no puc connectar amb la part de l'aprenentatge o de la resposta. Fatal.
1: Drama. Jo et deia que a mi m'havia passat,
2: sí.
1: Jo ho vaig fer amb la meva filla, no sé quin, però era matemàtiques també, i al cap de molta estona em va dir resultat.
2: Clar.
1: I jo vaig dir, què m'estàs dient? Allò que m'has demanat. Però en aquell moment no podia respondre, perquè estava sobreestressada, no?
2: Clar.
1: Llavors, molt bé, parlem massa, una vegada més.
2: Ja. Una vegada més, i sempre... Que és meravellós, eh? Sí. Utilitzar la vida quotidiana per a això. Però jo el que motivaria més és a fer-ho en moments on no hi ha mirada externa, no hi ha judici, no hi ha
1: per
2: sensació...
1: Per part de dos, és a dir, no et sentiràs ni tu...
2: Clar, jutjant, ni... i llavors anar pel carrer... Això ho feia molt el meu avi. Jo crec que els avis feien molt de les matrícules, de sumar matrícules, sí, no?, que sempre sí. Ho diem. Doncs si tu vas des de realment voler acompanyar i fer una activitat lúdica amb el teu fill, on a més aprèn matemàtiques, doncs fantàstic, i no jutjar el resultat, simplement la pregunta, i si veus que falla, doncs pensar com ho pots acompanyar d'una altra manera, no?
1: Ja està, sí. Molt bé. Anem a veure exactament què és el que li passa al cervell d'un infant quan se sent així observat, quan se sent jutjat.
2: Clar, aquí passen diverses coses. Primer, el que dèiem del bloqueig, no? Quan jo estic en una situació on no tinc algú que m'acompanya i sento judici o amenaça, hi ha el bloqueig. Però passa alguna cosa molt més greu, que és l'autoimatge, l'autoestima, que tant ens preocupa dels nostres fills. Si jo estic constantment rebent etiquetes, no?, de ets un desastre, això ja ho hauries de saber, sembla mentida, aquesta mirada de l'adult, aquesta veu de l'adult es convertirà en la nostra veu quan siguem adults nosaltres. Llavors, és molt important no etiquetar a l'infant, sinó la situació, observar-la i veure quina necessitat hi ha en el nen, no? O què està passant aquí, com se sent. Llavors, és molt important acompanyar des d'una mirada de trobar la resposta real i saber que tot aprenentatge és un procés.
1: Uh-huh.
2: Que si no tenim la resposta ara, vol dir que és una gran oportunitat acompanyar a diferents maneres d'entendre-ho.
1: I com canviem aquesta mirada? Perquè això pesa molt, ja ho sabem.
2: Clar.
1: És la mirada que hem rebut nosaltres, no? I a vegades que ens surt de forma natural i instintiva. Com ho fem? Com treballem aquest canvi de mirada?
2: Amb l'autorrevisió, com sempre, no? Identificar quina és la veu que tens tu. Què et passa, què penses sobre tu quan ho vols fer tot perfecte, si és el cas, d'on ve aquesta veu? O sigui, sempre dic que per acompanyar hem d'estar ben revisades, perquè al final la nostra veu de quan érem petites aprenem a ser pares sent fills.
1: Uh-huh.
2: I això és important, revisar que ens hem portat a la nostra motxileta i són les eines que utilitzem en els nostres fills.
1: Clar.
2: Llavors, sempre, consciència, autorrevisió, veure què realment se mou dintre de mi, perquè el que més et molesta del teu fill té més a veure amb tu que amb ell.
1: Totalment.
2: Llavors, aquest judici, què et desperta tu? Què passa, no? T'estàs qüestionant com a mare, estàs comparant el teu fill amb altres nens i penses que hauria de ser, no? A l'entendre, calma molt. No? Conèixer com evoluciona el cervell d'un infant i què és un infant calma moltíssim. Llavors, primer de tot, això, veure què se't desperta a tu, intentar no ser perfecte, que això també crea molta culpa i molta vergonya amb les mares, sobretot. No? Parlàvem en una societat on sembla que hem de poder cobrir-ho tot, la feina, ser una bona dona, una bona mare, una bona mare, estar guapíssim... Bueno, clar, llavors, les expectatives que tenim, també revisar-les. Realment, què és l'important a la meva vida? Aquesta frase tan bonica que diu que lo más importante en tu vida sea realmente lo más importante. A què li dones? Dediques temps? Dones valor?
1: Uh-huh. I si ja hem fet mal amb aquesta mirada? Què
2: fem? Fem mal sempre. Vull dir, no farem mal, ens han fet mal i això serà sempre així perquè som humanes. I això no és sentenciador. Si hem fet mal i ens adonem que hem respost o que hem etiquetat o que hem dit coses que no volíem dir, reparem. De vegades la reparació té molt més aprenentatge que l'error en si. Llavors, demanar perdó no et treu autoritat, t'humanitza. I humanitza les relacions. Que el teu fill aprengui a demanar disculpes perquè el seu referent ho ha fet té un valor incalculable. I també reparar mostra la vulnerabilitat humana, el no tengo que ser perfecto. No hi ha res que a mi em faci més, que em preocupi més a sessions quan els fills em diuen es que no soy tan perfecto como mis padres. Aquí l'expectativa és brutal. Ja. Llavors, reparar i demanar perdó humanitza i crea un vincle. Et veig i em preocupa el que he causat sobre tu. Llavors, perdón, això no era el que jo volia fer, no? M'he descontrolat, verbalitzar coses que ens passen dintre perquè donem un llenguatge emocional també als nostres fills i els ensenyem que passen coses dintre nostre i que a vegades fem coses que no volem fer i reflexionar molt sobre i la propera vegada com ho podríem fer. Allò que deies al principi, de no quedar-nos en la culpa, això amb l'educació ho fem molt. Ens quedem amb l'error, amb el que ha passat, amb allò que està malament, però no busquem l'alternativa de com si ho podem fer, no? Doncs parlar amb els nostres fills quan estem ben integradetes, no? Ben calmades, poder dir, i això, la propera vegada, com ho podríem fer? No? Què necessites? Què necessito jo? Aquí sí hem de parlar més, però parlar no des del dogma, no? El des de t'ensenyaré jo, sinó la curiositat. La curiositat és una eina brutal en les relacions.
1: I això qualsevol edat d'infants?
2: Quan som més petits, nosaltres haurem de donar les solucions, no? Quan un nen té 3, 4 anys, potser tu li preguntes 2 anys, no? Li preguntes i com ho podríem fer d'una altra manera.
1: I es quedarà
2: igual. O potser, clar, es quedarà igual o potser et diu alguna cosa, no? Jo me'n recordo quan parlo amb una família que és hora de rentar-se les dents i jo sempre dic, no? Menys ordres i més preguntes. Què hem de fer per tenir les dents netes, no? Mm-hmm. I me'n recordo que la nena deia, menjar més xutxes.
1: Molt
2: no?
1: Bé. Fantàstic.
2: Clar, llavors aquí l'humor també ha d'entrar amb la criança. Llavors pots riure i dir, ostres, això seria molt xulo, no? Imagina't que si mengessin xutxes se'n rentar... Però llavors aquí posem nosaltres aquesta part, no, del cervell que encara no està desenvolupada i li diem, saps el que realment fa que les gens estiguin netes? Que ens rentem cada nit. Si vols, jo t'acompanyo. Llavors, donar veu, fer d'aquesta, a més de corregulació, d'aquest cervell pensant que pot arribar doncs, on encara ells no arriben. Quan som més grans, però això ho hem de fer des de ben petits, eh? Perquè els hi estem entrenant a que arribarà l'edat en què ells començaran a aportar. Uh-huh. I que les seves, i no ridiculitzar les seves aportacions. Jo puc riure'm amb tu i dir, quina

0: culpa neuròtica i la culpa sana. La culpa, deixant de banda la culpa cristiana, catòlica, apostòlica, no? Que és per mi culpa, per mi culpa. Bueno, si algú ens fa sentir malament del que hem fet, si l'agafem, ho mirem i serveix com a trampolí, com a responsabilitat, és culpa sana. És a dir, vale, reviso, no és coherent amb els meus valors, jo no vull ser aquest tipus de persona, de mare, és igual del que sigui, i a partir d'això, d'aquest sentiment, ho decideixo fer-ho d'una altra manera. Revisar. La culpa neuròtica el que ens fa ens quedem allà atrapades, no? Et feia, abans quan parlàvem, l'exemple de quan el nostre fill fa alguna cosa que ens desregula completament, no? Que ens fa perdre els papers, doncs el podem sacsejar o li donem una fuetada o li cridem coses que no hem de fer però que a vegades fem. Llavors ens sentim tan malament que llavors reparem anar-nos a l'altre extrem, a la permissivitat o a, pues, hoy comeremos chuches cuando no podemos. Hoy...
1: Perquè et sents tan malament que clar, no vols compensar.
0: Exacte. I no es compensa amb coses externes.
1: L'estàs atabalant. Bueno, és a dir, no estàs sent coherent.
0: No hi ha cap relació. Realment, quan fem una cosa, la reparació ha de tenir un sentit. No hi ha cap relació en donar-te xutxes, deixar-te veure la tele no sé quantes hores perquè t'he cridat. La reparació ve des de la persona i des de el connecto amb tu, em sap greu, no? Llavors, veure què passa quan hi ha un error, com reacciono, què penso sobre l'error. És que al final tot té molt poc a veure amb els nens i té molt a veure amb els adults.
1: Totalment.
0: Com identifiquem l'error, què vol dir per nosaltres equivocar-nos, com en parlo jo quan jo m'equivoco. Doncs quan arribin aquestes sensacions de culpa, de malestar, parar un moment i revisar.
1: Així com abans comentàvem d'incorporar la seva opinió o les seves idees respecte a com podem reaccionar davant d'una situació que ens ha desbordat, en el cas de la nostra reacció com a adults, també els hauríem d'incorporar, escolta, la mare o el pare a vegades també es desborda. Com t'agradaria que et tractés, com t'agradaria que reaccionés o això és un error?
0: Més de com t'agradaria que jo fes les coses, preguntar com et sents quan jo he fet això, no? O què t'ajudaria a tu en aquesta situació, per exemple, amb el tema del bloqueig, no?, dels deures o quan estic a la tenda que vull que sumis, quan això ja ha passat, arriba a casa i pregunta com t'has sentit. I en aquest cas, què t'hagués ajudat que jo fes? No? Preguntar-li des de la seva responsabilitat, des de la seva parcel·la de poder o des de la seva emocionalitat, però que ells no ens han de dir com ho hem de fer. Nosaltres som els adults, més que res perquè nosaltres tenim aquesta responsabilitat, tot gran poder comporta una gran responsabilitat.
1: Exacte.
0: Llavors, els nens no ens han de dir com nosaltres hem d'actuar, però evidentment hem de saber com es senten quan nosaltres actuem d'aquesta manera i saber que, i ells han de saber que a nosaltres ens importa com es senten. Llavors, evidentment, sí, preguntar sempre al com t'has sentit, què haguessis necessitat. I aquí ens donen una informació valiosíssima. També et diria de l'exercici de preguntar-te a tu quan eres petita, quan eres adolescent, quan pensa en un error de la teva vida i què t'hagués ajudat per part d'un referent adult, quina actitud, què t'hagués agradat que et diguessin, com t'hagués agradat que t'acompanyessin. I aquí també ens dona molta informació. No?
1: La clau, molt bé. I en situacions que ja ho veus venir, que hi ha situacions que ja ho veus venir i que tu ja saps que com passi allò que estàs preveient que passarà i que acaba passant, posàvem abans el cas d'un gerro, estàs saltant, no saltis aquí perquè això li donaràs un cop i caurà, li donaràs un cop i caurà, i passa, no? Li dona un cop, cau. I tu explotes.
0: Explosió,
1: perquè t'ho he dit 5 vegades que passaria.
0: I la tarda ja gira, ens enfadem, plorem, crits... Important l'anticipació. Si tu ja estàs veient que hi ha alguna cosa que pot passar i es pot prevenir, no? Doncs fes-ho. Si tens un nen de 3-4 anys, està saltant a casa i hi ha un gerro que t'agrada molt o que és molt car o el que sigui, doncs treu-lo d'allà. Treu el gerro, no? I ja està. I treu-lo d'allà. A vegades no podem treure tot a la casa, no? I també volem que els nens aprenguin a relacionar-se amb l'entorn perquè siguin curosos. Bueno, jo et diria que les indicacions en positiu, diguem el que sí que pot fer. Per exemple, si jo no vull que saltis al costat del gerro i aquest gerro no es pot moure, doncs et dic, recorda que juguem d'aquest lloc a aquest lloc, no? I jo t'estic posant un límit, te l'estic marcat. No t'estic dient el que no vull que facis, perquè quan tu dius no vull que facis això, el cervell el no ho identifica. No pienses en un elefante rosa. Claro, pum, no saltis al costat del gerro. Pues el nen de seguida es veu amb ell saltant i els químics que...

0: que genera el cervell són tots aquells que tenen relació amb saltar al costat d'un gerro. Doncs jo aquí et donaré les indicacions de hem de jugar d'aquesta part del menjador fins a la tauleta, m'invento. Vale. Si jo ho dic i això no es fa, llavors revisarem. Què has entès del límit? Preguntarem, no diem ho has entès i que ens diguin sí o no, sinó què has entès d'això que t'he dit i deixem que el nen ens ho digui. Vale. I després ho podem dir, la conseqüència o l'enfoc en solucions serà i què farem si això no passa? Pues potser hem de deixar de jugar al menjador i hem de fer una altra cosa. El problema és que parlem massa, repetim, explotem, però mai hi ha el com si ho hauríem de fer. I això és importantíssim, perquè recordem que educar és acompanyar i donar eines de vida. I si jo només dic això no, això no, això no, i mai dic com si, no hi ha aprenentatge.
1: L'altre dia veia per xarxes una noia que explicava el cauràs, no vagis per dir que cauràs, que si tu li estàs donant constantment el missatge de cauràs, és evident que caurà.
0: Clar. I si és perillós, no li deixis fer. I no saps si caurà. Tu pots informar. Escolta, si puges per aquí, podries caure i potser et podries fer mal. Però si jo crec que és molt perillós, és la teva... quan parlàvem dels límits, no? La seguretat física era un. Total. Llavors, tu no saps si caure o no caure. No ho saps. Potser no cau, no? Llavors és, aquí podries caure. Ves amb compte. O camina lent, no? Indicacions dels que si volem. I si cau, el que no hem de fer és apel·lar a l'ego.
1: Si t'ho havia dit.
0: Claro.
1: Veus que t'ho havia dit?
0: I a més és que hi ha com una petita satisfacció. Ha passat el que jo sabia que iba a passar, saps? Una persona de 40 anys dient-li a un nen de 2 anys, ves que jo sabia més que tu? Clar, això tiene todo menos educar ni acompanyar. Llavors, si hi ha algo perillós, no li deixem fer. Si hi ha algo que pot tenir una conseqüència i és un aprenentatge de vida... Pues quan ho passi, li diem primer de tot, com estàs? T'has fet mal? No? Sí. I després dir, vale, vols tornar-ho a provar? O vols fer-ho d'una altra manera? O sigui, al final, donar-li la seguretat, donar confiança, no és dir-li, crec en tu. Donar confiança és permetre-li que faci coses per ell sol. I més val un genoll rascat que una autoestima lesionada.
1: No, al final és això, és aquest diàleg i aquest donar-los l'oportunitat dintre del que els hi pertoca, a
0: clar,
1: nivell de responsabilitat.
0: Tu com a adult saps.
1: Clar.
0: Si és perillós, no. Si tu pots sostenir-ho i la conseqüència de que això no acabi de sortir del tot bé és que al final aprendràs un procés i no? I això es diu sempre, quants descobriments científics han sido la vez 1539.
1: Sí, clar.
0: I sempre hi ha hagut error, o potser un gran descobriment ve d'un gran error. La meva expectativa era una altra, però mira, durant el procés he descobert això. O sigui, els errors són grans aprenentatges. El problema és la mirada de l'adult cap a l'error. Mm. Què pensem sobre l'error? Per què no els podem sostenir?
1: O intentar, això, preveure... L'altre també veia un cas fa molt de temps d'una mare que li havia dit diverses vegades a la seva filla treu la bossa de natació. Mm. Que avui has tingut natació, treu la bossa. Mm. Doncs ja no va dir-ho més, i a la setmana següent la bossa se'n va anar tal qual a natació. Clar, quan aquella nena va obrir la bossa, va veure el panorama, l'ecosistema que hi havia allà dins de la bossa,
0: clar,
1: que ella mateixa va fer el raonament. Ningú va haver de venir i dir-li, és que com que no has tret la bossa, no has estès, no has posat a rentar, etcètera, etcètera, ara això no ho pots fer servir, o t'has de posar el banyador moll, que és de tot menys agradable.
0: Clar.
1: Llavors, segurament, aquell dia, quan va tornar, el primer que va fer va ser posar la rentadora.
0: Va haver un gran aprenentatge.
1: Exacte.
0: Jo això, mira, em fa recordar molt amb una pauta que tenim a casa, que és que jo només poso rentadora de la roba que està dintre del cistell de la roba bruta. El meu fill té 14 anys i juga a futbol.
1: Sort.
0: La combinació perfecta, no? Que allà hi ha un ambientillo que lo flipes. I jo li dic sempre, si tu vols anar a entrenar amb la samarreta neta, ha d'estar dintre del cistell. Pues jo me'n recordo, mira això que deies, és que molt semblant. Me'n recordo que una vegada el meu germà va haver de portar-lo a entreno i el meu germà em va trucar i em va dir, vaya pesta. Claro, que li farà vergonya. I li vaig dir, és que això és crear autoresponsabilitat. Saber que les coses, pues passen unes coses, això és una conseqüència natural.
1: Sí.
0: Llavors, evidentment, jo no aniré humillant-lo ni vull que passi vergonya, però ell ha d'aprendre que no ha nacido para ser servido, no?
1: Correcte.
0: Llavors, les meves coses tindran conseqüències.
1: Totes les accions tenen conseqüències.
0: Clar, i si, quan més naturals siguin, doncs molt millor. I aquí, quan ella em va dir, hòstia, he passat vergonya, jo, em sap greu.
1: Clar.
0: Jo no vull que tu passis vergonya. Jo vull que la vida vagis aprenent a què has de fer per sentir-te cada vegada millor. Llavors, no riurem, no? Perquè això ho fem molt, ridiculitzem molt.
1: Sí.
0: Pues ja t'ho havia dit jo, no? I no? No, em sap molt de greu, o sigui, no és agradable passar vergonya. Què has après de tot això? Doncs pues mira, ell no, és que no em va dir res, no em va dir, he après, mami, no, clar que no, i jo no vull que m'ho digui, jo vull que ho aprengui. Sí. No és alimentar el nostre ego.
1: Total.
0: És acompanyar-los, i el meu fill no em va dir res, de fet em va fer com una cara, que pesada. Vale, pues,
1: ja està.
0: Ja està.
1: Em dono per assabentada que ho has entès.
0: Perfecte, i si necessites res més, estic aquí.
1: Ja està.
0: I ja està. I si hem de revisar la pauta, que això ho hem de fer moltes vegades, no cal només una vegada dir-ho. A vegades necessiten que els hi recordem, que els acompanyem, necessites que fem alguna cosa perquè tu puguis recordar-te. Mm-hmm. O sigui, és amb ells, no és contra ells. A vegades convertim les coses en una lluita, i com que els seus errors són petites victòries nostres. I ens hem d'allunyar una miqueta d'això. Amb compassió cap a nosaltres també, eh? Simplement revisió i reflexionar per què està passant tot això.
1: Moment de reflexió, moment d'exercici.
0: Vinga.
1: Cindy, què ens planteja?
0: Bueno, a més d'aquest que ha sortit espontani, sí, no? D'identificar com has viscut l'error a la teva vida, porto una altra.
1: Vinga.
0: Que és pensar una situació en la que tu hagis jutjat o criticat, doncs, el teu fill, pot servir també la teva parella o algú, és igual, no? I canviar, bueno, primer respira, no? I torna-hi mentalment a aquella situació. Pots veure't a tu fent allò que estaves fent, que després no et sents orgullosa, i substitueix el que has fet per dues preguntes, que és què t'està passant, no? Què està passant en tu perquè hagis fet això, perquè ho fa, i què et passa? Per què ho fa i què et passa? No? Observa si canvia alguna cosa quan et fas aquesta pregunta, si pots veure alguna altra cosa, i pregunta't la propera vegada que passi això, com ho faries ara? No? Quan reflexionem sobre algú, creem noves redes neuronals. Marquem el camí de com ho volem fer d'una altra manera. Les coses passen almenys dues vegades per la nostra ment, quan les pensem i quan les fem. Quan reflexionem sobre les coses que no volem tornar a fer i ens quedem aquí, no hi ha alternativa. Quan pensem com ho faria diferent, ja creem aquesta nova carretera, aquesta porta per la que podem entrar la propera vegada. Llavors, l'exercici seria una miqueta aquest.
1: No, no tinc res més a afegir. Que ens veiem en el proper capítol de Ni mama ni momo.
0: Que vagi molt bé.
1: Aprenent.
0: Sí. Que bé.

0: Bon dia, són dos quarts, us parla Carla Ramos. Carlon Rubià continua sumant èxits a la seva carrera eqüestre. La molletana ha estat triada per participar pel campionat del món organitzat per la Federació Eqüestre Internacional que se celebra a Aachen, Alemanya, entre l'11 i el 23 d'agost. En declaracions a la nostra emissora, la Amazona Molletana s'ha mostrat molt orgullosa de poder participar en el seu primer campionat mundial.
1: La veritat que no ens ho esperàvem perquè ha sigut un any complicat per nosaltres i tot s'acaba aconseguint. És un orgull principalment i és el meu primer campionat del món, aquesta cita tan important, perquè bueno, vaig ser nominada pel campionat del món del 2022, però no va ser possible perquè la FEI, que és la Federació d'Eqüestre Internacional, que s'encarrega de tot això dels campionats internacionals, doncs no tenia permès que un genet de 14 anys, que era l'edat que tenia en aquell moment, participés en aquestes cites.
0: El campionat és l'esdeveniment més important en el calendari mundial de la doma paralímpica, on es reuneixen els millors binomis de tot el món. Precisament un d'aquests serà la molletana Carlon Rubià, amb el seu cavall, en Valerio, que mostraran les seves habilitats i treball fet al llarg d'aquests anys. I seguim parlant d'esports, perquè la Federació Catalana de Futbol ja ha fet públiques les agrupacions provisionals de la primera catalana per la temporada 26-27 i la Unió Esportiva Molletense ha quedat enquadrada al grup 2 de la categoria. L'equip de Mollet del Vallès afrontarà una lliga amb rivals repartits principalment pel Vallès Occidental, el Bages i les comarques de Ponent, tot i que també haurà d'afrontar un dels desplaçaments més llargs de la temporada fins a la seu d'Urgell.

0: Vols saber què passa al teu ajuntament en temps real? Segueix la retransmissió en directe del ple municipal de Mollet del Vallès a Ràdio Mollet, al 96.3 de la FM o online a la web radiomollet.com. T'informarem de totes les decisions, mocions i acords que afecten la nostra ciutat de manera clara i sense filtres. Dilluns, a partir de les 6 de la tarda, no et perdis ni un detall. Sintonitza Ràdio Mollet i viu el ple municipal com si fossis allà mateix.
1: Qui són les persones que han contribuït a construir la ciutat que coneixem avui? Quines històries hi ha darrere dels seus noms? A Veus de Ciutat descobrim les vivències, els records i les experiències de persones que han deixat empremta a Mollet del Vallès. Cada dilluns a 12:15 del migdia a Ràdio Mollet. Repeticions els dijous a les 5 de la tarda i els dissabtes a la 1 del migdia.
2: Abans de fer la maleta, hi ha una cosa que val la pena deixar feta. Donar sang o plasma, perquè segons on viatgis, quan tornis potser hauràs d'esperar un temps abans de poder donar-ne. I només per això ja és un bon motiu per fer-ho abans. Les donacions d'aquests dies aniran a pacients durant l'estiu, que és quan menys persones donen, però la necessitat de sang i plasma es manté.
3: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

Benvinguts al programa Fem Salut. En el dia d'avui parlarem de fragilitat i per fer-ho que millor que amb el geriatre i director de l'àrea de dependència de la Fundació Sanitària Mollet, de l'Hospital Universitari de Mollet del Vallès, el doctor Joan Solà. Esteu escoltant Fem Salut.

0: Doctor Joan Solà, benvingut al Fem Salut. No és la primera vegada que ens trobem en aquests micròfons.
1: No, ja no. Som habituals amb aquestes tertúlies.
0: Sí, perquè això és el que anem a fer, parlar de fragilitat. De fet, pensava, dic, ara fent servir allò persones vulnerables, fragilitat, expliquem una miqueta allò, què vol dir això, no? Sí. Jo, quan som fràgils, de fet, des que naixem, podríem dir que som fràgils, no?
1: Bueno, mira, a partir dels 30 i alguna cosa d'anys,
0: sí,
1: el nostre cos comença a envellir. Cometes, Anem
0: sí,
1: molt lentament, el que passa que això no es manifesta fins a edats més avançades.
0: Després hi ha un tobogan.
1: Aleshores hi ha un tobogan, no? A partir d'aquí, doncs, bueno, la fragilitat és una mica inherent associada a l'envelliment. A partir dels 75 anys ja es considera que les persones tenim algun grau de fragilitat. Està clar, doncs, que hi ha persones que arriben amb edats avançades molt bé, sense cap alteració significativa, però és veritat que hi ha persones, doncs, que inclús amb menys anys, si tenen segons quin tipus de malalties cròniques o oncològiques, doncs ja adquireixen un grau de fragilitat.
0: I llavors, quan parlem de fragilitat, és perquè diem, ai, és més fàcil que se't trenqui un os, sí, és més fàcil que t'ofeguis, és més fàcil que... No?
1: Mira, la fragilitat és... Podríem definir-la de moltes maneres, però jo diria, per fer un tenedor, que és quan et vas fent gran, doncs el grau de reserva que et queda al cos per fer front a algun tipus de malaltia o algun tipus de, doncs, d'injúria, una caiguda, un accident, no? És la reserva que té el teu cos. Conforme et vas fent anys gran, doncs vas perdent aquesta reserva. Jo a vegades explico que és com una llibreta d'estalvis, no? Que vas traient, clar, doncs, si un dia et ve un pagament així sobtat, doncs, per exemple, una fractura de fèmur, doncs aleshores tens dificultats. I aleshores el teu cos té més dificultats, doncs, per reaccionar, doncs, enfront les malalties o qualsevol problema que puguis tenir. Seria el grau de reserva.
0: És a dir, que amb aquest exemple que ens ha posat es tractaria d'anar ficant allò calarons, no? Allò, anar ficant benzina,
1: sí,
0: no? Una mica de reserva,
1: sí,
0: al nostre cos per fer,
1: sí,
0: front a aquesta etapa, no?
1: Sí, això és un concepte que m'agradaria,
0: sí, desenvolupar,
1: doncs, desenvolupar, sí, amb el sentit de que entenem, doncs, que una persona gran, una persona amb malaltia crònica, doncs, és fràgil i es va fent fràgil, és més vulnerable a qualsevol cosa, no? Però també és veritat, de cara, hi ha dos conceptes, un que la fragilitat és prevenible, en part, i potencialment podem tractar-la. No dic revertir-la al 100%, però podem, fent determinades coses, doncs, millorar-la. De fet, la fragilitat va molt relacionada amb la força muscular. I
0: Sí, ara es parla molt allò de través de força, eh?
1: Sí, sí, aleshores, doncs, fins i tot, doncs, ara ja tenim escales o proves executives, que diem, senzilles, com pot ser apretar un dinamòmetre, la força de la mà,
0: sí,
1: la velocitat de la marxa. Tenim unes escales, l'SPBB, que ara estem posant en marxa el socio i que fem sistemàticament a les persones.
0: I què és això?
1: Això és una escala que mesura la força, la velocitat de la marxa i com t'aixeques d'una cadira. No és el mateix aixecar-se de la cadira, doncs, recolzant els braços, que aixecar-te directament. Per això et diu, doncs, la força que tens a la musculatura del tren inferior, de les cames. Totes aquestes coses les mesurem amb un cronòmetre i això tenim unes escales que ens donen un grau de fragilitat. En base a aquest grau de fragilitat, ara, doncs, especialment a l'Hospital d'Atenció Intermèdia, això és un projecte que lidera era la Marta Pascasio, que és la nostra referent, diguem-ne, responsable de rehabilitació, doncs hem fet un programa que, en funció d'aquestes proves, apliquem un tipus d'exercicis o uns altres, un tipus d'intervenció de rehabilitador o de fisioteràpia, doncs, o un altre, no? Amb la idea de que cada vegada això es té que individualitzar més i aconseguir, diguem-ne, la màxima millora, tornar a posar a la llibreta d'estalvis, tornar a posar una mica. Mm. I aleshores això bueno, és una de les coses, doncs, que la fragilitat està clar, ho hem parlat amb altres intervencions.
0: De vegades jo penso, home, també hem d'assumir que fer-se gran, no?, que també és un valor, sí, no? I sembla que ningú es vol fer gran, però la primera cosa que hauríem de fer seria assumir-ho, de que ens fem grans. I també hi ha la dita allò de si ens fem grans potser malament, perquè comencen a haver-hi, doncs, això, patologies associades a aquest envelliment, però si no et fas gran, malament.
1: Està clar, està clar, eh? Vull dir que hauríem d'assumir tots, cosa que pels mitjans de comunicació, els inputs que ens arriben a les redes socials, tothom prenent suplements i tothom fent-se coses, sembla que si prens omega 3 ja seràs invencible, no?
0: Sí, sí, són finits, eh? L'ésser humà ara per ara són finits.
1: I envellim. L'envelliment aquesta condicionat. Clar, abans l'edat mitja, com hem comentat altres vegades, ha augmentat molt. Hi ha una població que arriba fins a edats avançades. Això dona temps a que et facis més fràgil. Doncs hi ha un component, diguem-ne, hi ha diversos components. Primer, si tens o no una malaltia, si has tingut o no un accident, has tingut alguna cosa, això et condiciona la teva evolució, la teva fragilitat. També depèn de l'estil de vida que portis. Si tu ets una persona, doncs, que et cuides, tens una alimentació sana, que no vol dir espartana, però sana, fas un exercici moderat de manera continuada i et cuides, doncs, evidentment, això ajuda a retrasar aquesta fragilitat. I després està clar que tots tenim un component genètic. Veus gent relativament jove que cronològicament té una edat, però biològicament en té una altra, i veus gent molt envellida. I en canvi, al revés, veus gent molt gran, que dius, bueno, aquesta persona té un grau de fragilitat, perquè, com dèiem, des dels 75 anys ja el nostre cos, de manera
0: natural,
1: doncs va patint una sèrie de canvis, però que, en canvi, té una fragilitat moderada, no? I té una edat biològica, doncs, que li permet fer front a gastos, a malalties, a una caiguda, a una sèrie de coses, no?
0: Estem parlant molt de la part física, no sé si també a nivell de la part psíquica, també això...
1: Sí,
0: doncs,
1: sí. Evidentment tot l'organisme va patint uns canvis, no? Jo, una mica per experiència, el que diria és que hi ha dues maneres d'envellir. Ho veig molt, sobretot això ho veiem molt a l'àmbit de les residències, que he tingut la sort d'estar treballant durant... I estic treballant a les residències. Les residències són una escola de vida. I aleshores, perquè tu, bueno, interacciones amb moltes persones, reculls en molts casos les seves experiències. Llavors jo diria que hi ha dos grans grups. El que envelleix i ho accepta.
0: Sí, el tema que deien de l'acceptació. Sí.
1: I cognitivament es manté actiu, s'adapta al que pot fer i té interès, doncs, per relacionar-se, per mantenir una certa activitat intel·lectual. Això seria un grup. Aquest envelleix millor. En canvi, la persona que no accepta això i que sempre està buscant una recuperació que no arribarà mai, entra moltes vegades també en una situació d'insatisfacció vital que fa que a vegades s'aïlli socialment, que participi menys a les activitats... I
0: de
1: que
0: depressió,
1: es mogui menys,
0: fins i tot, no? I de depressió, no? Perquè sempre parlem de la depressió, sembla que ha de ser en una època activa, i també hi ha molta gent gran que té depressions.
1: Hi ha un percentatge,
0: no?,
1: molt elevat de depressió entre la gent gran, moltes vegades no diagnosticada. Clar, si tu tens una depressió, et mous menys. Que dèiem abans, que la fragilitat va molt lligada a la musculatura. Si tu camines, fas, et relaciones, tot això et manté una activitat, una massa muscular acceptablement bona. Si tu et quedes tot el dia pensant en los tiempos pasados, en un silló, s'atrofia la musculatura molt més que el que et correspondria per l'edat. Vull dir que realment la part emocional, la part cognitiva, té molt de veure. Està clar que la persona som, doncs, la part física, la part emocional, la part espiritual, i per estar, diguem-ne, en harmonia i arribar a una edat avançada, doncs, amb unes bones condicions, té que haver-hi un equilibri entre tot. No? I això, doncs, moltes vegades és
0: explicar,
1: molt difícil.
0: Sí, clar, explicat sembla molt fàcil, però fer-ho no és tan fàcil.
1: No és tan fàcil, no? I estem influenciats per les redes socials, per moltes coses, però no és la realitat que veiem cada dia al l'hospital d'atenció intermèdia o a l'hospital d'aguts, no? I, bueno, lamentablement hi ha situacions que afecten molt a les persones i molt complexes. Dèiem l'altre dia amb els companys, no?, que fem sessions, doncs que cada vegada, a la part aquesta de l'envelliment, cada vegada ens trobem en situacions més complexes a nivell clínic, perquè tu abans, si vivies menys anys, acumulaves menys malalties. Ara les persones arribem a més anys però amb més malalties. Més medicaments. Estem posant en marxa amb la direcció assistencial i amb la cap de farmàcia i amb els companys d'atenció primària, doncs un programa també de... ja fa temps, però ara cada vegada és més necessari, doncs, tot el tema de la medicació. Uh-huh. Estem mirant d'identificar i reduir els fàrmacs a menys de 10.
0: Ah, això seria fantàstic, perquè hi ha persones que et diuen allò, és que em pren 20 pastilles al dia.
1: Per què? Perquè les pastilles, els medicaments, arriba un moment que tu has de valorar risc-benefici, perquè el teu organisme va canviant, el teu ronyó va canviant, el teu fetge va canviant, el que prenia a vegades pastilles per la hipertensió, resulta que arriba a certa edat i li baixa en excés, això augmenta el risc de caiguda, d'hipotensió ortostàtica. Per tant, fer una intervenció amb la medicació és fer una intervenció molt eficaç amb la fragilitat.
0: És a dir, si podem fer exercicis de relaxació i estalviar-nos també aquesta medicació per dormir, per exemple.
1: Per exemple, no? Vull dir que això és una de les coses que la gent gran demanda més, no? I ja et dic, hem de buscar l'equilibri, i sobretot per prevenir la fragilitat és fer exercicis de força.
0: De força. Força. Anem a parlar, a veure, què entenem per aquests exercicis de força? Ha posat allò el tema, no? De, sí. No sé si podem agafar una ampolleta d'aigua, allò de mig litre, bueno, a cada mà i aixecar-la.
1: Mira,
0: allò...
1: caminar és un bon exercici.
0: Però aquest és de força o és de cardio? Perquè, clar,
1: bueno, però
0: també
1: però,
0: s'ha de barrejar una mica de tot.
1: Almenys et manté la musculatura més
0: activa.
1: O menys activa. Això és important perquè també té efectes sobre la circulació, la bomba muscular millora la circulació, o sigui, té molts beneficis. En quant a exercicis de força, clar, no es recomana que la gent faci tampoc exercicis d'esforç excessiu. Però, per exemple, una cosa molt senzilla i que, a més, s'ha vist que hi ha eficàcia que relaciona directament amb la prevenció de les caigudes és fer sentadilles.
0: Això està... Sentadilles. Arran de la Covid es va posar molt de moda, per xarxa social.
1: Perquè, però és una tonteria, però, clar, amb les caigudes moltes vegades estan associades, doncs, a que tu tens la musculatura de les cames i l'equilibri ja
0: més atrofiat
1: i per tant tens més risc de caure, no? Mantenir la musculatura fent exercicis de força, hi ha molts exercicis, de fet, el que explicava aquest pla de fragilitat que tenim, que lidera la Marta, doncs fa intervencions molt individualitzades en funció de la situació basal per potenciar, doncs, exercicis dels braços, per potenciar exercicis de les extremitats inferiors, de manteniment del tronc. Però sí que té que haver-hi un cert esforç, Tens que fer... un pot aixecar un quilo i l'altre en pot aixecar dos, o l'altre mig, però... perquè a vegades veiem moltes atròfies musculars i molt importants, això en geriatria li diem sarcopènia, i llavors tens que començar per objectius molt petits i molt realistes, però tot el que sigui estimular la força de la musculatura és un guany importantíssim.
0: És important també, m'imagino, fer-ho amb alguna mena de prescripció,
1: sí,
0: no? Perquè sí, de vegades allò ens posem tots a fer exercici.
1: No, clar, això ha d'estar monitorat. De fet, amb aquest programa de fragilitat que tenim a l'hospital, i al sociosanitari,
0: sí,
1: l'atenció
0: sí,
1: intermèdia, doncs moltes vegades quan l'equip de fisioteràpia han fet una sèrie d'exercicis en funció de la patologia, del diagnòstic que té aquesta persona. I quan li donem l'alta, a part de revisar-li la medicació, doncs li donem... Això ho tenim penjat a YouTube. I aleshores el fisioterapeuta li fa un pack individual perquè ell a casa, ara tothom té sí, mòbil sí, o té doncs una tablet, doncs pugui seguir fent aquests exercicis individualitzats a casa. I ho fem per patologies, no és el mateix doncs una persona que pateix d'un EPOC, una malaltia respiratòria crònica, que una fractura de fèmur, no? Llavors fem això i aquí hi ha un conjunt d'exercicis per una millor mobilització i una part per específicament per la fragilitat i per millorar la força muscular.
0: Ha començat, doctor, dient és que s'ha comprovat que això té uns beneficis. Mm. En quin sentit? És a dir,
1: a tots els nivells. Vull dir que...
0: Cognitius, de mobilitat...
1: Cognitius, de mobilitat, de força, disminució de la... De l'immobilitat... La immobilitat, ara diré una frase així una mica, però la immobilitat mata les persones. Una persona gran, que tu el tens al llit o està tot el dia al sofà, és el caldo de cultiu per patir infeccions urinàries, infeccions respiratòries, tot tipus de problemes. Aleshores, si tu mantens aquest organisme actiu, doncs tot això disminueix moltíssim el risc, no? Però, per exemple, una persona que té una bronquitis, pensem molt en la musculatura dels braços, de les cames, però a les costelles, entre costella i costella tenim muscles. El muscle intercostal, que és el que ens fa expandir la caixa toràcica i respirar. Si tu tens aquesta musculatura, que estàs tot el dia assegut, el dia que tens una pneumonia, costa tossir, costa expectorar, costa ventilar bé, no? S'atrofia, també hi ha afectació del diafragma, de la musculatura diafragmàtica. Per tant, la mobilitat és essencial i té una relació directa, doncs, amb patir complicacions i, per tant, una relació directa amb la mortalitat de les persones grans. Uh-huh. I el més important és que hem d'abandonar aquest concepte, no hi ha res a fer. A veure, no tirarem l'envelliment enrere, però sí que podem retrasar i millorar les condicions amb les que arribes. Uh-huh. I, per tant, doncs fer ara doncs prevenció de la fragilitat i tractament, fins i tot, per recuperar determinades zones musculars de l'organisme, doncs tenen un benefici incalculable.
0: De fet, és allò que hem dit, no? L'ésser humà és finit, però si pots arribar a la fi de vida amb la millor qualitat de, no? De benestar, sí, d'autonomia, sí, m'imagino, no?
1: Sí, de fet, parlem del concepte de viure més, però la qualitat amb anys de vida. Amb anys de vida amb qualitat, no? Clar. Aquest concepte és tan o més important que el que vius. Si vius 98 anys, però et passes 10 anys allitat...
0: No, clar, i el tema de la dependència, que és el que moltes persones, i parlo ara en primera persona, el que et fa més respecte, no? L'haver de dependre, no? El de perdre aquesta autonomia.
1: Això és un punt d'inflexió. Mira, jo recordo una senyora que em va, també parlant de les residències,
0: sí.
1: Sempre explico batalletes, disculpeu-me.
0: No, però, això està bé, està
1: però
0: bé.
1: Però una senyora que em va fer reflexionar molt. Com deia abans, a les residències aprens molt, eh? Una senyora que portava ja diversos anys a la residència, que va ingressar bastant bé, a diferència ara que a les residències ingressa molta gent molt, molt delicada, i va ingressar bé, però clar, va patint coses, problemes i tal. Escolta, el dia que li vam haver de posar bolquers perquè ella es va adonar que era incontinent, aquí va haver-hi un antes i un després. Uh-huh. Amb qualitat de vida, des del punt de vista emocional, no? I aquella dona, jo parlava amb ella i m'explicava, no?, que s'havia donat compte el dia que li van posar bolquers de que ja estava entrant en una fase de la seva vida, no? I a mi em va fer reflexionar molt, de dir, ostres, és que quan et vas fent gran i vas perdent sobretot autonomia i t'apens de tercers o segons quines ajudes tècniques, doncs la vida canvia al 100%.
0: De fet, ara amb aquest exemple que han comentat el doctor, jo penso que de vegades també hem de, no només les persones, sinó també els professionals, no accelerar també aquest procés d'envelliment, perquè de vegades allò, perquè no arribes a tot, doncs igual... no? Igual que abans comentàvem el tema de la medicació per dormir, doncs igual el tema dels bolquers també s'accelera,
1: bueno,
0: quan haurien de treballar per intentar...
1: A veure, moltes vegades als hospitals, a les residències, és a dir, a vegades la gent espera que li facin tot.
0: Yeah.
1: I, bueno, els nostres equips d'infermeria o de gerocultores el que intenten és dir... Fes-te això. O sigui,
0: sí,
1: a vegades,
0: el tema de l'autocura, que sempre...
1: Clar,
0: no?
1: El personal cuidador a vegades va més ràpid si ho fa ell. Però aquí nosaltres el que procurem és, escolta, si et pots rentar la cara tu...
0: Renta-te-la.
1: Ja et rentarem el reste del cos, però renta-t'ho. Vull dir, tot el que sigui estimular no és treure's feina, és afavorir l'autocura, afavorir l'autonomia i que puguis, a lo millor, tornar a casa dutxant-te, uh-huh, amb una supervisió, però que et dutxis, no? Perquè varia molt...
0: Clar, no, si de vegades és allò que el propi cuidador, de vegades també el que fa és perjudicar a la
1: sense
0: persona.
1: Voler,
0: sense voler,
1: dir...
0: perquè vols ajudar, clar, i és tot el contrari.
1: I moltes vegades has de posar-los i no, això fes-t'ho tu. Fes-t'ho tu. I això és important. Escolta, jo deia, la immobilitat és, està associada a la mortalitat. Moure's és vida, amb la mesura que cadascú pugui. Però moure's, mantenir-se actiu, moure i moure el cos i moure l'intel·lecte, tot això ens ajudarà a prevenir complicacions i a arribar i a retrasar probablement una miqueta aquests anys de dependència o aquesta situació sense gaire qualitat de vida.
0: Segurament allò, l'actitud personal també ajuda molt, no?, en aquest procés.
1: L'actitud personal,
0: no?, allò
1: molt.
0: De dir, escolta'm... Sí.
1: De fet, una mica... A veure, nosaltres li donem moltíssima importància a la fragilitat. De fet, ara... Jo em sembla que ho hem comentat alguna vegada, a la Fundació estem treballant el pla estratègic de fins al 2030.
0: Sí.
1: I en aquest context, un dels temes, doncs, que té, diguem-ne, un dels focus que posem és l'atenció a la fragilitat, perquè, bueno, per aquest envelliment, per aquesta, diguem-ne, necessitat de la població en aquests moments, no? I aleshores desenvolupant diverses coses, des d'activitats preventives fins a programes específics, com t'explicava el que estem fent a l'Hospital d'Atenció Intermèdia, però la Fundació en aquests moments és un dels focus des del punt de vista assistencial a l'abordatge d'una manera global, perquè la fragilitat té moltes cares de la fragilitat.
0: Doncs, doctor, nosaltres farem d'altaveu de tots aquests avenços que facin en l'àmbit de la fragilitat. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat.
1: A vosaltres per donar-nos l'oportunitat d'explicar-vos el que estem fent.
0: Fins una altra. Adéu.
1: Adéu-siau.

0: surt de la rutina amb Cabidoscòpia. Cada setmana et portem un viatge sonor pels àlbums pop més icònics i t'expliquem les curiositats i històries que s'amaguen darrere de cada cançó. Escolta'l cada dilluns a partir de les 6 de la tarda i sempre que ho vulguis al web radiomollet.com.
1: Mollet al mòbil. Vols estar al dia de l'actualitat municipal de Mollet? Afegeix el número de l'Ajuntament als teus contactes del teu mòbil 680 843 721 i envia un missatge de WhatsApp amb la paraula ALTA. Aquest canal és una llista de difusió unidireccional, no permet la interacció en grup. Si vols donar-te de baixa, només hauràs d'enviar la paraula baixa. 680 843 721. L'actualitat municipal de Mollet al teu mòbil. Ajuntament de Mollet.
2: Moments d'òpera. Un espai dedicat al món de la lírica on conèixer l'essència de l'òpera. Dimecres a les 10 de la nit i en redifusió dissabtes a les 8 del matí. Al 96.3 de la FM.
3: Miquel Martí i Pol, Salvador Espriu, Marta Pessarto.
4: El combat dels poetes, amb Dolors Navarro, el dimarts a 1:15 del migdia. Repetició dissabte a 1:15 de la tarda. El combat dels poetes, música i poesia a Ràdio Mollet.
3: El combat dels poetes, paraules que sorgeixen de l'ànima i fan el món un xic més bonic.

0: Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet. Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: El que es ballava al Vallès, amb Pele Bernial.
2: Molt bona tarda a tothom, com anem? Soc en Pele Bernial des de Ràdio Mollet, amb el que es ballava al Vallès. Ja sabeu, programa recopilatori de música dels 70, 80, 90 i 2000. I en aquest cas marxem fins un mega èxit dels anys 90, que és el Moving On Up, de la gent del M People. La vaig triar una bona cançó per començar el programa. Sabeu quin és, no? Moving On Up, Moving On Up. Vinga, va, comencem. Hola, Mollet!

Moving On Up, de la M People. No em diràs que aquesta cançó no és una cançó molt elegant, sobretot de primera hora de discoteca. Jo que la gent va entrar i va sonar aquesta cançó, que és elegant. Com elegant és també la propera, que és el Baby Baby de Corona.

¿Y tú qué da, baby, baby, Corona? Miras que esta no la habías ballat alguna vegada. Algun puesto d'aquí al Vallès. Ai, que xula. Vinga, va, amb una cançó que a mi m'encanta, de Paradiso, que és el Bailando, Bailando, aquesta... Finals dels 90, ben bons.

El silencio loco. Que consti que això és una versió, que van fer aquests del Paradiso del Bailando. L'original, ara no me recordo el grup com era, però recordo que hi havia dos paios allà cantant el Bailando, Bailando, molt serios allà. Ai, aquesta també l'havien ballat molt, igual que la que ve ara, de la Kylie Minogue, Love at First Sight. Mira, que aquesta cançó no és elegant, i que la Kylie Minogue no fan temazos.

Love at First Sight, amor a primera vista, ens deia la Kylie Minogue. Aquesta feia dies que no l'escoltaves, eh? Segur que sí. Però jo feia dies també que no l'escoltava. I quan la vaig veure vaig dir, oh, que bona, la Kylie Minogue. Love at First Sight. I com bona és aquesta que ve ara de carnavalera de... Amana de Lirio. Vinga, vinga, salsa aquí, vinga, rumba.

Un mi trompeta, carnavalera, tu, dels Habana Delirio, aquesta és bailonga, bailonga, eh? A mi m'agrada molt, com també m'agrada molt la que ve ara, que és un mega hit del senyor Michael Jackson, del seu primer àlbum solitari, Off the Wall, i la cançó es diu Off the Wall. Mira quin temazo, tu.

Just enjoy yourself. Quin mega temazo, eh? Come on, groove. Let the madness in the music get to you. Off the Wall, de Michael Jackson. La trobo una cançó brutal. Però brutal, elegant i tot. Per cert, l'heu vist la pel·li de Michael Jackson? Es veu que hi haurà una segona part, eh? Ojo, ojo, ojo. Vinga, va, anem amb la Jennifer López i amb el seu Waiting for Tonight. Aquesta jo me'n recordo haver-la ballat a la discoteca, eh? Allò un diumenge a la tarda...

0: Bon dia, són 2:15. Us parla Carla Ramos. La Colla de Diables de Mollet celebra avui dissabte una macrotabalada, una jornada dedicada exclusivament als tabals. L'activitat comença aquest vespre a les 8 amb 4 cercaviles simultànies que recorreran diferents punts de la ciutat i confluiran en un gran lluïment final. La vocal de la Junta, l'Esther García Canet, ha explicat que la iniciativa va néixer per donar el protagonisme que mereixen els tabalers, que habitualment queden en un segon pla durant els correfocs.
1: És un acte que volem continuar fent, que mereix un dia en el calendari, perquè la secció de tabals és una secció que porta sobretot el ritme d'un correfoc i moltes vegades no, l'espectacularitat del propi del foc amaga una mica tota la feina que els nostres tabalers fan durant tot l'any i llavors és una mica doncs, com per donar-los el seu dia també que es puguin lluir. Llavors és una tabalada diabòlica que volem que segueixi i s'instauri com a, diguéssim, un dia més en el calendari de Diables estable.
0: La jornada començarà amb 4 cercaviles que sortiran simultàniament des de la plaça de l'Ajuntament, la Rambla Balmes, el Parc de les Pruneres i l'Institut Aiguaviva. A més de la colla anfitriona, també hi participen els Diables, els Resistents de Castellvell i el Vilar, els Diables de la Maurina i els Diables de Sant Andreu. I també us informem que el mes de juny ha estat excepcionalment càlid a Mollet del Vallès. La temperatura màxima registrada ha arribat als 35 graus, mentre que la temperatura mitjana s'ha situat en els 25 graus, una xifra que representa 2,4 graus per sobre de la mitjana climàtica. Pel que fa a la pluja, durant el juny es van registrar 23,4 litres per metre quadrat concentrats en només 3 dies. Des d'aleshores no ha tornat a ploure i comptant també els primers dies de juliol, Mollet encadena ja un mes sense precipitacions.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: El que es ballava al Vallès, amb Pele Bernial.
2: Doncs molt bé, seguim una miqueta més des de Ràdio Mollet amb el que es ballava al Vallès. Soc en Pele Bernial. Què us ha semblat aquesta primera mitjoreta de bona música? Guai, eh? Ojo, que la que ve ara fa dies que no l'escoltes. Jo feia dies que no l'escoltava. Es diu Short Dick Man, del Gillette i els 20 Fingers. Short Dick Man. Bon te brincar, bon te brincar. Saps quina cançó vull dir?

0: Don't want a short dick, man, ens deien el Gillette i els 20 Fingers. Aquesta feia dies que no escoltaves, eh? Te recordes, no? Vini, vini, vini, vini, vini, vini, short dick, man. Jo recordo com va sortir aquesta cançó. I també recordo com va sortir aquesta, que és If I Ever Feel Better, des de França, amb els Phoenix. Oh, aquesta és molt xula, molt elegant, molt tot. They say connect and be a star. Comença així, oi?
1: They say an end can be a start. Feels like a barbarian still alive. It's like a bad day that never ends. I feel the chaos around me, a thing I don't try to deny.

If I Ever Feel Better, de Phoenix. Aquesta és molt elegant, no trobes? Des de França, directament amb els Phoenix. Molt havies ballat aquesta cançó. Un dia hauríem de muntar d'alguna manera que els espectadors, perdó, els espectadors, no, els oients de Ràdio Mollet puguin dir-me, mira, podries posar aquesta cançó, jo aquesta cançó la vaig ballar a tal lloc, aquesta cançó la vaig ballar a un altre lloc. Seria guai, no? Vinga, va, anem amb la Rihanna i el seu We Found Love in a Hopeless Place. We Found Love in a Hopeless Place.

Pim, pam, com es reparteix la Rihanna, eh? We found love in a hopeless place. Trobem l'amor en el lloc més inesperat. Molt canyera, aquesta cançó. I la que ve ara la trobo super elegant, és una cantant que m'encanta. És la Sophie Ellis Bextor, amb el seu Get Over You. Na, na, na, na.

Get Over You, Get Over You, de la Sophie Ellis Bextor. Aquesta noia, tot el que canta, ho canta perfecte. Són cançons elegants, ben cantades. A mi m'encanta. Va, anem fins l'any 1989. La lambada, tu, dels Kaoma. Que ara aquesta cançó s'ha posat una mica de moda, perquè n'han fet una versió, que surt, em sembla que és la Jennifer López i el Pitbull, amb aquesta, la lambada de l'any 1989. Vinte

Gustando la lambada. No em diràs que això no és un temazo, la lambada, eh? Recordeu que va haver una pel·li, una mica rara la pel·li aquella. Jo quan la vaig veure era molt jove, però la recordo. Ai, la lambada, però la cançó aquesta m'encanta. Ja estic mañana la posen als puestos, perquè la posa i diran, ai, treu això, que és molt antic. És un mega temazo. Com mega temazo també és aquest, el Suddenly de la Gala, des de l'any 1997. Ah, ah, ah, ah, ah, Suddenly, the Sound

Suddenly. No em dirà que això no és un temazo, eh? De la gala. La gala n'ha fet el Free From Desire, el Suddenly. Oh, és que m'encanta. The Sound of Your Fear. Oh, jugarem amb un mite del programa. Sí, senyor. Tito Rick Astley, amb el seu Together Forever. Aquesta feia dies que me la posava, eh? Quin bon rotllo d'anar aquesta cançó. Oh, per favor, Rick Astley, Together Forever.

Never to pass. Quina mega cançó, senyor Rick Astley. Mare meva, a més que m'encanta. La trobo elegant, la trobo tot. Des de l'any 1987 que ens acompanya. Doncs ha sigut un plaer fer aquest programa d'avui des de Ràdio Mollet. Soc en Pele Bernial, amb el que és Ballar al Vallès. I marxem amb una cançó que a mi sempre em recorda els tancaments de discoteca, que és una cançó de Planet Funk. Es diu Chase the Sun. No sé si us sona o si la veu ballada. Sempre em sona cançó d'última hora de discoteca. L'última cançó de la discoteca. Allà a les 6 del matí. Tothom allà. Molt bé, que m'enrotllo. Ens escoltem la setmana que ve. Espero que esteu tinguent un bon estiu. I que vagi tot molt bé. Una abraçada.

0: Bon dia, són les dues, us parla Eduard París.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: El pla alfa de risc d'incendi forestal està activat avui amb el nivell 4 de risc extrem en un total de 21 municipis de 7 comarques catalanes. A més, els agents rurals activen també el nivell 3 de risc molt alt a 177 municipis més.
2: Davant d'aquest escenari es mantenen les restriccions d'accés a tres espais naturals, a Baronia de Rialb, a Ribera Salada i a l'espai natural del Montmell Mormellà.
0: Repassem ara la resta de titulars de la jornada. Adrià Tella, bon dia.
2: Bon dia, Eduard.
0: Anem, això sí, primer, precisament, al fil de tot això, a conèixer la previsió del temps per a les properes hores. Marc Jaureguizar, bon dia.
3: Hola, què tal? Ens hem despertat a primeres hores del matí d'aquest dissabte amb unes elevades temperatures. Teníem valors ja per sobre dels 24-25 graus a bona part de la costa catalana, que a més, combinat amb aquestes elevades humitats, ha fet que la sensació de xafogó ja fos molt elevada a primeres hores del matí. I, de fet, en aquest moment també teníem una nuvolositat molt més compacta a bona part del territori català, que a mesura que ha anat avançant el matí hem tingut ja obertura de clarianes i, de fet, ha quedat un matí molt assolellat encara amb aquesta pols en suspensió que fa dies que ens està acompanyant. De cara a aquesta tarda, continuarem amb aquest ambient de tranquil·litat. Alguna nuvolada apareixerà al Pirineu, també a la zona dels ports, a la resta tarda molt assolellada, amb unes temperatures que ja a aquestes hores s'estan enfilant i esperem que arribin una altra vegada als 38-40 graus a punts del Pla de Lleida i de la Vall de l'Ebre. També a la Catalunya central les temperatures tiraran cap amunt amb una xafogó molt marcada a la costa i al prelitoral. Ho anirem seguint. Que vagi molt bé.
0: I en plana política, el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha avisat que l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, tornarà a Catalunya peti qui peti, tot i la revenja que observen els tribunals espanyols.
2: En termes molt semblants, s'ha expressat també el president de la Generalitat, Salvador Illa, defensant precisament el compliment d'aquesta llei d'amnistia.
0: I en plana de successos, una explosió en un cotxe a la ciutat de Lleida ha ferit 5 persones aquest matí al carrer Lluís Companys, molt a prop del Teatre Municipal de l'Escorxador.
2: Hi ha un ferit greu i 4 de lleus, tots traslladats a l'Hospital Arnau de Vilanova.
0: I marxem als esports perquè la selecció espanyola prepara a Nova Jersey la final del Mundial que l'enfrontarà demà diumenge a partir de les 9 a l'Argentina.
2: El seleccionador Luis de la Fuente ha confirmat la presència de Lamine Yamal a la final. El de Rocafonda es va entrenar ahir al marge del grup per unes molèsties físiques, igual que l'extremeny Pedro Porro.
0: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa.

0: Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostre la producció, els serveis informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Tella i jo mateix, Eduard París. El pla Alfa per risc d'incendi forestal es manté activat avui amb el nivell 4 de risc extrem a un total de 21 municipis de 7 comarques diferents.
1: A més, els agents rurals han activat el nivell 3 de risc molt alt a 177 municipis de 17 comarques catalanes. Davant d'aquest escenari, es mantenen les restriccions d'accés a 3 espais naturals, a Baronia de Rialb, a Ribera Salada i a l'espai natural del Montmell Marmellà, i s'ha reforçat la vigilància per prevenir conductes de risc i garantir el compliment de les mesures adoptades. Es demana extremar les precaucions, evitar qualsevol activitat que pugui generar un incendi i respectar les restriccions per garantir la seguretat de les persones i protegir el medi natural en una situació de risc molt elevat.
0: I tot plegat arriba després de superar el que ha estat la tercera onada de calor del que portem d'estiu, que va arribar pràcticament enganxada a la segona. En aquest sentit, el sistema d'emergències mèdiques ha atès fins a 150 persones amb afectacions relacionades amb aquestes altes temperatures, segons ha informat Protecció Civil.
1: Pel que fa a la calor nocturna, encara tenim avisos vigents del Servei Meteorològic de Catalunya durant aquest cap de setmana, amb especial afectació als extrems nord i sud del nostre territori.
0: Obrim ja plana política. El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha avisat aquest matí que l'exvicepresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, tornarà a Catalunya peti qui peti, tot i la revenja que observa en els tribunals espanyols.
1: Ho ha verbalitzat durant el Consell Nacional de Junts celebrat la mateixa setmana que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha avalat la llei d'amnistia.
2: Sempre els darrers metres, els darrers dies d'un llarg esforç sempre són els que més costen. Però aquestes victòries com la d'aquesta setmana ens donen prou energia per seguir i persistir. I el retorn del president i dels exiliats, del conseller Puig i del conseller Comín, arribarà. Tingueu-ne tota la confiança. Per molts que vulguin estar en contra, el president Puigdemont tornarà a Catalunya. Peti qui peti!
1: Per altra banda, Turull ha encoratjat el partit a guanyar la confiança de la ciutadania davant l'escenari exigent que dibuixen les enquestes. Les últimes, el baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió, segons el qual Junts perdria gairebé 20 diputats al Parlament, i el baròmetre de l'Ajuntament de Barcelona, que deixa el partit en última posició.
0: També ha parlat en aquest cas l'advocat precisament de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, que creu que el Tribunal Constitucional podria aplicar directament aquesta amnistia als independentistes, que no haurien d'esperar, doncs, primer a una sentència del mateix Constitucional i després a la resolució final del Tribunal Suprem.
1: En dues entrevistes al diari Ara i al Nacional, Boye recorda que el Constitucional podria haver presentat a la Justícia Europea qüestions prejudicials anteriorment i no ho va fer. Per això creu que després de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, el ple del Tribunal Constitucional es podria reunir en pocs dies, no a la tardor, com està previst, i instar directament la resta de tribunals a aplicar immediatament l'amnistia als independentistes.
0: I qui també hi ha dit la seva en aquest tema de l'amnistia és l'actual, en aquest cas, president de la Generalitat, Salvador Illa, que ha defensat el compliment d'aquesta, pesi a qui pesi.
3: Pues mireu, l'amnistia és el camí per no quedar atrapats en el passat, en el rancor. Això és el que significa l'amnistia. És el camí per no quedar atrapats en el passat ni en el record. L'amnistia és una porta, una oportunitat al futur. Una obertura al futur. Un futur que ja és aquí. I un futur que volem construir tots. Pensem el que pensem. I vinguem d'on vinguem. Això és l'amnistia. No? Pesi a qui pesi. Catalunya aposta d'una forma rotunda i irreversible per la convivència i pel futur, en el marc d'una Espanya plural.
1: Illa ha fet aquesta intervenció des de Mataró en un acte on ha detallat les infraestructures que es desenvoluparan properament al Maresme.
0: Precisament anem a ampliar aquesta informació perquè, com expliquem, el president Illa ha explicat des de la capital del Maresme aquest projecte amb el qual la Generalitat vol millorar la mobilitat.
1: Les actuacions, que tenen una inversió de l'Estat de 384 milions d'euros, inclouen la pacificació de la Nacional 2, nous accessos a la C32 i treballs diversos perquè la comarca sigui més sostenible. Les primeres obres destacades començaran a finals d'aquest mateix any. Ho ha seguit des de Mataró Ràdio la Beti Doñate.
4: Després d'anys de reivindicacions i de promeses, es comencen a concretar les primeres actuacions per millorar la mobilitat al Maresme. Les obres més immediates són la construcció d'una rotonda a l'Ella, una passera per sobre de l'N2 a Sant Pol de Mar, la pacificació de la carretera nacional a Mataró i un corredor entre Blanes i Lloret a la Selva Marítima. El govern disposa de 384 milions d'euros aportats per l'Estat i té com a termini el 2032.
3: Passem, com dèiem, de les paraules als fets, no? Passem de la planificació a l'execució, no? Però també, jo us dic avui, als alcaldes, als que esteu aquí, no? Us convocarem després de l'estiu per seguir planificant.
4: L'objectiu és convertir l'N2 en un carrer amb menys carrils per als vehicles privats i més espai per a autobusos i bicicletes i, sobretot, per als vianants. Escoltem ara l'alcalde de Mataró, David Bote.
5: Estan tots els projectes, els dos projectes urbans estan aprovats. Podrem explicar en diferents reunions de veïns després de l'estiu les fotos i com quedarà. I, per tant, el que ha anunciat avui el departament és que després de molts anys d'espera, a finals d'any, començament del 2027, començaran les obres.
4: El que també es preveu a curt termini és aprovar la pacificació de l'N2 al Baix Maresme, on també es volen fer aparcaments a prop de les estacions de tren.
0: Parlem ara de successos. Una explosió en un cotxe a la ciutat de Lleida ha ferit 5 persones aquest matí. I és que cap a les 11 s'ha produït aquesta deflagració en un cotxe que estava aparcat al carrer Lluís Companys, prop del Teatre Municipal de l'Escorxador.
1: Els afectats són el conductor del vehicle i 4 vianants que passaven per la zona i han rebut l'impacte d'algunes peces del cotxe arran de l'explosió. Hi ha un ferit greu i 4 de lleus, tots traslladats a l'Hospital Arnau de Vilanova, de Lleida. Els Mossos d'Esquadra investiguen les causes d'aquesta explosió, però de moment es descarta que fos una bombona de gas butà i tot apunta a un aerosol.
0: Anem amb un altre apunt de successos perquè els Mossos d'Esquadra van detenir dimarts passat un home de 36 anys i una dona de 25 com a presumptes autors d'un delicte de robatori amb força en una joieria del barri de Gràcia, a Barcelona.
1: El valor dels objectes sostrets ascendeix a 8.530 euros. Els fets van tenir lloc el 8 de maig passat en una joieria, com dèiem, del carrer Gran de Gràcia, on dues persones van sostreure aquestes diverses peces aprofitant moments de distracció de la dependenta. La investigació va determinar que els autors van actuar de manera coordinada. Mentre un controlava l'entorn, l'altre manipulava els tancaments d'una vitrina per endur-se les joies. Un d'ells va tornar a entrar a l'establiment pocs minuts després per endur-se més peces.
0: I pel que fa a la mobilitat a Rodalies, les línies R2 Sud i R2 Nord han quedat restablertes cap a mig matí després d'estar tallades des de primera hora entre les estacions de Barcelona, Sants i Castelldefels a petició de la policia a causa de l'atropellament d'una persona a les vies.
1: Els trens regionals de les línies R13, R14, R15, R16 i R17 s'han desviat per Vilafranca del Penedès. Els trens han anat recuperant progressivament les freqüències de pas habituals. Recordar que l'R2 Sud té una circulació de 2 trens per hora i sentit entre Sant Vicenç de Calders i l'estació de França, amb parada a totes les estacions.
0: I l'orgull LGTBIQ+, desfilarà aquesta tarda pels carrers de la capital catalana, Barcelona, amb la celebració del Pride 2026.
1: Un any més, la manifestació unitària sortirà de la plaça Universitat a les 6 de la tarda i anirà fins a l'Arc de Triomf, on es llegirà el manifest i hi haurà concerts fins a la matinada. Sota el lema totes les realitats, un sol orgull, la campanya neix amb la voluntat de posar en valor la diversitat de la comunitat LGTBIQ+, i reivindicar que totes les identitats, experiències i trajectòries contribueixen a la lluita pels drets, la dignitat i la igualtat. La desfilada es farà, a més, en un moment clau per Barcelona, que aspira a organitzar el World Pride l'any 2030 i que aquests dies rep delegacions internacionals que n'avaluaran la candidatura.
0: Com expliquem, les carrosses sortiran des de plaça Universitat, avançaran per la Gran Via fins a Tetuán i baixaran pel passeig de Lluís Companys fins a l'Arc de Triomf. Allà es desenvoluparà bona part de la festa. Pel que fa a les problemàtiques de mobilitat, fins diumenge a mitja tarda es prohibeix l'estacionament, incloent-hi motos a la vorera, als espais següents.
1: A plaça Universitat, al costat muntanya de la Calçada Mar, al passeig Lluís Companys, a la Calçada Llobregat, costat Llobregat, entre el carrer Comerç i el passeig Pujades i el passeig Sant Joan, al costat Llobregat, des de la Ronda Sant Pere fins a Trafalgar. A més, fins a les 4 d'aquesta tarda està totalment tallada al trànsit l'Avinguda Reina Maria Cristina, a Montjuïc, per la preparació i el muntatge de les carrosses.
0: Música. I parlem ara de les cases de colònies que continuen reclamant que el govern concreti les ajudes econòmiques al sector i demanen rebre-les el més aviat possible.
1: L'Associació d'Empreses de Lleure, l'Educació i la Cultura i l'Associació de Cases de Colònies han explicat a l'Agència Catalana de Notícies que fa dos mesos que tenen trobades periòdiques amb el Departament d'Empresa, que coordina el suport al sector, però no hi ha hagut encara cap concreció. Escoltem Pep Montes, gerent de l'Associació d'Empreses de Lleure, l'Educació i la Cultura.
6: El que sí demanem, i probablement aquesta és la cosa que més ens preocupa, és que s'adoptin mesures de caràcter regulador que evitin una situació com aquesta en altres, en futures anualitats. Aquesta és la qüestió més important. I dic que ens preocupa especialment perquè no estem veient una voluntat decidida del govern d'afrontar-les. Ens han dit d'acord, mirarem a veure si es pot regular, si és així, com es pot regular i en quines condicions l'activitat. Però no ens estan donant cap seguretat.
1: Amb aquesta manca d'acció, el sector es troba, assegura, en el pitjor escenari possible després que els docents mantinguin el boicot a les sortides escolars.
0: Entrem ara en plana de crònica local i ho fem amb un apunt de gastronomia, perquè l'Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana i el Consell Comarcal del Vallès Oriental han tornat a fer honor a la collita local i de temporada amb la inauguració aquest matí de la 16a Fira del Tomàquet, que ha tingut visites a l'hort de l'Espel, Show Cookings i Tastets.
1: També les clàssiques paradetes d'agricultors i productors de tot el territori. A més, per primera vegada enguany la fira ha rebut la visita del conseller d'Agricultura del govern, Òscar Ordeig. S'hi ha acostat el company de Ràdio Cal, l'Aleix Marí.
7: Pràcticament un mes després d'acabar la primavera, entrada la temporada de tomàquets, obre la Fira del Tomàquet de Santa Eulàlia, que aquest matí ha inaugurat amb més de 15 parades de pagesos, productors i productores provenients de tot Catalunya, donant prestigi a un producte i un sector que passa per moments difícils. El conseller Ordeig, precisament, ha recalcat l'important paper tant del consumidor com de l'administració per fer una aposta de país pel sector primari.
8: El 95% de la solució passa perquè hi hagi un consumidor conscient que miri l'origen, la qualitat, la proximitat dels productes. El país vol defensar els seus agricultors, sí o no? Doncs llavors anem a ser coherents i no anem a fer 40.000 normatives, 40.000 lleis que impacten i posen més dificultats i posen més tràmits a l'activitat del dia a dia.
7: Pel que fa a la fira, tot just a aquesta hora es tanca la jornada de dissabte amb un vermut musical amb cançons de directe de l'artista gironina Paula Frey i reobrirà demà diumenge.
0: Obrim ja bloc cultural, comencem parlant de música i avui ho fem escoltant aquesta banda sonora. Aquestes són les veus de Lídia Pujol, Maria Arnal i el cor Cererols des de la Basílica de la Sagrada Família, i és que aquest divendres al vespre ha acollit el concert Arrels de Llum, un concert concebut per commemorar tres efemèrides molt destacades: la construcció de la Torre de Jesús, el centenari de la mort d'Antoni Gaudí i el 50è aniversari del Grec Festival Barcelona.
1: La proposta ha fusionat patrimoni musical, creació contemporània i reflexió espiritual, natura, espiritualitat i música s'han donat de la mà en un recorregut sonor que ha sobrevolat més de 7 segles d'història, des del segle XIV fins al segle XXI. El projecte es va articular al voltant d'un triangle simbòlic que connecta tres espais estretament vinculats a l'univers de Gaudí: la muntanya de Montserrat, la Basílica de la Sagrada Família i Montjuïc.
0: I seguim amb més música i més festivals, en aquest cas el Perelada, que ha inaugurat aquesta passada nit la seva 40a edició amb un recital líric amb la soprano Hermonella Jao i el tenor Benjamin Bernheim, dues de les veus més destacades del panorama operístic internacional actual, acompanyats al piano per Marcos Madrigal.

0: El concert es va celebrar a les 8 del vespre a l'Església del Carme, al mateix escenari on Montserrat Caballé va inaugurar la primera edició d'aquest festival de Peralada l'any 1987. Tot plegat continuarà fins al 9 d'agost amb una programació que inclou noms com Winterfell, Montserrat Torrent i Jordi Savall, la nova òpera estètica i Massacre, amb música de Carles Prat i direcció d'escena d'Oriol Pla, així com l'estrena absoluta de Diario de una Madre, d'Alberto García de Mestres. La commemoració culminarà el 29 d'agost amb el concert extraordinari de l'orquestra del Festival Bayreuth sota la direcció de Pablo Heras Casado al Palau de la Música Catalana.
1: I encara més música, en aquest cas, habaneres, perquè avui la xarxa Més oferirà en directe a partir de les 10 de la nit, com

0: Directora, productora, actriu i antropòloga, ha construït una trajectòria única, profundament arrelada a les tradicions ancestrals i alhora oberta a un diàleg amb el món contemporani. Downs presentarà a Tarragona el seu nou treball, Canvies mi mundo, una proposta amb 10 cançons i moltes col·laboracions on, entre d'altres, torna als seus orígens, quan era una absoluta compromesa amb les causes globals.
1: És un disco con mucho amor, muy volviendo a mi raíz, que es más acústica, volviendo, yo creo, a la Lila de antes, porque yo era, desde el comienzo, con una persona con muchas convicciones.
0: El concert a l'Auditori del Camp de Mart es podrà gaudir amb intèrpret en llengua de signes catalana i altres elements d'accessibilitat.
2: Són les 2:19, moment de parlar d'esports.
3: Notícies en xarxa. Esports.
2: Comencem parlant de futbol, perquè la selecció espanyola ja prepara Nova Jersey la final del Mundial, que l'enfrontarà demà diumenge a partir de les 9 a la selecció d'Argentina.
4: El seleccionador espanyol Luis de la Fuente ha confirmat la presència de Lamine Yamal a la final. El de Rocafonda es va entrenar ahir al marge del grup per unes molèsties físiques, igual que l'extremeny Pedro Porro.
2: I l'Ajuntament de Barcelona ha canviat precisament la ubicació de la pantalla gegant des d'on es podrà veure aquesta final, que serà a la plataforma Marina del Fòrum i no pas a les Corts, com s'havia anunciat inicialment.
4: El consistori ha justificat aquest canvi per raons d'aforament. L'accés serà pel carrer Josep Pla amb la Ronda Litoral i es recomana fer ús del transport públic. Així mateix estarà prohibit l'accés al recinte amb begudes alcohòliques, llaunes i ampolles de vidre.
2: A més de la capital catalana, hi haurà pantalles gegants a ciutats com l'Hospitalet, Badalona, Sabadell, Terrassa, Tarragona o Mataró, precisament la ciutat de Lamine Yamal. Des d'allà mateix ens ho explica, des de Mataró Ràdio, com diguem, Laia Sant Miquel.
5: Posició dels jugadors, Miquel!
6: Aquest és l'ambient que pot tornar-se a viure diumenge a les 9 de la nit al Parc Central. El motiu? Mataró tornarà a tenir pantalla gegant per poder veure aquesta vegada la final del Mundial. Un partit que posarà cara a cara l'Espanya de Lamine Yamal contra l'Argentina de Leo Messi. La bona visió del duel està garantida. Així va quedar demostrat a les semifinals del dimarts amb la pantalla de 6 metres d'ample per 3 de llarg que es va instal·lar a la pista del parc. Llavors, prop de 5.000 aficionats ja van optar per veure l'enfrontament des d'aquest punt i van acabar celebrant la classificació del combinat espanyol per l'últim prova abans d'aixecar el títol. Caldrà veure si diumenge el nombre d'assistents s'apropa encara més a l'aforament total del recinte, que és de 6.900 persones. L'obertura de portes, exclusiva per l'avinguda del corregiment, està prevista per les 8 del vespre i es recomana arribar amb ventilació per tenir lloc. No es podran entrar ni ampolles de vidre ni objectes considerats perillosos i els assistents hauran de tenir en compte que a l'interior no hi haurà, de nou, servei de bar.
2: Seguim amb més futbol. El Barça jugarà un triangular a Udine, a Itàlia, el pròxim 8 d'agost, com a part de la preparació per a la temporada vinent.
4: El rival serà l'equip local, l'Udinese, i el Nottingham Forest anglès.
2: L'equip blaugrana continua treballant, a més, per fer oficial la incorporació de Karim Adeyemi, l'extrem alemany de 24 anys, procedent del Borussia Dortmund.
4: L'equip es va exercitar aquest divendres en doble sessió. També Ter Stegen, que ultima la seva sessió a l'Ajax d'Amsterdam. Per altra banda, Frenkie de Jong, que ha tornat amb una lesió de genoll des del Mundial, medita si passar pel quiròfan.
2: I en el capítol de mercat continua l'estira i arronsa entre el Barça i l'Atlètic de Madrid, en aquest cas pel traspàs de Julián Álvarez.
4: Des del club madrileny reiteren que no acceptaran cap oferta del club blaugrana pel jugador argentí.
2: I pel que fa a l'Espanyol, juga avui el seu primer partit de la pretemporada. Serà a les 8 de la tarda al camp de l'Olot. La prèvia ens la porta des d'Olot Televisió, Roger Isern.
7: Unió Esportiva Olot i Espanyol arrenquen la pretemporada aquest dissabte enfrontar-se en el seu primer compromís preparatori per a les seves respectives temporades aquest vespre a les 8 a l'estadi municipal d'Olot. És el primer test per als dos conjunts, tant pels de Roger Vidal com també pels de Manolo González. Per la banda olotina, avui serà el primer dia on es veuran les cares noves, unes quantes, i a l'espera que n'arribi més a la plantilla que aquest any competirà el grup 2 de la segona federació. I per la banda perica, també serà el primer compromís on es veuran les tres cares noves noves que de moment ha fitxat el conjunt Perico. Recordem, en uns dies on el conjunt blanc i blau està fent un estatge de pretemporada a les instal·lacions de Torre Mirona a Navata. Durant

0: En el dia d'avui, també, a 4:45 de la tarda, el Club Olotí celebrarà la seva junta d'accionistes.
1: Baixem una categoria. A la segona divisió, el Girona i l'Olympiacos han arribat a un acord pel traspàs de Joel Roca al club grec.
2: El davanter de 21 anys i format a les categories inferiors del Girona va ser un dels pocs jugadors que van sortir reforçats en la temporada del descens. També al Girona, el defensa David López ha arribat a un acord amb el club per continuar vestint la samarreta blanca i vermella. Serà la seva cinquena temporada a Montilivi.
3: El rol amb més experiència i de líder bé, l'afronto amb normalitat perquè és una cosa que sempre he portat amb mi i és una cosa que no és que m'agradi, però sí que bueno, m'ajuda en el meu dia a dia i m'agrada també ajudar en aquest aspecte, sobretot a la gent més jove. I bé, com t'he dit, vinc amb totes les ganes del món d'ajudar i aportar tot el que pugui i que estigui a les meves mans per tornar a primera.
2: El Girona disputarà aquesta tarda un amistós al seu estadi contra l'Alcatxia a les 6 de la tarda.
1: També jugarà en aquest cas i un equip de la mateixa categoria i també català, el recent ascendit, el Sabadell.
2: Els arlequinars jugaran a les 7 de la tarda contra el Castelló a la ciutat esportiva Globe Energy.
1: I on ha saltat la notícia bomba ha estat a l'Europa, perquè el club ha comunicat que Adai Benítez deixa el club i que Josep Maria Gené serà el nou tècnic del primer equip.
2: Adai encara tenia un any de contracte i, segons el comunicat de l'Europa, la seva marxa respon a una decisió personal. Així doncs, el fins ara director esportiu del club i entrenador del filial, Josep Maria Gené, assumeix el relleu a la banqueta del primer equip.
1: En plana de fitxat és precisament l'Europa ha incorporat el migcampista Albert Tolosa, conegut com a Tito, de 22 anys.
2: Tolosa arriba procedent del Sabadell, on va jugar la passada temporada alternant el primer equip amb el filial.
1: Canviem d'esport, ens n'anem al bàsquet, perquè el Barça ha anunciat la cinquena incorporació de l'estiu, el base uruguaià Agustín Ubal.
2: Ubal prové del Manresa.
4: Para mí es un placer poder volver. Siempre soñé con este momento. Desde que me fui en 2023, si no me equivoco, siempre quise volver y trabajé mucho para llegar acá y estoy muy contento, muy feliz, con mucha ganas de empezar y nada, afrontar el reto, el desafío para mi vida, para mi carrera, como tiene que ser.
2: El tècnic assistent del Manresa, Marc Castany, deixa el club després de 12 temporades.
1: I parlem ara d'hoquei, perquè aquest divendres s'ha sortejat el calendari de les lligues nacionals. A l'hoquei Lliga Iberdrola destaca el duel entre el Fraga i el Vilassana a la primera jornada de competició, en el que és la reedició de la final del curs passat.
2: A l'hoquei Lliga masculina destaca el Barça-Igualada i el derbi del camp entre el Reus Deportiu i el Calafell. També s'ha celebrat el sorteig de la Supercopa que enfrontarà el Vilassana amb el Palau i el Fraga amb el Gijón en la categoria femenina i Liceu Barça i Igualada Calafell en la masculina.
1: Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, i us ha parlat Adrià Tella i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà a la mateixa hora i que passeu un bon dissabte.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmés.cat. Diputació de Barcelona. Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
3: El diccionari Termcat.
4: 40 anys, 40 paraules.
5: 1992. Programari.
6: Conjunt sistemàtic dels programes d'explotació i dels programes que serveixen per a aplicacions informàtiques determinades.
7: Glòria Fontova.
8: Una de les propostes catalanes del Termcat, que potser va sorprendre més quan es va començar a difondre, va ser la forma programari, com a alternativa a l'anglicisme software, que tenia un ús molt freqüent. De fet, el terme es va presentar en societat amb la parella maquinari, l'alternativa a hardware. En tots dos casos es feia ús del formal ari, que prové del llatí i que vehicula sentits propers a continent d'un conjunt de, com és el cas de mostrari, reliquiari o diccionari. O simplement vol dir relatiu o pertanyent a, com és el cas de llegendari, alimentari o bancari. Avui el terme es pot considerar d'ús generalitzat. És present al diccionari normatiu de l'Institut d'Estudis Catalans i és a la base de noves formacions com ara programari lliure, programari espia, programari maliciós, programari de rescat, etc.
4: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables a la xarxa Més. Una producció de la xarxa i el Termcat.
0: La xarxa de comunicació local.
9: Bon dia, són 2:15, us parla Eduard París.
10: Notícies en xarxa, edició migdia.
9: El pla alfa de risc d'incendi forestal es manté activat avui amb el nivell 4 de risc extrem, un total de 21 municipis de 7 comarques i, a més, els agents rurals activen també el nivell 3 de risc molt alt a 177 municipis més.
11: Davant d'aquest escenari es mantenen les restriccions d'accés a 3 espais naturals, a Baronia de Rialb, a Ribera Salada i a l'espai natural del Montmell Marmellà.
9: Repassem ara la resta de notícies de la jornada. Adrià Tella, bon dia.
11: Bon dia, Eduard.
9: Abans primer, i aprofitant aquest risc d'incendi, anem a conèixer la previsió meteorològica de cara a les properes hores. Marc Jaureguizar, bon dia.
12: Hola, què tal? Ens hem despertat a primeres hores del matí d'aquest dissabte amb unes elevades temperatures. Tenien valors ja per sobre dels 24-25 graus a bona part de la costa catalana, que a més, combinat amb aquestes elevades humitats, ha fet que la sensació de xafogor ja fos molt elevada a primeres hores del matí. I, de fet, en aquest moment també teníem una nuvolositat molt més compacta a bona part del territori català, que a mesura que ha anat avançant el matí hem tingut ja obertura de clarianes. De fet, ha quedat un matí molt assolellat, encara amb aquesta pols amb suspensió que fa dies que ens està acompanyant. De cara a aquesta tarda, continuarem amb aquest ambient de tranquil·litat. Alguna nuvolada apareixerà al Pirineu, també a la zona dels ports, a la resta tarda molt assolellada, amb unes temperatures que ja a aquestes hores s'estan enfilant i esperem que arribin una altra vegada als 38-40 graus a punts del Pla de Lleida i de la Vall de l'Ebre. També a la Catalunya central les temperatures tiraran cap amunt amb una xafogor molt marcada a la costa i al prelitoral. Ho anirem seguint, que vagi molt bé.
9: I en plana política, el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha avisat que l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, tornarà a Catalunya, peti qui peti, tot i la revenja que observa en els tribunals espanyols.
11: En termes molt semblants s'ha expressat també el president de la Generalitat, Salvador Illa, defensant precisament el compliment de l'amnistia.
9: I en plana de successos, una explosió en un cotxe a Lleida ha ferit 5 persones aquest matí al carrer Lluís Companys, prop del Teatre Municipal de l'Escorxador.
11: Hi ha un ferit greu i 4 de lleus, tots traslladats a l'Hospital Arnau de Vilanova.
9: I en els esports, en futbol, la selecció espanyola prepara ja Nova Jersey i la final del Mundial, que l'enfrontarà demà diumenge a partir de les 9 a l'Argentina.
11: El seleccionador Luis de la Fuente ha confirmat la presència de Lamine Yamal a la final. El de Rocafonda es va entrenar ahir al marge del grup per unes molèsties físiques, igual que l'extremeny Pedro Porro.
9: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:33. Esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Tella i jo mateix, Eduard París. Aquest pla alfa per risc d'incendi forestal es manté activat avui amb el nivell 4 de risc extrem a un total de 21 municipis repartits en 7 comarques.
11: A més, els agents rurals han activat també el nivell 3 de risc molt alt a 177 municipis de 17 comarques catalanes més. Davant d'aquest escenari es mantenen les restriccions d'accés a 3 espais naturals, a Baronia de Rialb, a Ribera Salada i a l'espai natural del Montmell Marmellà, i s'ha reforçat la vigilància per prevenir conductes de risc i garantir el compliment de les mesures adoptades. Es demana extremar les precaucions, evitar qualsevol activitat que pugui generar un incendi i respectar les restriccions per garantir la seguretat de les persones i protegir el medi natural en una situació de risc molt elevat.
9: I tot plegat després de superar el que ha estat la tercera onada de calor del que portem d'estiu, que va arribar pràcticament enganxada a la segona. En aquest sentit, el sistema d'emergències mèdiques ha atès fins a 150 persones amb afectacions relacionades amb aquestes altes temperatures, segons ha informat Protecció Civil.
11: Pel que fa a la calor nocturna, encara tenim avisos vigents del Servei Meteorològic de Catalunya durant aquest cap de setmana, amb especial afectació als extrems nord i sud del nostre territori.
9: Obrim ja plana política perquè el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha avisat aquest matí que l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, tornarà a Catalunya peti qui peti, tot i la revenja que observa en els tribunals espanyols.
11: Ho ha verbalitzat durant el Consell Nacional de Junts, celebrat la mateixa setmana que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha avalat la llei d'amnistia.
7: Sempre els darrers metres, els darrers dies d'un llarg esforç, sempre són els que més costen. Però aquestes victòries com la d'aquesta setmana ens donen prou energia per seguir i persistir. I el retorn del president i dels exiliats, del conseller Puig i del conseller Comín, arribarà. Tingueu-ne tota la confiança. Per molts que vulguin estar en contra, el president Puigdemont tornarà a Catalunya. Peti qui peti!
11: Per altra banda, Turull ha encoratjat el partit a guanyar la confiança de la ciutadania davant l'escenari exigent que dibuixen les enquestes. Les últimes, el baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió, segons el qual Junts perdria gairebé 20 diputats al Parlament, i també el baròmetre de l'Ajuntament de Barcelona, que deixa el partit en última posició.
9: També hi ha dit la seva el president de la Generalitat, Salvador Illa, defensant aquest compliment de l'amnistia, pesi a qui pesi.
13: Pues mireu, amnistia és el camí per no quedar atrapats en el passat, en el rancor. Això és el que significa l'amnistia. És el camí per no quedar atrapats en el passat ni en el rancor. L'amnistia és una porta, una oportunitat al futur. Una obertura al futur. Un futur que ja és aquí i un futur que volem construir tots. Pensem el que pensem i vinguem d'on vinguem. Això és l'amnistia. No? Pesi a qui pesi. Catalunya aposta d'una forma rotunda i irreversible per la convivència i pel futur, en el marc d'una Espanya plural.
11: Illa ha fet aquesta intervenció des de Mataró en un acte on ha detallat les infraestructures que es desenvoluparan properament al Maresme.
9: Precisament anem a ampliar aquesta informació perquè el president Illa, com diem, ha explicat des de la capital del Maresme aquest projecte amb el qual la Generalitat vol millorar la mobilitat.
11: Les actuacions, que tenen una inversió de l'Estat de 384 milions d'euros, inclouen la pacificació de la Nacional 2, nous accessos a la C32 i treballs diversos perquè la comarca sigui més sostenible. Les primeres obres destacades començaran a finals d'aquest mateix any. Ho ha seguit des de Mataró Ràdio la Beti Doñate.
14: Després d'anys de reivindicacions i de promeses, es comencen a concretar les primeres actuacions per millorar la mobilitat al Maresme. Les obres més immediates són la construcció d'una rotonda a l'Ella, una passera per sobre de l'N2 a Sant Pol de Mar, la pacificació de la carretera nacional a Mataró i un corredor entre Blanes i Lloret a la Selva Marítima. El govern disposa de 384 milions d'euros aportats per l'Estat i té com a termini el 2032.
13: Passem, com dèiem, de les paraules als fets, no? Passem de la planificació a l'execució, no? Però també jo us dic avui, als alcaldes, als que esteu aquí, no? Us convocarem després de l'estiu per seguir planificant.
14: L'objectiu és convertir l'N2 en un carrer amb menys carrils per als vehicles privats i més espai per a autobusos i bicicletes i, sobretot, per als vianants. Escoltem ara l'alcalde de Mataró, David Bote.
15: Estan tots els projectes, els dos projectes urbans estan aprovats. Podrem explicar en diferents reunions de veïns després de l'estiu les fotos i com quedarà. I, per tant, el que ha anunciat avui el departament és que després de molts anys d'espera, a finals d'any, començament del 2027, començaran les obres.
14: El que també es preveu a curt termini és aprovar la pacificació de l'N2 al Baix Maresme, on també es volen fer aparcaments a prop de les estacions de tren.
9: I en plana de successos, una explosió en un cotxe a la ciutat de Lleida ha ferit 5 persones aquest matí. Com expliquem, cap a les 11 del matí s'ha produït aquesta deflagració en un cotxe que estava aparcat al carrer Lluís Companys, molt a prop del Teatre Municipal de l'Escorxador.
11: Els afectats són el conductor del vehicle i 4 vianants que passaven per la zona i han rebut l'impacte d'algunes peces del cotxe arran de l'explosió. Hi ha un ferit greu i 4 de lleus, tots traslladats a l'Hospital Arnau de Vilanova, de la mateixa ciutat de Lleida. Els Mossos d'Esquadra investiguen les causes d'aquesta explosió, però de moment es descarta que fos una bombona de gas butà i tot apunta a un aerosol.
9: I més successos, perquè els Mossos d'Esquadra van detenir el passat dimarts un home de 36 anys i una dona de 25 com a presumptes autors d'un delicte de robatori amb força en una joieria del barri de Gràcia, a Barcelona.
11: El valor dels objectes sostrets ascendeix a 8.530 euros. Els fets van tenir lloc el 8 de maig passat en una joieria del carrer Gran de Gràcia, on dues persones van sostreure diverses peces aprofitant moments de distracció de la dependenta. La investigació va determinar que els autors van actuar de manera coordinada. Mentre un controlava l'entorn, l'altre manipulava els tancaments d'una vitrina per endur-se aquestes joies. Un d'ells va tornar a entrar a l'establiment pocs minuts després per endur-se més peces.
9: I l'orgull LGTBIQ+, desfilarà aquesta tarda pels carrers de Barcelona celebrant el Pride Barcelona 2026.
11: Un any més, la manifestació unitària sortirà de la plaça Universitat a les 6 de la tarda i anirà fins a l'Arc de Triomf, on es llegirà el manifest i hi haurà concerts fins a la matinada. Sota el lema Totes les realitats, un sol orgull, la campanya neix amb la voluntat de posar en valor la diversitat d'aquest col·lectiu i reivindicar que totes les identitats, experiències i trajectòries contribueixen a la lluita pels drets, la dignitat i la igualtat. La desfilada es farà, a més, en un moment clau per Barcelona, que aspira a organitzar el World Pride l'any 2030 i que aquests dies rep delegacions internacionals que n'avaluaran la candidatura.
9: Les carrosses sortiran, com diem, des de plaça Universitat, avançaran per la Gran Via fins a Tetuan i baixaran pel passeig de Lluís Companys fins a l'Arc de Triomf. Serà allà on es desenvoluparà bona part de la festa. Pel que fa a la mobilitat, fins diumenge a mitja tarda es prohibeix l'estacionament, incloent-hi també motos sobre la vorera als espais següents.
11: No es pot aparcar a plaça Universitat al costat muntanya de la calçada Mar. Tampoc al passeig Lluís Companys, a la calçada Llobregat, al costat Llobregat. Tampoc entre el carrer Comerç i el passeig Pujades i el passeig Sant Joan, al costat Llobregat, des de la Ronda Sant Pere fins a Trafalgar. I a més, fins a les 4 d'aquesta tarda està totalment tallada el trànsit l'Avinguda Reina Maria Cristina, a Montjuïc, per la preparació i el muntatge de les carrosses.
9: I parlem ara de les cases de colònies, que reclamen que el govern concreti ja les ajudes econòmiques al sector i de manera més rebel·les el més aviat possible.
11: L'Associació d'Empreses de Lleure, l'Educació i la Cultura i l'Associació de Cases de Colònies han explicat a l'Agència Catalana de Notícies que fa 2 mesos que tenen trobades periòdiques amb el Departament d'Empresa, que coordina el suport al sector, però no hi ha hagut encara cap concreció, asseguren. Escoltem Pep Montes, gerent de l'Associació d'Empreses de Lleure, l'Educació i la Cultura.
16: El que sí demanem, i probablement aquesta és la cosa que més ens preocupa, és que s'adoptin mesures de caràcter regulador que evitin una situació com aquesta en altres, en futures anualitats. Aquesta és la qüestió més important. I dic que ens preocupa especialment perquè no estem veient una voluntat decidida del govern d'afrontar-les. Ens han dit d'acord, mirarem a veure si es pot regular, si és així, com es pot regular i en quines condicions l'activitat, però no ens estan donant cap seguretat.
11: Amb aquesta manca d'acció, el sector es troba assegura en el pitjor escenari possible després que els docents mantinguin el boicot a les sortides escolars.
9: Obrim ara plana local i ho fem anant fins a l'Ajuntament de la Vall de Bianya, a la Garrotxa, que regula un estiu més la gorga de Planegem. L'objectiu és evitar-hi massificacions i reduir-ne l'incivisme. L'estiu passat hi van passar unes 3.000 persones. Ens porta més informació des de l'OT FM, Jan Bretxa.
17: Els gorgs de Bianya continuen la seva regulació a causa de l'augment de visitants any rere any. Des del 23 de juny i fins al 31 d'agost, l'Ajuntament de la Vall de Bianya ofereix un servei d'atenció i control d'aquest espai. La regulació que s'hi aplica és limitar les places de pàrquing just abans de l'entrada, una mesura que se suma als informadors que assessoren i controlen el seu accés. L'alcalde de la Vall de Bianya és en Marc Toboso.
18: Clar, d'aquesta manera també anem regulant els accessos, perquè les dades de l'any passat, per exemple, ja ens demostren que una mica ha anat baixant les visites que tenim al gorg, que això és al final una mica l'equilibri que busquem, no? El gorg de Bianya és petit, per tant, els pics aquests de dies de molta calor o caps de setmana on es supera l'aforament és intentar anar treballant per aconseguir aquest equilibri entre el territori i que la gent pugui seguir venint i gaudint d'aquestes gorgues.
17: Al llarg dels anys, la gorga de Planegem de Bianya ha patit problemes de convivència que, gràcies a la cartelleria i als informadors, s'han solucionat.
9: I d'un ajuntament a un altre i d'una campanya a un altre, en aquest cas, perquè a l'Ametlla de Mar, al Baix Ebre, s'ha ampliat aquest estiu la campanya de sensibilització per prevenir els ofegaments infantils a les piscines privades d'allotjament turístic.
11: La iniciativa arriba a la 7a edició i incorpora enguany els 2 càmpings del municipi amb l'objectiu de reforçar la prevenció en els espais amb més afluència de banyistes. Més detalls des de la Cala Ràdio, amb la Mireia Caparrós.
19: La campanya, impulsada pel Servei d'Urgències Municipal SUM amb la col·laboració de les àrees de sanitat i turisme, s'ha desenvolupat durant la primera quinzena de juliol. Els responsables han visitat les immobiliàries que gestionen habitatges d'ús turístic amb piscina i, com a novetat, també el càmping nàutic i el càmping Amella, on han distribuït material informatiu amb consells de prevenció i els telèfons d'emergències del SUM i del 112. Álvaro Gasseni és coordinador cap del SUM i tècnic de l'àrea de sanitat.
20: La campanya ha estat ben rebuda. Intentarem que els usuaris se facin ressò de la situació tan dramàtica que pot ser una situació així, que tinguin consciència.
19: Segons explica Gasseni, la campanya es va posar en marxa fa 7 anys després que el municipi visqués alguns estius marcats per incidents greus relacionats amb ofegaments infantils. Tot i que aquest estiu no s'ha registrat cap cas remarcable, destaca que la prevenció continua sent imprescindible. També als càmpings, on la presència de socorristes no substitueix la responsabilitat de les famílies de vigilar els infants en tot moment. L'Ajuntament confia que la campanya contribueixi a mantenir aquesta tendència i que la temporada d'estiu es pugui tancar sense cap ofegament infantil.
9: Obrim ja el bloc cultural i comencem parlant de música, concretament del Festival Perelada, que ha inaugurat aquest divendres a la nit la seva 40a edició amb un recital líric amb la soprano Hermonela Jao i el tenor Benjamin Bernheim, dues de les veus més destacades del panorama operístic internacional actual, acompanyats al piano per Marcos Madrigal.
11: El concert es va celebrar a les 8 del vespre a l'Església del Carme, al mateix escenari on Montserrat Caballé va inaugurar la primera edició del Festival Peralà de l'any 1987. Tot plegat continuarà fins al 9 d'agost amb una programació que inclou noms com Winterfell, Montserrat Torrent i Jordi Savall, la nova òpera estètica i Massacre amb música de Carles Prat i direcció d'escena d'Oriol Pla, així com l'estrena absoluta de Diario de una Madre d'Alberto García de Mestres. La commemoració culminarà el 29 d'agost amb el concert extraordinari de l'orquestra del Festival de Bayreuth, sota la direcció de Pablo Heras Casado, al Palau de la Música Catalana.
9: I un altre apunt musical, perquè avui tenim Havaneres a la xarxa Més, que oferirà en directe a partir de les 10 de la nit la 12a cantada d'Havaneres i Boleros de Sant Antoni de Calonge.
11: S'interpretaran les peces més populars del gènere amb els grups Les Anxovetes, Arjau, Peix Fregit, Porbo i Son de l'Havana. La presentació de la retransmissió televisiva anirà a càrrec de la periodista Aida Fuentes i la producció de Televisió Costa Brava.
9: Canviem de terç, seguim amb cultura, això sí, perquè el festival és Baiola, Esterri d'Àneu, encara el cap de setmana fort, fregant el ple absolut.
11: A hores d'ara ja s'han venut prop de 6.000 entrades per aquesta 19a edició que omple el Pallars Sobirà de circ, teatre de carrer i dansa. Des de Ràdio Tren Pallars Digital, Júlia García.
1: Esterri d'Àneu s'ha convertit aquest cap de setmana en l'epicentre de les arts escèniques amb la 19a edició del Festival Esbaiola't. El certamen, organitzat per la companyia de comedians La Baldufa i l'Ajuntament d'Esterri d'Àneu, està tenint una gran acollida per part del públic. L'Amàlia Atmetlló, directora artística del festival, ens en dona detalls.
21: A nivell de públic, ara mateix tenim unes 5.900 entrades venudes i 90% d'ocupació del festival. Esperem arribar gairebé al 95% o al 100%, esperem, perquè encara queda tot el dia d'avui i tot el diumenge.
1: L'objectiu és clar, apropar el circ, la dansa i el teatre de carrer a tot el Pirineu. Durant aquest cap de setmana encara es podran gaudir de propostes destacades com la Josiane de Solar de la Resistents de França, Runners d'Ipanema Leta, Petit Bric de Brodes Bros o Fantasmes de Guerra de la mateixa companyia La Baldufa. Una cita imprescindible que continua omplint els carrers d'Esterri de cultura i il·lusió.
9: Parlem ara dels espais d'interès patrimonial, ja que aquests cada vegada experimenten aquest augment sobre ser àrees amb aprofitaments culturals i també d'oci.
11: És el cas de la Masia del Molinet, situada al Poal, al Pla d'Urgell, on aquesta tarda hi té lloc l'esdeveniment Nit d'Estiu, on la gastronomia i l'entorn patrimonial i natural es fusionen per oferir una experiència única. Ens ho explica des de Ràdio Rosselló, Laura Alcalde.
22: La Masia El Molinet és patrimoni arquitectònic de Catalunya i a banda d'acollir celebracions com casaments o festivitats avui, esperant que la calor no apreti massa, oferirà una experiència a l'aire lliure on la gastronomia, els vins i la música en un entorn únic es converteixin en els protagonistes. A partir de les 7 de la tarda arrenca el tardeo, entre tapes, copes i la posta de sol. En Daniel López Rius és l'organitzador.
23: L'esdeveniment es tracta de gastronomia amb diferents punts, hi ha tres punts de menjar, un espai molt bonic, no?, per gaudir, pues això, una nit d'estiu, una mica d'embotit, una mica de tapes, alguna hamburguesa, i després també tenim un food truck que fa entrepans d'autor, també amb producte de territori i així.
22: Producte de territori al territori. Aquesta és l'equació que busquen els organitzadors, a més de la música dels DJs i també dels hits dels 80 o 90, que són garantia per passar una estona entretinguda que aplegui a diverses generacions. Les entrades encara les podeu adquirir al web www.alombra.com.
9: Fem una darrera parada encara en l'àmbit cultural a Canet de Mar, que reviu l'esclat de la Guerra Civil, avui fa just 90 anys, amb una edició especial de la Passejada Nocturna.
11: Aquest és un dels actes que s'inclouen en el marc de la Festa Major del municipi del Maresme. Des de Ràdio Canet, Carlota Tanganelli.
24: Es tracta d'un recorregut per la vila que combina història amb representacions teatrals i que farà reviure els assistents com van ser els primers dies de la Guerra Civil a Canet i també alguns dels fets més destacats que es van produir durant els 3 anys que va durar el conflicte. Un dels organitzadors, Sergi Alcalde, reconeix que ha estat complicat preparar aquesta passejada perquè la Guerra Civil va ser a Canet traumàtica, però creu que cal explicar la història.
25: S'ha de reconèixer que és una mica complicat, perquè la Guerra Civil, lògicament, va ser un episodi traumàtic per la nostra història, per dir-ho d'alguna manera, però sí que és cert que no s'ha d'oblidar això. Per molt que dolgui, doncs s'han d'explicar les coses per les generacions futures i també reviure-ho doncs, per tenir-ne una mica més de coneixement, perquè moltes vegades hi ha coses que se'ns passen.
24: En total hi haurà 5 grups amb 2 guies, cadascun que en aquesta ocasió es posen a la pell de periodistes. La passejada es farà avui dissabte 18 de juliol i començarà a 2:15 de la nit.
9: Són les 2:51, moment de parlar d'esports.
10: Notícies en xarxa. Esports.
9: Comencem parlant de futbol de la selecció espanyola que prepara Nova Jersey la final del Mundial que l'enfrontarà demà diumenge a partir de les 9 a la selecció d'Argentina.
11: El seleccionador espanyol Luis de la Fuente ha confirmat la presència de Lamine Yamal a la final. El de Rocafonda es va entrenar i al marge del grup per unes molèsties físiques, igual que l'extremeny Pedro Porro.
9: L'Ajuntament de Barcelona precisament ha canviat la ubicació de la pantalla gegant des d'on es podrà veure aquest partit, que serà a la plataforma Marina del Fòrum i no pas a les Corts, com s'havien anunciat inicialment.
11: El consistori ha justificat aquest canvi per raons d'aforament. L'accés serà pel carrer Josep Pla amb la ronda litoral i es recomana fer ús del transport públic. Així mateix estarà prohibit l'accés al recinte amb begudes alcohòliques, llaunes i ampolles de vidre.
9: A més de Barcelona, hi haurà pantalles gegants a ciutats com l'Hospitalet, Badalona, Sabadell, Terrassa o Mataró, precisament la ciutat de Lamine Yamal. Ens ho explica precisament des d'allà, des de Mataró Ràdio, Laia Sant Miquel.
2: Això dels jugadors, Miquel!
3: L'ambient que pot tornar-se a viure diumenge a les 9 de la nit al Parc Central. El motiu? Mataró tornarà a tenir pantalla gegant per poder veure aquesta vegada la final del Mundial. Un partit que posarà cara a cara l'Espanya de Lamine Yamal contra l'Argentina de Leo Messi. La bona visió del duel està garantida. Així va quedar demostrat a les semifinals del dimarts amb la pantalla de 6 metres d'ample per 3 de llarg que es va instal·lar a la pista del parc. Llavors, prop de 5.000 aficionats ja van optar per veure l'enfrontament des d'aquest punt i van acabar celebrant la classificació del combinat espanyol per l'última prova abans d'aixecar el títol. Caldrà veure si diumenge el nombre d'assistents s'apropa encara més a l'aforament total del recinte, que és de 6.900 persones. L'obertura de portes, exclusiva per l'avinguda del Corregiment, està prevista per les 8 del vespre i es recomana arribar amb ventilació per tenir lloc. No es podran entrar ni ampolles de vidre ni objectes considerats perillosos i els assistents hauran de tenir en compte que a l'interior no hi haurà, de nou, servei de bar.
9: I pel que fa al Barça, jugarà un triangular a Udine, a Itàlia, el pròxim 8 d'agost com a part de la preparació per a la temporada vinent.
11: El rival serà l'equip local, l'Udinese i el Nottingham Forest anglès.
9: Precisament l'equip blaugrana continua treballant per fer oficial la incorporació de Karim Adeyemi, l'extrem alemany de 24 anys procedent del Borussia Dortmund.
11: L'equip s'ha exercitat aquest divendres en doble sessió. També Ter Stegen, que ultima la seva sessió a l'Ajax d'Amsterdam. Per altra banda, Frenkie de Jong, que ha tornat amb una lesió de genoll del Mundial, medita si passava el quiròfon.
9: I al mateix temps continua l'estira i arronsa entre Barça i Atlètic de Madrid pel traspàs de Julián Álvarez.
11: Des del club madrileny reiteren que no acceptaran cap oferta del club blaugrana per l'argentí.
9: Per la seva banda, l'Espanyol juga avui el seu primer partit de la pretemporada. Serà a partir de les 8 de la tarda al camp de l'Olot. La prèvia del partit des d'Olot Televisió, Roger Isern.
4: Unió Esportiva Olot i Espanyol arrenquen la pretemporada aquest dissabte, enfrontar-se en el seu primer compromís preparatori per a les seves respectives temporades aquest vespre a les 8 a l'estadi municipal d'Olot. És el primer test per als dos conjunts, tant pels de Roger Vidal com també pels de Manolo González. Per la banda olotina, avui serà el primer dia on es veuran les cares noves, unes quantes, i a l'espera que n'arribin més a la plantilla que aquest any competirà el grup 2 de la segona federació. I per la banda perica, també serà el primer compromís on es veuran les tres cares noves que de moment ha fitxat el conjunt perico, recordem, en uns dies on el conjunt blanc i blau està fent un estatge de pretemporada a les instal·lacions de Torremirona a Navata. Durant el dia d'avui, també, a 4:45 de la tarda, el Club Olotí celebrarà la seva junta d'accionistes.
9: I parlem ara d'handbol, perquè el Freiking Granollers ha quedat enquadrat al grup E de l'EHF, la segona competició europea, amb el Flensburg alemany, el Butzau romanès i l'Agua Santa Milanesa portuguès.
11: El sorteig ha tingut lloc aquest divendres a Viena. L'entrenador del Granollers, Antonio Rama, considera que el Flensburg és el favorit del grup.
5: Un equip clarament enorme com el Flensburg, a més amb un passat per nosaltres doncs, que ens porta molts bons records, però evidentment han passat moltes coses des de llavors i és evident que ells són una superpotència continental i amb grandíssims jugadors, així que jo penso que clarament favorits. I després tant Buzau doncs, d'una lliga molt, molt competitiva, i ja vam tenir experiència l'any passat amb el Bahia Mare, no?, que ens va costar tantíssim, i Aguasanta és una altra lliga doncs, que sobretot amb els grandíssims
0: grandíssims equips portuguesos, no? Benfica, Porto i Sporting de Lisboa, doncs, que la fa tan competitiva i tan gran. Haurem de lluitar tant amb Aguasantes com amb Buzao, doncs, per aquesta segona plaça tan, tan esperada, no?
11: Per primer cop, els 32 equips participants començaran directament la fase de grup, repartits en grups de 4 sense haver de passar rondes classificatòries.
9: I acabem amb tenis, perquè Paula Badosa s'ha classificat per a les semifinals del torneig de IASI a Romania, en vèncer l'hongaresa Panut Bardi per 6-4 i 7-6. La seva rival avui serà l'eslovena Tamara Sidancek. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons que us ha parlat Adrià Tella i un servidor, Eduard París. Passeu un bon dissabte.
6: La xarxa de comunicació local.
7: Continguts en xarxa.
8: Aquesta setmana s'estrena el darrer film de Christopher Nolan, La Odissea, la seva interpretació de l'epopeia d'Homer. També arriba el drama Omaha, un pare viatja pels Estats Units amb els seus dos fills després d'una tragèdia familiar. I a Possession Infernal, en llames, veurem la lluita per sobreviure d'una dona que s'ha d'enfrontar a éssers terribles sortits de l'infern.
12: Odisseu. No lo recuerdas.
8: Christopher Nolan posa el seu segell personal a La Odissea. Matt Damon és Odisseu, qui després de 10 anys de guerra a Troia s'embarca cap a casa. Durant el trajecte, ell i els seus homes s'hauran d'enfrontar a tot tipus de vicissituds. Mentrestant, a Ítaca, la seva dona Penèlope, Anne Hathaway i el seu fill Telèmac, Tom Holland, l'esperen, assetjats per aspirants al tron del regne que estan convençuts que Odisseu no tornarà.
13: Jo podré ocupar el trono.
12: Ellos no te cederán el poder ni a ti, ni a Odisseu.
13: Sé que es temprano, cielo, pero tenemos que irnos. Nos vamos de viaje.
12: Rex, ven aquí.
8: Omaha explica com després d'una tragèdia familiar, els germans Ella i Charlie fan un viatge amb el seu pare a través del país per conèixer un món nou. A mesura que avança la seva aventura, l'Ella comença a comprendre que les coses poden no ser com sempre.
12: Sus hijos se llaman Charlie y Ella. Parecen muy buenos niños. ¿Qué ocurre? ¿Qué ha pasado?
8: El film Possession Infernal, en llames, segueix l'estela de la saga iniciada pel director Sam Raimi a principis dels 80. Després de la mort del seu marit, una dona cerca consol amb la seva família a una casa aïllada. Però quan un a un comencen a convertir-se en éssers posseïts, la trobada s'acaba convertint en una reunió familiar sortida de l'infern. Llavors, descobreix que els vots que va fer en vida continuen vigents, fins i tot després de la mort.
12: Salut por vuestra familia perfecta.

0: Comencem una nova entrega de l'Això va en sèrie, l'espai de sèries d'UA Ullera Ràdio. Sergi i Joan Usson, bon dia.
1: Hola.
2: Molt bones.
0: Què tal? Què tenim d'actualitat?
1: Jo tinc diverses qüestions. Una és per l'Ivan.
2: Ai, va, mira que jo no em portava cap, eh?
1: Jo la setmana passada, crec, perquè tinc un cacau de lo que estem fent aquestes últimes setmanes, però entenc que la setmana passada...
2: En episodis anteriors o posteriors...
1: Entenc. L'Ivan va dir que volia mirar From. O que es podia arribar a plantejar mirar From.
0: Sí.
1: I jo li vaig dir, jo de tu esperaria que acabés la sèrie perquè pot ser que sigui sèrie que, bueno... No acabi massa de forma ben rebuda per la seva massa, perquè fa la típica pinta que pot passar això. Sense Cine diu que,
2: ja veuràs el que diu.
1: De cara a la temporada 5, que serà l'última temporada de From,
2: això està bé.
1: Aquesta no comptarà amb la principal protagonista de la temporada 4.
2: Que és la principal protagonista protagonista?
1: I surt la foto d'un actriu. Jo no puc comentar res perquè no en tinc ni fava de From.
2: El protagonista masculí era el Harold Perrineau.
1: Sí, això ho tenim clar. Però, mira, just m'acaba de sortir guimeta.
2: Veus?
1: Però pot ser un factor que porti a que l'última temporada no estigui gaire ben rebuda per la seva massa. Simplement volia comentar aquesta informació.
2: No, ja t'ho dic, perquè el final de la quarta temporada no ha estat gaire ben rebut per la massa. I jo tinc una...
1: És que se m'ha d'escoltar.
2: Una... No, és que jo escolto els que l'han vist, ves. Una companya...
1: Sense veure-la, imagina't.
2: Una companya de programa ja m'ha comentat que és molt fan d'aquesta sèrie, ja m'ha dit que, bueno, aquesta última temporada els Deus Ex Machina van que volen.
1: Feia tota la pinta... de ser una sèrie d'aquestes...
2: També t'hi dic, sèrie que pretén ser la nova Perdidos, és el que va fer Perdidos. Vull dir, ho està aconseguint amb que no ser la nova Perdidos.
1: Que jo m'esperaria que s'acabés per mirar-la. I una altra cosa que diu Sense Cine, sobre True Detective. Sèrie que està molt bé. A tu t'agradaria, True Detective. Alguna temporada més que d'altres. Són sèries policíaques. Cada temporada és autoinclusiva.
0: Ah, molt bé.
2: Autoinclusiva. Autoconclusiva.
1: Això. Autoinclusiva vol dir que ets, bueno, sobretot t'acceptes molt a tu mateix.
2: I que penses molt woke.
1: T'acceptes molt, ets molt inclusiu amb tu. Temporada 5. Ja està confirmada que serà el 2027. Que serà una investigació a Jamaica Bay i no està confirmat, però es parla que Nicolas Cage pot ser un dels actors protagonistes.
2: Mira.
1: De la cinquena temporada.
0: Molt bé.
1: Amb un nou assassinat i, en conseqüència,
0: i
1: una nova
0: està?
1: Investigació. Això és HBO, ja em sap greu.
0: Bueno, no fa ser res.
2: Algun dia has de fer el canvi, Judit.
0: Sí, algun dia el farem.
1: Però, per exemple, l'anterior temporada, la quarta, que la protagonitzava la Judy Foster... està prou bé, el primer parell també estan molt bé, estan bé, són temporades guais, una miqueta lentes a nivell d'investigació, perquè tota una temporada per la mateixa investigació,
0: clar,
1: doncs ja us ho podeu arribar a imaginar,
0: però
1: està bé, temporada 5, doncs al forn.
0: Molt bé. Ivan, tu tens actualitat?
2: Jo no tinc res.
0: Jo he començat a mirar la quarta temporada de Sullivan's Crossing i realment és que és de les millors sèries per
1: baixar
0: fer baixar... Sí.
1: Sèrie Activia.
0: Sí.
2: Exacte, veus?
0: Sí, per fer baixar la mala llet. Va molt bé, molt bé, la veritat, mireu-la. Doncs avui el que farem és dedicar aquesta secció a fer...
2: un que va ser d'ells.
0: Això, exacte, perquè l'ha preparat l'Ivan. O sigui,
2: així és, com a mi se'm van demanar més d'aquestos, jo he preparat més d'aquestos.
0: I se't demanaran més d'aquestos.
2: Està bé, jo estic encantat de fer aquesta...
1: Concretament cada vegada que no sapiguem de què parlar.
2: Aquesta subsecció a mi m'encanta, rebuscar, fer arqueologia televisiva.
0: Molt
2: no
0: bé.
2: Tant, no tant, perquè això és de fa 20 anys. Però bueno, avui portem una altra, però en principi jo crec que amb aquesta emplenarem, perquè avui parlem de Lo Serrano.
0: És a dir, en aquest cas la centrem en sèries espanyoles, eh?
2: Correcte.
1: És que jo recordo que ho vam parlar amb Lo Serrano, perquè jo vaig dir, home, fins i tot podria sentar-te només amb una sèrie, perquè potser ens dona per a gairebé totes les sèries
2: és que no...
1: fer un que se'n va fer bé. I mira, correcte. Tenim, sí. Mare de Déu, seccions que tenim per tot l'any que ve.
0: Per arribar a les 1000...
2: Ja te dic, jo avui porto dues sèries, no vull fer Next Coming perquè potser després no ho donem.
1: No, farem de...
0: no, no.
1: Avui ja me n'encarregaré jo que només fem Lo Serrano, tranquil.
0: Avui fem Lo Serrano.
2: Sí, pues escolta, i a banda, també per ambientar-ho tot plegat...
0: Ah, m'has anat posant cançons.
2: He portat una mica el disco La Chica de l'Habitació del Lado de Fran Pereira...
1: Fran Perea.
2: Perquè Què me lies així d'aquesta?
1: Pereira, Pereira...
2: És un altre, Pereira.
1: Ai, ai, Pereira.
0: Deixa'm és un altre, tranquil.
2: És un altre. Bueno, uns altres, Pereires, n'hi ha més. Doncs això, va, comencem amb Lo Serrano.

0: Canta-la, canta-la, Judit,
1: no,
0: està més cantant.
1: No, en antena no puc cantar.
0: És que...
2: No cantar... No...
0: Bueno, és igual. Ara jo... falta Fran Pera de forma innecessària quan no tinc res en contra de Fran Pera, realment.
1: Cante bé.
2: Cante molt, cante bé,
1: és
2: cante
1: dir,
2: bé, estem d'acord.
1: És a dir, jo no aniria a un concert de Fran Pera.
0: Jo hi ha vegades que a la ràdio canto com ell. I ell ha guanyat diners una mica amb la música.
2: S'ha de reconèixer que aquesta època,
0: no canto
2: és,
0: que
2: aquesta època és dura per Fran Perea.
0: Sí, se va cridar
2: jo diria
0: molt.
2: Perquè tant com a actor com a cantant, bueno, no despuntava.
0: Jo crec,
2: vale?
0: Que hi va haver un problema de que ell va veure que tenia que era potencialment actor i potencialment cantant, però no tenia potser totes les qualitats per ser actor o per ser cantant. I llavors va fer una mica de tot.
2: També va ser una mena de tècnica de màrqueting de, hòstia, tenim una sèrie sí. que jo crec que ho petarà a Espanya, podríem fer el ganxo de tenir algú que cantés i així, a més d'anuncis durant la sèrie, venem discos, hòstia, i totes una... aquestes coses.
0: Apunta-te-la. Upa Dance, un passo adelante.
2: Sí, sí.
0: També és, això és, aquest t'omple dues seccions. Però Upa Dance també es va fer una miqueta això. Upa Dance en actors i es va acabar fent una gira musical.
1: Ja.
0: Yeah. Rebelde, totes aquestes coses.
2: Jo, Judit, tu manes amb el tema de la música, vale?
1: Sí,
2: tu vés
1: sí,
2: tirant
1: no, no.
2: les cançons...
1: Tu vés me dient.
2: Segons tu, no. Segons tu me digues, tu creus, hòstia, es portes massa temps fotent
1: jo
2: la xapa.
1: Que
2: tu
1: vés tirant. Cada
0: tres, cada dos, tres personatges... Una... No sé quants personatges hi ha, perquè jo no tinc guió.
2: N'hi ha uns quants,
0: cada
2: i no són
0: tres,
2: tots.
0: Cada dos, tres o cada dos,
1: cada
0: jo ficaria una nova sintonia de Fran Perea.
2: Vinga, va, doncs comencem amb el que és el cap de la sèrie, el protagonista absolut, que és Antonio Resines, que interpreta a Diego Serrano, no? Aquella persona, perdó, aquell senyor que encara segueix actuant exactament igual que Diego Serrano en ple 2026, tant a nivell fora de les càmeres com a davant. És la seva qualitat principal, vale?
1: Sí.
2: I, que t'he de dir, a mi m'agrada, me fa gràcia, vale? Com dèiem, quan va començar Lo Serrano, Resines ja era una estrella gràcies a les pel·lícules de directors com Fernando Trueba o Àlex de la Iglesia. Després ha continuat pràcticament sense parar. Exemples, La celda 211, La isla mínima, El orfanato, sèries com Sentimos las molestias, va fer algunes aparicions a 4 estrelles, la sèrie aquesta, Atasco, de Prime Video, també surt, també és el seu company d'escena, diguéssim, el Santi Rodríguez, el futero.
0: I a La resistencia. També.
2: Correcte, això ho guardo també.
0: Ah, perdona, sí, perdona, sí, no, és que com que no sé cap on vas.
2: Més coses que ha fet després de Lo Serrano, ha estat el president de l'Acadèmia del Cine Espanyol.
1: Sí, nen.
2: De...
1: Aquí tothom hi arriba. Eh?
2: Només va estar un any.
0: Ell ha fet molt cine.
2: Sí, del 2015 al 2016. El 2001 va estar diverses setmanes ingressat per Covid, un estat molt greu, convertir-se en un dels casos més mediàtics de la pandèmia espanyola. Juntament podria recordar, per exemple, amb Jordi Sánchez, que també va ser un dels ben tocats per la pandèmia.
0: Ah, sí?
2: Sí. Jordi Sánchez va estar en coma durant unes, sí. Durant hòstia, unes setmanes no i va sortir de l'hospital, que era un filferro, pràcticament. Estava prim, de veritat. Ho va passar prou malament. Però estem parlant de Lo Serrano i d'Antonio Resines. Ara també Resines, com deia el Sergi, també és un col·laborador estimat del programa La Revuelta, que col·laborador, bueno, apareix una mica quan li surt
0: quan
2: amb ell una mica...
0: La gana, sí.
2: Ve per allí, porta unes samarretes o algo que tira al públic, tot el mundo, sí. Resines!
0: Com la Candela Penya, que em sembla sí. que també té una funció semblant en aquest programa.
2: No, amb aquest no, és amb el mal del Mar Giró.
1: És veritat,
0: ah, bueno, però La Revuelta també de tant en tant jo la vaig veient aparèixer amb aquesta dona.
2: Per tant, aquí hem obviat la pregunta que vam fer durant l'altra secció, que és, estan vetats? Perquè, evidentment, com no treballen a Disney, doncs tampoc, saps? Tampoc hi ha tants
1: no
2: casos
1: de...
2: No es vete, no es vete ningú.
0: Bueno, es pot vetar el
1: bueno, no es vete.
0: El Grammy.
1: A Will Toledo sí que se'l vete.
2: Bueno, sí.
0: Però, vull dir, per això, Hollywood vete a actors. Doncs
2: pues no estan vetats, vale? Pràcticament ningú d'aquesta sèrie, per no dir que ningú. Per tant, Antonio Resines continua actuant, sí, tot i la seva edat i els problemes que ha anat tenint amb el temps. Doncs sí, segueix actuant i és un dels actors més estimats d'aquest país, se'l podria dir.
0: Em va sorprendre, no us ho he comentat, vaig veure aquest passat cap de setmana Torrente Presidente.
2: Com és?
0: Jo també m'ho pregunto, de fet.
1: Què fas?
0: Bueno, va ser un gest purament d'amor.
2: Molt bé, ostres.
0: I imagina't com és que la vam haver de veure en dos parts, perquè ens vam adormir en un moment.
2: És molt dura, és dura.
0: Crec, si no recordo malament, i em va sorprendre, Antonio Resines no surt. No sé si és que no té gaire bona relació amb Santiago Segura, però és car de canó de sortir en pel·lícules on hi ha
2: infinitats de cameos. Mira, ara no ho recordo, però si tu t'hi poses segur que hi trobes alguna.
0: Però jo no he vist mai. És la primera pel·lícula que veig de l'univers Torrente.
2: Pues jo te recomano que veguis les primeres, que són les divertides. Després ja...
0: No és un humor que a mi em diverteixi.
2: Bueno, però com ara has de passar per aquestes
0: tessitures... No, I llavors tinc... em va sorprendre que no sortís a Torrente Presidente, perquè surt, evidentment, tot Quisqui.
2: Pues bé, evidentment, continuem, no? Anem amb Belén Rueda, que interpretava a Lucía. La, jo crec que és l'única, una dels únics personatges que no era una inadaptada, no?, amb aquesta sèrie, perquè la veritat és que déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do, és la sèrie dels cunyats. És probablement la carrera cinematogràfica més prestigiosa d'aquest repartiment. Després de deixar aquesta sèrie, va fer el salt definitiu al cinema. De fet, va deixar la sèrie per això. I durant la sèrie ja va fer pauses en les que no va sortir en uns quants capítols, perquè, per exemple, estava gravant tonteries. Mar adentro, per exemple, no?
1: Hòstia, aquesta és molt bona, eh?
2: Ha treballat amb alguns dels directors més importants d'Espanya, no? Amb Enàbar, amb Maradentro, que dèiem, amb Juan Antonio Bayona o amb Oriol Paulo. Ha estat protagonista de grans èxits del cinema espanyol durant gairebé dues dècades. Té un Premi Goya a la millor actriu revelació per Maradentro. També ha rebut nombroses nominacions als Goya, als Premis Feroz i als Forqué. Evidentment, sí que continua actuant. I bé, també...
1: Aquest titular m'agrada, eh?
2: M'he deixat el titular, és veritat, d'abans de Resines, repassarem el de Belén Rueda, va passar de ser mare televisiva a la reina del thriller espanyol.
1: I estic totalment d'acord.
2: Sí. Sí, sí, jo també. Per lo... I ara, ojo lo que diré, perquè, clar, per lo casolana que es veia aquesta sèrie, per així dir-ho, sí, tant a nivell d'actuació com a nivell de direcció, no estic parlant de qüestions tècniques, perquè realment per l'època feien una bona feina, en
1: sí,
2: aquest sentit.
1: Sí.
2: Doncs, no sé on volia anar... Ah, sí, doncs això.
0: Tu
2: sorprèn...
0: Sols, no t'ajudarem gens.
2: Sí, no, sorprèn que d'aquesta sèrie hagin sortit una pedrera tan bona d'actors,
1: sí,
2: no? Com anirem veient. Vinga, va, si vols, passem a la següent secció. Ai, a la següent secció, a la següent cançó, perquè parlem d'aquí el Menda.

0: Bé,
1: increïble.
0: Estem parlant de el gran Fran Perea, gran, com dic, no tant a l'època de Los Serrano, vull dir, Fran Perea ha anat cultivant una carrera tan musical com a nivell d'actor bona. Jo trobo que el Fran Perea actual, jo el respecto molt. I a més, me cau molt bé com a persona.
2: Jo no, ni el respecto ni al contrari. Però és una persona que ha estat poc cancel·lada, no? O sigui...
0: És que no té per què estar-ho. O sigui, jo ja t'he dit, per això t'he dit que és bona persona, perquè sempre que el sento parlar, digo, ole, ole, ole.
2: Sent car de canó de diverses mofes i d'infravalorar-lo, crec que ho hagi estimat molt, eh?
0: Sí, la veritat és que sí. També t'he dit que és que s'ha sabut reinventar amb els anys.
2: Sí, molt bé.
0: I aquella imatge de, doncs això, de cantautor guapete, ha anat amb una guitarra sota el braç, no? Ha anat evolucionant.
2: Però tampoc era un sex symbol, Fran Perea.
3: No.
0: No. No, i te diré una cosa.
2: No, perquè he vist que te cantaves també aquesta cançó. Se supose... La primera ja he contat que te la sabies, però quan he vist que te la deixaves la segona...
3: I la que ve després també, i la següent també.
0: Va ser un ídol adolescent que jo crec que no és ser un sex símbol, això.
2: No, per això que no era... No.
0: També t'he dit que era molt evident que aquell noi estava més a prop dels 30 que dels 20, amb aquella sèrie. O sigui,
2: sí,
0: jo...
2: però per exemple...
0: era molt gran aquell noi.
2: No es poden comparar, és igual. Hugo Silva, Mario Casas, John González...
0: Bueno, és d'aquesta cantera.
2: Crec que han sigut més sex symbol que Fran Perea.
3: Sí, hòstia.
0: Perquè ja t'he dit, perquè s'ha sabut reinventar...
2: Pablo Puyol, Miguel Ángel Muñoz, tot això ha sigut més sex symbol que Fran Perea.
3: Sí.
0: Bé, com dèiem, va ser un ídol adolescent, eh? Durant l'època de la sèrie va triomfar com a cantant amb la sintonia de la pròpia sèrie, Uno más uno son siete, no? I el disc que va sorgir d'aquesta sèrie, que és La chica de l'habitació del lado. Després de Los Serrano, al tanto, ha seguit actuant, a Finlàndia va protagonitzar una sèrie finlandesa policíaca anomenada Costa, amb K, on interpretava un policia espanyol anomenat Andrés i va estar 5 anys fent aquest paper.
2: Quin fred.
0: Sí, déu-n'hi-do, eh? I sabeu per què és conegut a Finlàndia Fran Perea?
2: Per què?
3: Per què?
0: Per Los Serrano. Evidentment, la sèrie va arribar allí subtitulada i va ser un èxit.
3: Ah, oh, sí?
0: Sí, sí, una cosa fantàstica.
2: Quina cultura més diferent.
3: Sí, anava a dir, no me quadre molt que a Finlàndia els agradi una cosa com
0: aquesta. Bueno, és aquestes coses que, mira, de vegades peguen el pelotazo, per exemple, la que Sabatina també és un èxit a Bulgària. Per què? No ho sé. Però a vegades aquestes coses toquen i, mira, toquen molt fort. O Aida a Cuba, no?, per exemple, a més amb tot l'humor que té Aida, que, en fi...
2: Bueno, però la cultura social de Finlàndia és molt diferent a la que transmet el Serrano, eh?
0: Bé,
2: no hi ha pernil, a Finlàndia no hi ha pernil, tenen penjats al mons, a Finlàndia al bar.
0: Després d'allunyar-se del paper de Marcos, doncs...
2: Avui, no sé què voleu que faci avui. No sé
0: va desenvolupar més la seva feina com a actor i més, no? Perquè va ser actor de teatre, va ser productor teatral, ha fet cinema, ha fet sèries, continua fent música, de fet va fer un retrobament de Los Serrano fa uns anys i va rellançar algunes de les cançons de La chica de l'habitació del lado refetes.
2: Home.
0: A més, amb Víctor Elías a la producció musical.
2: Molt bé. Bon,
3: aquest toqui el piano.
0: Sí, molt bé, eh? Per cert.
2: Aquest no tinc clar si m'acaba de caure bé.
0: A mi sí, ja parlarem d'ell també. Titular radiofònic, vale? Fran Perea va fugir de l'etiqueta de galant adolescent i avui és un dels grans noms del teatre espanyol.
3: No estic d'acord.
0: No.
2: Qui?
3: Del teatre espanyol.
0: Tampoc hi va estar al teatre.
3: No, home, hòstia,
0: perdó,
3: no fotem.
0: Perdó.
3: No fotem.
0: S'ha cebat el xat GPT, ves? Això ho fa de vegades. Sí. Vinga, va, anem amb la seva parella a la sèrie, també era la seva germanastra, aquestes coses. Si no heu vist mai Los Serrano, ara us està explotant el cap, però la cosa anava així, vale?
3: Sí, sí.
0: La dinàmica de parella de la parella jove de la sèrie era aquesta. Eren dos germans que vivien habitació amb habitació i, bueno, no eren germans biològics, evidentment. O sigui, era una família rejuntada, diguéssim, les filles de la mare i els fills del pare, que s'hi van ajuntar tots en una casa i allí comença la sèrie.
2: Coses que passen.
3: Sí.
0: Verónica Sánchez també va ser una de les grans revelacions d'aquesta sèrie. No va acabar en bones maneres, aquí que es diu, però ja us ho dic jo, no va acabar de bones maneres amb la producció de la sèrie i és l'única membre del repartiment principal que no va tornar a l'últim capítol de la sèrie. Vale? Van tirar unes línies gravades d'Eva des del bany
3: i
0: el Fran Perea estava allí picant que no me dejes entrar, Eva, així...

0: Jo parella és Eva i Marcos.
1: No, no, sí, no s'atreien gens, a més es veia que...
0: A més, es veia, notava que no hi havia cap... Correcte, estic totalment d'acord. O sigui, Alejo Sauras amb Alexandra Jiménez, per exemple, sí, funciona molt millor com a parella, fins i tot el propi Resines amb...
1: Belén Rueda.
0: Amb Belén Rueda. Vull dir, es nota que allò funcione. O també Núria González amb Antonio Molero, Fiti i...
2: Sí,
1: no, Fiti
2: sí.
1: Paldis?
0: No.
1: Ah.
2: Sí, home, Fiti.
0: Fiti, i com es deia l'altra, la que era la directora
3: Candela.
0: Del col·le?
3: Candela.
0: Candela. Molt bé, Sergi. Sí. Molt bé. Ostres, ara m'ha sorpresa. Ho has dit a voler, no?
3: És a dir, prometo que pel meu cap han passat tots els noms femenins d'Espanya. Mira, se m'està fent la pell de gallina. Us ho juro que m'ha passat Carmina, Carmen. M'ha passat de tot i he dit Candela... Perquè
0: pues sí,
3: parlàvem
0: senyor,
3: abans de Candela
0: senyor.
3: Penya i m'ha...
0: Ostres. Se'ls deia Candela, sí senyor.
2: Ai, senyor.
0: Vinga, va, tira'm en una altra.
2: Venga,
0: i seguim parlant dels fills.
2: La vida al revés.

0: bueno, estem fent una sessió.
1: Aquesta és de l'època on a la sèrie Fran Pere es lia amb una professora. Això va passar,
0: sí, sí,
1: a l'Oscar Lar.
0: Que no és
1: El Zapataki.
0: El Zapataki.
1: Oh, bé. Fixa't si tenia sort aquest noi, imagina't.
0: Sí, no, i no s'ho mereixia pas, eh?
1: Bueno, i també parlant de resines, eh? Perquè després de Belén Rueda també va venir un altre. Que dius, bueno, a veure, aquest senyor és massa ganyant. Sí, sí.
0: Sí, sí, sí. Vinga, va.
1: Vinga, va, parlem de TT. Natàlia Sánchez. Home, també és un dels exemples de actrius infantils que s'ha sabut reinventar superbé.
0: Sí.
1: Ha fet molt teatre, ha fet cinema i ha fet nombroses sèries després de Los Serrano. Ha destacat especialment, i ara està molt vigent, amb Sueños de Libertad, que és la diària d'Antena 3. Sí. Si no m'equivoco, sí. Potser no és d'Antena 3, la podeu veure també a Disney+. Plus. Si us voleu posar al dia... En fi, aneu ara. És una actriu molt activa de teatre. També aquí apunto que ha fet com molta difusió de la seva maternitat a les xarxes socials.
0: Sí.
1: Està casada amb...
0: Marc Clotet.
1: Correcte.
0: I a més, parla superbé el català, l'ha pres per amor, i jo, de fet, el primer dia que la vaig escoltar parlant català vaig dir, hòstia, Natàlia Sánchez és catalana, i llavors vaig buscar i no és madrilenya. I ha fet una obra de teatre en català i espectacular, eh?
1: A la sèrie era catalana perquè venien de Barcelona, Lucía, amb les seves filles.
0: Sí, jo crec que en aquell moment no parlava català. Però...
1: De tant en quan anaven soltant alguna frase,
0: sí.
1: Al final d'alguna frase dient nen, i amb això ja consideraven que el públic entendria que eren catalanes.
0: I bon dia, eh?
1: Sí, exacte, allò d'entrar a la cuina. Bon dia! Sí, exacte, exacte. Bé, evidentment sí, continua actuant, és una actriu molt activa de teatre, com hem dit. La petita TT és avui una de les actrius més solvents de la televisió espanyola.
0: Crec que no és de les més... O sigui, no és de les més solvents, però sí que és de les més visibles.
1: Anem.
0: Blanca Suárez és més solvent, Natàlia Sánchez és més visible, crec.
1: Anem amb l'hereu una mica de les trames de Fran Perea a la sèrie. Per què dic l'hereu? Evidentment, Natàlia Sánchez també està involucrada amb aquest...
0: Sí.
1: Perquè quan Fran Perea i Natàlia Sánchez van sortir de la sèrie, doncs aquests dos van heredar una mica el seu paper, no? Perquè eren dos germans que també se liaven, que també feien música amb Santa Justa Clan, i em permetreu, però això ha estat una llicència personal no posar cap cançó de Santa Justa Clan en aquesta secció.
0: Et dono les gràcies.
2: Això que era un grup de la sèrie.
1: Els xavals també van fer un grup infantil,
2: no...
1: que era més electrònica.
2: Mm.
1: Perquè tenien un company que era el DVD del grup d'amics que controlava molt d'informàtica, i amb això ja els guionistes van dir pues també és un crack de la producció musical, mira, perquè
2: molt
1: com
2: bé.
1: Que ja entén, com sap jugar a les camines, pues això. En fi, en tens una altra?
0: Vinga, va. De les mil

0: Vinga, va, Víctor Elias.
1: Hem tornat a tenir 17 anys.
0: Sí,
1: en creïble. Un dia.
0: Ja ho he dit, que és una secció Remember, avui és Remember, això.
2: Jo estic flipant.
0: Vinga, va, probablement la història més humana del repartiment és la de Víctor Elias. Després de la sèrie va deixar pràcticament la interpretació i es va convertir en músic professional. També és director musical i productor musical, que, com dèiem, va col·laborar amb Fran Perea per rellençar aquest especial 20 anys, no?, de la xica de l'habitació del lado, totes aquestes coses. Ha treballat amb artistes molt importants. Durant la sèrie i posteriorment va tenir una relació amb Natàlia Sánchez, sí. TT, de la que hem parlat abans. És a dir, no només la seva química va traspassar la pantalla i van tenir una relació durant bastants anys fins que van arribar a la vida adulta. Va explicar públicament que va tenir problemes amb les addiccions, però que va aconseguir sortir-se al tanto perquè ara està casat amb la cantant Ana Guerra.
2: Sí, senyor, això ho sabia.
1: I a més, no, es veu que quan es van conèixer no es podien ni veure i que un dia van dir anem a fer una birra o algo per parlar-ho i a partir d'aquell dia... Oh,
2: aquesta parella...
0: Preciós, preciós, és preciós aquesta
1: poc,
0: història.
2: S'ha casat?
1: Sí, s'ha casat. Es va casar com amb 2 mesos o 3.
0: Mira,
2: molt bé, enhorabona.
0: No continua actuant, però perquè fa música. Guille va deixar la televisió, va superar les addiccions i avui dirigeix concerts. No sé jo com de faltón és tractar els actors directament amb el seu nom de personatge, que és el que està fent aquí l'amigo GPT.
1: Ja.
0: Però bueno, escolta, anem ràpids perquè anem ràpids amb el repartiment adjunt, per així podríem dir. Parlem d'Antonio Molero, Fiti, és un dels personatges més estimats, ha aparegut a sèries diàries com Amanes para siempre, 5 estrelles, ha fet cine, ha fet teatre i ha fet nombroses sèries, mai ha deixat de treballar i jo tinc la sospita de que s'ha arremoquetat, per així dir-ho.
2: Arremoquetat, la gent normal és que s'ha fet trasplantament capilar.
0: Vinga, anem amb Jesús Bonilla, perquè després de Lo Serrano...
2: És una informació...
0: Que jo dono aquí, perquè a mi em dona la sensació, jo el veig molt tupit ara, però bueno, en fi. Després de Lo Serrano, Jesús Bonilla... Tots sabem qui és Santi, el més garrulo i més ganyant de tots, ha participat en diverses comèdies espanyoles. Jo destacaria Chiringuito de Pepe, que protagonitzava juntament amb Santi Millán.
2: Santi Millán.
1: Sí, sí.
0: Dani Martínez.
2: I el Langui.
0: En fi.
2: Jo crec, hòstia, ara ho confio.
0: Ha de ser últims capítols, això, perquè jo no ho recordo. En els últims anys ha reduït força la seva presència pública i ha optat per una carrera molt més discreta. També deu de ser un senyor gran. Ja semblava molt gran quan estava a la sèrie, però ara està entre els 70 i els 80, diria jo. Alejo Sauras, un dels secundaris més recordats, després de la sèrie va fer al tanto Los abrazos rotos de Pedro Almodóvar, va ser protagonista d'Estoy vivo, sí? Pel qual se'l recorda molt i amb molt de carinyo, a banda de protagonitzar nombroses sèries més. Evidentment, continua actuant.
2: Estoy vivo?
0: Estoy vivo.
1: Que era el de l'Anna Castillo. Era l'enlace. Que s'acaben enamorant.
2: Però que no estaves parlant de Jesús Bonilla.
1: No, Alejo Saura.
2: Ah, Alejo Saura, grandíssim Alejo Saura. Jo esperava poder dir, me cau molt bé Alejo Saura i m'agrada tot el que fa Alejo Saura.
0: Pues ole, ja ho has pogut dir.
2: Aquest sí que cau.
0: Si mires Lo Serrano, aquí no te cauria gens bé, ja t'ho dic ara. És insoportable.
2: Estoy vivo fa un personatge fantàstic.
1: Sí.
0: I acabem per la que era la seva parella a la sèrie, Alexandra Jiménez, que feia d'Àfrica, i tot i ser un personatge secundari, ha tingut una de les carreres més brillants. Durant la sèrie, ja us dic jo, que la van minusvalorar bastant, De vegades no li donaven tot el protagonista que li podien haver donat per lo bona que era.
1: Estic d'acord.
0: Ha protagonitzat 100 metros, Bajo teràpia i Supernormal.
2: 100 metros és molt bonic amb Dani Rovira, molt bona pel·lícula.
1: Sí.
0: És una de les grans actrius de comèdia d'aquest país i el titular que ens dona és Àfrica és avui una de les reines de la comèdia espanyola.
1: Estic d'acord.
2: Molt bé.
0: Vale, i fins aquí.
1: Bueno, molt bé, Núria González, no?
0: És que saps el que passa? Que la Núria González he vist que tenia molt poca informació.
1: Ah, vale.
0: Ha continuat treballant amb regularitat en teatre, cinema i televisió, però és evident que el seu punt més alt va ser quan va fer aquell programa, que ara no recordo com es diu, que us en recordeu, de Eso es mentira, no? Que posaven com a la gent allí cara a cara amb les seves preguntes i les seves veritats, i bàsicament es va fer molt famosa pel seu paper de terriblement borde que feia amb aquell programa. Llavors és quan va néixer el personatge de la Candela.
2: Fa de dolenta a l'adaptació en sèrie de la saga de Carmen Bola de La novia gitana.
0: És molt bona, Núria González, i és molt divertida, Lo Serrano, i també és un dels pocs personatges que no és una inadaptada absoluta. La qual cosa s'aprecia molt que hi hagi una mica de cordura en aquell cast, perquè estan tots tarats.
1: Escolta'm, no ens dona temps, però ole la secció, Vull dir, després venir aquí ha tingut la millor carrera, mencions especials, curiositat per tancar la secció, molt bé.
2: És que ens hagués donat per dos, fins i tot Lo Serrano,
1: Sí,
0: i m'he deixat gent, perquè tu saps qui va aparèixer Lo Serrano també, que a mi t'agrada molt, Javier Gutiérrez.
1: Ah, sí?
2: Ah, sí?
0: A les últimes 2 temporades era el marit de la Choni, que era la germana del Fiti.
2: Javier Gutiérrez. Recomano, ja que a l'això va en sèrie, recomano una pel·lícula de Javier Gutiérrez que es diu Rondalles.
1: Molt bé.
2: Recomanació doncs... o que gairebé obligatòria.
0: Vinga, va, pues
1: ho
0: per...
1: deixem aquí.
0: Correcte, doncs pues vinga, va, que vagi bé, molt bé.
1: Gràcies, nois, que vagi bé. Fins aquí l'això va en sèrie, l'espai de sèries d'Oulí de Ràdio.

aquell any. El programa on fem un repàs als èxits i números 1 dels darrers 40 anys. La música que t'ha marcat, aquells èxits que vas escoltar a aquell any. Dimarts a les 5 de la tarda i redifusió diumenge a les 9 del matí al 96.3 de la FM, Ràdio Mollet. Aquell any.

0: Hola, sóc l'Albert Puig i us he de dir que sóc un fidel oient i seguidor del programa Camps de Cotó de l'Andreu Fàbregas i us recomano que vosaltres també ho sigueu.
1: I a l'igual que l'Albert, jo t'espero aquí a Ràdio Mollet.
2: A les portes de Troia. Un espai de divulgació històrica on el passat no és només allò que va succeir fa un temps, sinó el que explica la nostra realitat quotidiana.
3: A les portes de Troia, amb Sergio Rodríguez, Alberto Reche i Oliver Vergés.
2: Tots els dimarts a les 9 de la nit al 96.3 de la FM. També el pots tornar a escoltar els dissabtes a les 10 de la nit.
4: Surt de la rutina amb Cabidoscòpia. Cada setmana et portem un viatge sonor pels àlbums pop més icònics i t'expliquem les curiositats i històries que s'amaguen darrere de cada cançó. Escolta'l cada dilluns a partir de les 6 de la tarda i sempre que ho vulguis, al web radiomollet.com.
5: Blanc i negre. Un podcast musical que combina història i actualitat en un mateix espai sonor. Dimarts a les 7 de la tarda i remissió dissabte a les 5 de la tarda.
6: La ràdio, la teva ràdio. Ràdio Mollet, emissora municipal.

0: Valors a l'alça. Reflexionem sobre el món que ens envolta des de l'òptica dels valors.
1: Dimecres a les 9 de la nit. Remissió els dissabtes a les 6 de la tarda.
2: Parlarem dels productes que teniu de proximitat, els que teniu de temporada i d'aquests productes que en farem.
3: Hi ha moltes formes de deixar un castell. El que passa que al final, el procés final de portar un castell a una nova plaça són aquestes dues setmanes que encaixa tot.
4: I l'abuelo de la càmera. Entenc que l'abuelo de la càmera és, bueno, és el teu avi, en la qual cosa devia ser un curt documental. I la Gavi, sí. Què era exactament?
5: Sí, també és un curt documental. Tots dos. De fet, primer va venir l'avi de la càmera i després va ser la Gavi, que justament és curiós perquè la Gavi es va filmar a Cinco Pinos, que és el municipi germanà de Mollet.
6: No has pogut escoltar algun programa? Recupera'l al podcast radiomollet.com, els programes de Ràdio Mollet, quan tu vulguis i allà on vulguis.
7: Vols seguir tota l'actualitat i estar al dia del que passa a Mollet? Ràdio Mollet ha creat un canal de WhatsApp per poder tenir al teu dispositiu la informació de Mollet d'una manera més còmoda, fàcil i accessible. Un canal a través del qual es difondrà l'Infopodcast, un podcast diari de 3 minuts de durada en el qual es recullen les notícies més destacades de la jornada. Trobaràs l'enllaç al nostre web radiomollet.com. Segueix el canal de WhatsApp de Ràdio Mollet, sempre amb tu.
1: Vols saber què passa al teu ajuntament en temps real? Segueix la retransmissió en directe del ple municipal de Mollet del Vallès a Ràdio Mollet, al 96.3 de la FM o online a la web radiomollet.com. T'informarem de totes les decisions, mocions i acords que afecten la nostra ciutat de manera clara i sense filtres. Dilluns, a partir de les 6 de la tarda, no et perdis ni un detall. Sintonitza Ràdio Mollet i viu el ple municipal com si fossis allà mateix.
8: Aquest és un missatge institucional de Ràdio Mollet pels amics i amigues del Bar Tiki. Dir-vos que el Bar Tiki no tanca l'estiu. Al contrari, el Bar Tiki obre l'estiu, tenim la persiana oberta, tenim la terrassa posada, tenim els parasols i tenim els còctels fresquets amb la música i les històries que l'envolten. Els divendres a les 7 de la tarda i en redifusió els diumenges a les 8 del vespre a Ràdio Mollet. Bar Tiki, versió d'estiu.

0: l'eixida. Mirant endins per anar enfora.
1: Un programa de Ràdio El Despertador per a Ràdio Mollet. Dimecres a les 6 de la tarda i diumenge a les 11 del matí.
2: Fem Salut, un programa fet amb la col·laboració dels professionals de l'Hospital de Mollet i de l'Institut Català de la Salut. Fem Salut els dijous a 12:15 del migdia, repetició diumenge a la mateixa hora. Fem Salut.

0: El Club del Country. Bring on the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
1: Dimarts a les 10 de la nit i redifusió diumenge a les 3 de la tarda a la sintonia de Ràdio Mollet.
2: Hola, sóc en Pele Bernial i us convido a escoltar cada dijous El que es ballava al Vallès, programa recopilatori de música dels 70, 80, 90 i 2000. Cada dijous a les 6 i en remissió els diumenges a la 1 al migdia. Us espero a Ràdio Mollet amb El que es ballava al Vallès.
3: Quina és la millor cançó de la història?

Rock and Classics cada setmana ens fem la mateixa pregunta i sabem que hi ha moltes respostes. Ens vols ajudar a buscar-les? Rock and Classics, amb Esteve Llop.

pots quedar-te allà on estàs i alhora viatjar pel món a través de les seves músiques més autèntiques. De més enllà, un programa de Jordi García. Tots els divendres, de 9 a 11 de la nit, a la sintonia de Ràdio Mollet.

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: La ràdio, la teva ràdio. Ràdio Mollet, emissora municipal. Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.

Tastets de llengua. Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de fraseologia relacionada amb la paraula fregar. Parlem de fregar quan dues superfícies en contacte es mouen de manera que uns mateixos punts de l'una es posen successivament en contacte amb punts diferents de l'altre. Així diem, el carro ha passat tan acostat que la roda ha fregat amb la paret. També sotmetre alguna cosa a l'acció d'una altra que es fa moure sobre la seva superfície amb pressió i fricció. Fregar una toalla amb terra d'escudelles, frega't les mans amb aquest drap, fregar-se el front amb una mà, per exemple, o fregar la fusta amb paper de vidre. Fregar refereix igualment a un element mòbil, com ara una porta, una finestra o un calaix, quan no funciona prou bé perquè toca d'un lloc a l'altre. Fregar és també tocant, passant la superfície d'alguna cosa. L'avió ha passat gairebé a fregar la teulada. Si pensem en la neteja, fregar és netejar el paviment, un enrajolat, etc. Fregar-lo amb un drap, un fregall, etc. mullats. Avui no heu fregat el menjador. O també diem fregar quan ens referim a rentar els plats. Cada dia em toca a mi de fregar els plats. Fregar pels morros és retreure, reprotxar. No para de fregar-li pels morros que li convé canviar de casa. Fregar-se les mans, en canvi, és fregar-se-les l'una amb l'altra en senyal de satisfacció, per escarfar-se-les, etc. Amb la perspectiva d'aquells guanys, ja es fregava les mans. Vigileu sempre, però, que no us enviïn a fregar, usat en forma imperativa per engegar algú de mala manera. Si no t'agrada, vés-te'n a fregar. Aquesta informació l'hem extreta del Diccionari de la Llengua Catalana de l'Institut d'Estudis Catalans i del Diccionari de Sinònims de Maria Teresa Espinal. Per a més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Cal Lladó, carrer del Comte d'Urgell 26, telèfon 93 570 1992.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: La convivència entre dues dimensions. La nostàlgia dels clàssics i l'emoció de les noves veus. Els discos que han fet història i les veus que avui escriuen el futur. A Blanc en Negre viatgem entre els sons que han marcat generacions i les melodies que defineixen el present. Blanc en Negre, un podcast d'Àngel Ayats i David Izquierdo. Els clàssics del passat amb les veus del present.

0: Benvinguts a Blanc en Negre, una nova edició d'aquests diàlegs en els que posem en context doncs, un disc clàssic i un disc contemporani. Un espai on no venim a parlar de música com qui parla d'un objecte cultural, sinó com qui parla d'una cosa que li ha passat per dins. Les cançons han de parlar per si mateixes, perquè al final les cançons importants són les que sonen bé, sinó les que no són les que sonen bé, sinó les que expliquen alguna cosa que potser a vegades no sabem dir. I aquí, precisament, ens interessem per això, entendre per què algú escriu una cançó en un moment concret de la seva vida. Què li està passant al seu voltant? Què l'arrossega? Què el motiva? Què intenta ordenar, encara que no ho aconsegueixi del tot?
1: A Blanc en Negre posem en diàleg discos de temps diferents, perquè moltes vegades les preguntes que es fan als artistes són les mateixes. Canvia el context, canvia el llenguatge, canvia fins i tot la manera de vestir-les, però l'essència és molt semblant. La necessitat de pertànyer, de ser vist, d'encaixar o simplement de sobreviure. Avui parlarem de dues mirades que tenen molt a veure amb això. Dues mirades que utilitzen la ciutat, el personatge i una certa distància emocional per explicar-se.

0: Suposo que no és, és molt evident de qui tenim de convidat avui al nostre programa, no?
1: Sí,
0: crec que és una de les introduccions més universals i més...
1: Crec que sí, conegudes.
0: Lurrit, a més, és una persona, un intèrpret, un artista, que per mi, a la meva vida, ha estat molt important. No només perquè va ser el primer concert de la meva vida, amb 17 anys, quan encara en aquella època la policia se'ls anomenava grisos i estàvem en el pavelló de Montjuïc de Barcelona envoltats tot d'uns cordons policials perquè no sabíem massa bé què podia passar en aquell concert.
1: Déu-n'hi-do, quines èpoques, per
0: era,
1: això.
0: Sí, va deixar molt marcat. Bé, avui parlarem de Nova York, no com a postal, no com a mite, sinó com un lloc dur, contradictori, ple de marges, primer a través de Lurrit, evidentment, perquè aquest és un dels clàssics que cal destacar. I després, molts anys més tard, de St. Vincent, amb Daddy's Home.
1: Doncs si parlem de Lou Reed, hem de parlar de Transformer, que arriba en un moment molt concret de la seva vida. Estem parlant de 1972, The Velvet Underground s'ha acabat, i tot i que és un grup referenciat i amb moltes bones crítiques arreu del món, en aquell moment havia estat un fracàs comercial enorme. Lou Reed se sent cansat, fora de lloc, amb la sensació d'haver dit coses importants, però que gairebé ningú ha volgut escoltar. No està en un moment de triomf, està en un moment de replegament, de decaiguda, i això és important per entendre el disc.
0: Recordem una miqueta que nosaltres no fem llistes d'èxits, no recopilem cançons, que les millors cançons de cada intèrpret, sinó intentem posar en diàleg, entendre el per què un clàssic ha influenciat o ha derivat doncs, que creixessin o que sortissin altres grups amb un estil musical similar o, senzillament, dient el mateix que deien els clàssics d'abans. Tal com deia en David, perquè Transformer no és un disc escrit des de l'eufòria, sinó des d'una mena de fredor conscient, com si Lou Reed hagués decidit que, per seguir explicant el món, necessitava protegir-se una miqueta més. No implicar-se tant emocionalment, mirar-ho tot des d'una certa distància, i això contrasta molt amb la imatge que sovint tenim del rock com a explosió, com a descontrol. Aquí ja no hi ha això, no existeix. Hi ha una observació permanent.
1: Si Lou Reed és la nostra cara blanca del programa d'avui, la cara negra és St. Vincent, Annie Clark. Molts anys després, ella publica Daddy's Home, un disc que també neix d'un moment de retorn, però d'un retorn molt més íntim. El seu pare surt de la presó, després de gairebé 10 anys, i això reobre moltes coses. Culpa, herència, identitat, preguntes sobre d'on vens i què portes a sobre, encara que tu no ho vulguis ni ho desitgis. I aquí també hi ha distància. Hi ha personatge, hi ha una manera d'explicar-se sense exposar-se del tot. I, sobretot, hi ha la ciutat de Nova York.

I anem a aquest context i a aquesta mirada que ens fa en Lurid des de Transformer, Nova York. A principis dels 70 no és una ciutat còmoda, és una ciutat trencada, amb crisi econòmica, heroïna, violència, subcultures que hi viuen completament fora del relat oficial. I Lurid no mira cap una altra banda, però tampoc entra amb voluntat de denúncia. Ell fa una altra cosa. Explica persones concretes, personatges reals, gent que existeix, encara que no encaixi. A Transformer no hi ha grans discursos morals. Hi ha històries petites, mirades laterals i vides que passen de nit.

Molt bé, doncs anem a introduir aquest disc de 1972, Transformer, de Lou Reed, i ho farem amb Vicious. El disc s'obre amb aquesta cançó, i aquí ja entens molt bé des d'on parla Lou Reed. La cançó neix d'una frase d'Andy Warhol, que un dia li diu gairebé com una broma: "Why don't you write a Vicious song?" I Lou Reed ho fa. Per què no fas una cançó de vici?

0: Vicious, la primera cançó que obre Transformer en el nostre repàs d'avui de blanc en negre. El disc s'obre amb aquesta cançó. Què deia la cançó des de l'Andy Warhol?
1: Sí, li va dir, per què no escrius una cançó viciosa o de vici o que parli del vici, no? I en Lurid simplement ho va fer.
0: Molt bé. No és una cançó de ràbia descontrolada, això està clar. És una cançó cruel, sí, però dita amb calma inquietant. Tot són frases punxants, violència verbal, desig, menyspreu barrejats, però cantats com si no passés res. I això és molt revelador, perquè Lou Reed canta com algú que ja no s'hi vol deixar la pell, ja no crida, no demana empatia.
1: Exacte, i explica el món com si l'estigués mirant des d'una cantonada amb una barreja de lucidesa i cansament. És una manera molt concreta de protegir-se. I bé, simplement és Vicious. Walk on the Wild Side, que és el següent tema que escoltarem, és una cançó que, escoltada avui, pot semblar gairebé suau, però en el seu moment va ser una bomba silenciosa.

0: Sí, efectivament, aquí Lou Reed no jutja, senzillament explica personatges reals de l'entorn de l'Andy Warhol, persones trans, treballadors, treballadores sexuals, gent que vivia completament fora de la norma, i ho fa sense explicar-ho, sense justificar-ho i sense defensar-ho, senzillament ho narra.
1: Sí, hi ha com un gest radical. No entra tampoc, quan arriba a les ràdios, com un manifest ni com res absolutament semblant a res d'un manifest, sinó que entra com un relat tranquil, com si fos normal, i fa que això sembli normal en aquell moment, quan en realitat era profundament subversiu. Lou Reed no et diu què has de pensar, simplement et posa aquestes vides davant i et deixa sol amb elles.

0: Perfect Day. Perfect Day és probablement la cançó més enganyosa del disc. A primera escolta, sembla simplement una cançó de mort. D'amor, perdó. Però sembla que expliqui coses boniques, companyia, coses petites que t'acompanyen a la vida, però quan l'escoltes amb una mica de calma hi ha alguna cosa que això ens demostra que no acaba d'encaixar.
1: Sí, i aquí apareix també la gran pregunta que acompanya la cançó des de fa dècades. Parla d'una relació o parla de la ruïna? Lou Reed mai ho va aclarir, i probablement no ho va voler aclarir mai, perquè la cançó Perfect Day, que és una de les possiblement també més versionades i de les que s'han fet més interpretacions d'altres artistes, és una cançó que funciona perquè aquest espai ambigu on l'amor i l'addicció s'assemblen massa. És una cançó preciosa però inquietant, i això també la fa molt honesta en el moment vital de Lou Reed, algú que busca estabilitat però només sap trobar-la a través de les dependències.
0: Sí, i hem de continuar amb aquest disc, aquest meravellós disc Transformer del 1972, amb Satellite of Love, que parla d'estimar des de la distància. Lou Reed observa, mira, imagina, però no acaba d'entrar. És una cançó sobre gelosia, però també sobre incapacitat de tocar la realitat. Estimar mirant, no vivint.

0: El satèl·lit de l'amor, i això connecta molt amb una manera molt contemporània de relacionar-nos, mirar molt, projectar molt, però mantenir sempre una certa distància emocional. Lou Reed ja estava parlant d'això en els anys 70.
1: I com ja és costum en el nostre programa, el que fem és explicar alguna curiositat dels artistes que ens acompanyen. I en aquest cas en explicarem algunes. Recordant, sobretot, que aquest disc va ser produït per David Bowie, i això es nota molt en les cançons, i per Mick Ronson, que és un dels grans guitarristes de la història del rock, molt influent, i l'última actuació que tenim d'ell és la de la commemoració en el concert a Wembley de Freddie Mercury l'any 92, perquè va morir un any després. I connectant amb aquesta producció de David Bowie, explicar-vos com a curiositat que el 1979, després d'un concert, David Bowie li va dir a en Lou Reed: si vols que treballem junts, has de deixar els teus vicis.
0: Els vicios, no?
1: Sí, els vicios, els que parlàvem abans.
0: Els vicios.
1: La droga, l'alcohol, etc. I llavors es va tirar sobre d'ell i va començar a picar, els van haver de separar, van intervenir els de seguretat del local on es trobaven. I bé, això no va afectar finalment a la seva amistat, que va ser una amistat que va perdurar tota la vida, però bé, va ser una anècdota. També una altra anècdota interessant d'en Lou Reed, que és que el 2001 se'l va donar per mort amb una sobredosi. Es va dir que havia tingut una sobredosi i que havia mort, quan en realitat doncs va ser el que avui en dia coneixem com a...
0: Un fake news.
1: És una fake news, exacte. No era cert. Bé, hi hauria mil curiositats d'explicar d'en Lou Reed.
0: Tanquem el disc.
1: Sí, i tanquem el disc amb... Bona nit, senyoretes, Good Night Ladies, que és el moment de tancament del disc. En fi, al final no hi ha una conclusió molt moral en aquesta cançó ni en el disc en sencer, sinó que simplement és un acomiadament irònic, com si Lou Reed et digués: això és el que he vist i això és el que hi ha.
2: Good night, ladies. Ladies, good night. It's time to say goodbye. Let me tell you now,

0: Bona nit, senyoretes. I et deixa sol amb això, sense indicacions, sense salvació. Un excel·lent tema per tancar el bloc dedicat al nostre disc clàssic d'avui. I com construïm el pont cap al nostre contemporani, anem, tornem al Nova York. El Nova York que explica en Lou Reed a Transformer no és un Nova York nocturn. Un Nova York que viu quan la resta de la ciutat dorm, carrers mig buits, bars que tanquen tard, gent que no acaba d'encaixar enlloc i que ha après a viure al marge perquè no li han deixat una altra opció. És una ciutat dura, però també molt concreta. Lou Reed no parla de símbols, parla de persones, persones amb nom, amb cos i amb història. I ho fa sense donar lliçons, sense dir-nos que hem de pensar en elles.
1: Sí, potser per això aquesta Nova York no desapareix quan passen els anys. No desapareix perquè Nova York no és només una ciutat, és una manera de mirar, una manera d'entendre que la vida no sempre és ordenada i que moltes vegades sobreviure ja és prou, ja és suficient. El temps passa, canvia els contextos, canvia el llenguatge, però aquesta mirada continua sent-hi. I ja no només és així, ja no es manifesta igual.
0: Sí, a Transformer el conflicte és molt exterior. La ciutat, el marge, els personatges... Amb els anys, aquest conflicte també es va desplaçant cap endins. Ja no cal sortir tant al carrer per sentir la incomoditat. Ara moltes batalles són internes, i aquí és on comença a aparèixer una altra veu, una altra generació i una altra manera d'explicar-se.
1: I aquí enllacem amb la nostra artista que ens aporta el punt negre en el programa d'avui. En relació a Saint Vincent, quan arriba Daddy's Home, el món ja no és el mateix. La ciutat tampoc, però la sensació de desencaix continua intacta. Ara el marge no sempre és un lloc físic, és una sensació, és la família, és l'herència, és tot allò que portes a sobre sense haver-ho escollit.
0: Sí, Saint Vincent no canta des de la nit de la ciutat com Lou Reed, canta des de l'interior d'una casa, des d'un retorn que remou coses que estaven aparentment tancades. I igual que Lou Reed, tampoc busca resoldre-ho tot, no hi ha lliçons. No hi ha redencions clares i concretes. Hi ha preguntes que queden obertes.
1: I Daddy's Home, que és un disc que neix quan el pare Danny Clark surt de la presó després de gairebé 10 anys, no es converteix en una anècdota biogràfica. És el centre emocional del disc. Obrir la porta a algú que torna, però també que porta culpa, vergonya i passat.
0: El disc parla d'això, de tornar a casa i no reconèixer-la, de descobrir que allò que t'ha construït també t'ha fet mal. I aquí Saint Vincent fa una cosa molt interessant. No exposa del tot, construeix un personatge i es protegeix.
1: I iniciem l'escolta, l'audició de Daddy's Home, un disc del 2021, amb un tema que es diu Pay Your Way in Pain, que obre el disc deixant molt clar de què va tot plegat. La idea, al final, acaba sent molt senzilla, però una mica incòmoda. Aquí el dolor és una moneda de canvi. Si vols formar part del sistema, si vols encaixar, si vols tirar endavant, alguna cosa t'haurà de fer mal.

0: Aquesta primera cançó, sens dubte, m'ha transportat d'alguna manera també en una època en el que hi havia una Laurie Anderson, que també doncs, podria connectar perfectament com un clàssic.
1: Totalment, totalment.
0: En els inicis també de la música transgressora, una mica underground, una mica doncs,
1: alternativa.
0: Alternativa en aquella època també. Efectivament, aquesta cançó que hem escoltat, la primera canceta d'aquest disc contemporani, l'alternativa al nostre clàssic. La cançó parla d'això, que no ho fa des de la queixa, ho fa gairebé com una constatació adulta, com algú que ja no s'escandalitza, però tampoc no ho accepta del tot. Musicalment sona setantera, sí, amb un estil, amb una sensualitat estranya, però el que explica és absolutament contemporani, aquesta sensació de que tot té un preu emocional.
1: I aquí apareix una de les idees claus del disc. Saint Vincent no canta des de la ingenuïtat, canta des de la lucidesa d'algú que sap com funciona el joc, però que no acaba de sentir-s'hi còmode. Continuem amb l'audició de Daddy's Home, i la cançó que dona títol al disc és una de les més incòmodes, perquè que parla directament del detonant de tot plegat. El retorn del pare després de gairebé 10 anys a la presó. No és una cançó de celebració, tampoc és una cançó de retrets, i, en definitiva, s'acaba configurant com una cançó plena d'ambigüitat. Hi ha afecte, hi ha culpa, i hi ha una certa por a dir segons què. I això la fa molt honesta.

0: Aquest és el diàleg de les veus del passat amb les veus del present. Aquí Sant Vincent no intenta arreglar res, simplement es posa la complexitat de tornar a mirar algú que forma part de la teva història, però que també representa coses difícils d'acceptar. I això connecta molt amb l'Orrit, aquesta manera de no donar solucions, de no tancar el relat.
1: Annie Clark és Saint Vincent, una artista que va néixer al 1982 i que és una aclamada multiinstrumentista i que ha guanyat alguns Grammys. Fins i tot té una marca de guitarres que li fa les guitarres per ella, tenint en compte l'anatomia femenina. I continuem amb el disc que estem escoltant avui de Saint Vincent, d'aquesta gran artista, i ho fem escoltant Life in the Dream, que és probablement el moment més fràgil del disc. Aquí Saint Vincent parla molt de desconnexió, de desaparèixer, de no trobar un lloc clar des d'on viure, però no ho fa amb dramatisme i ho fa amb una calma que és gairebé inquietant.

0: somnis. És una cançó molt vulnerable, molt controlada. No és un esclat emocional, és un cansament profund, i això fa que especialment les fa especialment radiofònica, perquè sona pensament dit en veu alta, com aquell que està meditant, no una confessió realment buscada.
1: I continuem amb aquest disc de 2021 de Saint Vincent amb un tema que s'anomena Down. Down és una cançó que parla directament de caiguda, però no de la caiguda gran o espectacular, sinó d'aquelles que van passant a poc, gairebé sense que te n'adonis.

0: El temps se'ns tira a sobre i, per tant, hem de fer una mica, encara que sigui de manera de petita degustació, una miqueta d'aquest disc Contrapunt. La lletra parla de sentir-se sol, sentir-se per sota, de perdre peu, de no saber ben bé com has arribat fins aquí. No hi ha grans paraules, hi ha metàfores complexes. Hi ha una sensació molt clara de desplaçament.
1: I això connecta molt amb l'esperit general del disc. Daddy's Home no parla de grans drames puntuals, sinó d'un estat sostingut, d'aquesta sensació de carregar coses que no has escollit, però que formen part de tu igualment. The Melting Sun és la darrera cançó que escoltarem avui d'aquest disc, i és una cançó clau perquè amplia el focus del que s'està explicant. Aquí Saint Vincent ja no només parla d'ella mateixa, sinó d'un llegat de dones artistes que han pagat un preu molt alt per existir com volien. Parla de Judy Garland, de Tori Amos, de Nina Simone, però no com a mites, sinó més aviat com una advertència, com si digués: ja sabem com acaba aquesta història i tot així tornem a caminar pel mateix lloc.

0: És una cançó molt lúcida, perquè connecta el conflicte personal amb un conflicte estructural. No és només el que em passa a mi, és el que ens ha passat abans i ens tornarà a passar. I aquí Saint Vincent amplia el relat sense perdre intimitat.
1: I expliquem cosetes de Saint Vincent abans de despedir-nos molt ràpidament. Va cantar la cançó Lithium amb Nirvana en el Hall of Fame, amb els membres sobrevivents, evidentment. I ho va fer perquè era un dels seus grups favorits ja des de ben petita, des dels 10 anys. Curiosament, també el bateria de Nirvana, que és el cantant i guitarrista de Foo Fighters, en Dave Grohl, participa tocant la bateria en dos dels temes de l'últim disc que ha editat Saint Vincent fins ara, que és All Born Screaming, del 2024, i que us recomanem. I bé, per anar acabant el programa, el que ens toca ara és anar explicant una miqueta les connexions entre els artistes que hem escoltat avui. Si Lou Reed utilitzava la distància per explicar el món des de Transformer, Saint Vincent utilitza el personatge per poder explicar-se a ella mateixa. És una altra forma de protecció, un altre tipus de cuirassa, però la necessitat acaba sent molt semblant. Trobar una manera de dir les coses difícils sense trencar-se del tot.
0: I així que no estem passant només d'un disc antic a un de modern, estem passant d'un tipus de conflicte a un altre, del carrer a la casa, del col·lectiu al personal, de la ciutat al cos.
1: I en aquest pas del temps, la música continua sent el lloc on tot això es pot dir, encara que no s'acabi d'entendre, encara que no es resolgui. Però bé, Lou Reed i Saint Vincent no s'assemblen per l'estil, s'assemblen per la mirada, per aquesta manera d'utilitzar el personatge i la distància per poder explicar coses molt íntimes.
0: Quan s'acaba Transformers, no tens la sensació que Lou Reed t'hagi explicat una història en principi, del principi al final. Tens més aviat la sensació de que t'ha deixat entrar en una estona al seu món, que t'ha ensenyat algunes cares, alguns carrers, algunes vides, i que després ha tornat a fer un pas enrere. I això és important, perquè Lou Reed no vol ser còmode, no vol ser exemplar, no vol ser algú que t'agafi de la mà i t'expliqui què has de pensar. Ell observa, descriu i se'n distància, com si hagués après que per poder seguir mirant el món de cara necessitava no implicar-s'hi tant. When you're all alone, lonely. Transformer és un disc fet des d'aquesta distància. Després del fracàs de Velvet Underground, després d'anys d'estar al marge, Lou Reed decideix que la seva manera de continuar no serà cridar més fort, sinó explicar-ho millor. Explicar amb precisió, amb fredor, fins i tot, però també amb lucidesa brutal. Les cançons d'aquest disc no busquen retenció, no busquen salvar ningú, no busquen netejar res. Parlen de persones que viuen com poden, que estimen com poden, que sobreviuen com poden, i això, als anys 70, era una manera molt radical d'entendre el pop. Potser per això Transformer continua sent tan important avui. És una obra mestra, no perquè soni modern, sinó perquè no menteix, perquè no dissimula, perquè accepta que la realitat és incòmoda, contradictòria, sovint fosca, i que tot i així mereix ser explicada. Lou Reed no va voler arreglar el món, va decidir mirar-lo, i a vegades això és l'únic gest honest possible.
1: Dead is Home, per contra, de Saint Vincent, és un disc que no tanca ferides, i això el fa especialment incòmode. No hi ha una conclusió clara, no hi ha una lliçó final, i no hi ha aquell moment en què tot sembla encaixar. El que hi ha és un retorn que remou coses, que obre preguntes i que no acaba de resoldre-les. Saint Vincent no canta des de la innocència ni des de la rebel·lia juvenil. Canta des d'un lloc molt més complex, el d'algú que mira enrere i entén que la seva identitat està feta també de coses que no ha triat. La família, l'herència, la culpa, el passat, tot això pesa, encara que no en parlis. I per explicar-ho, construeix un personatge, un vestit, una estètica. Però no ho fa per amagar-se, sinó per poder dir coses difícils sense quedar completament exposada. És una manera de protegir-se. Igual que Lou Reed es protegia amb la distància, ella es protegeix amb la posada en escena. Daddy's Home parla de tornar a casa i de no reconèixer-la, de descobrir que el lloc d'on vens també pot ser una font de conflicte, de voler entendre't sense necessitat de justificar-te, i això fa que el disc no sigui còmode, però sí profundament honest. No és un disc que et digui què has de sentir, és un disc que et posa davant un mirall una mica incòmode i et deixa sol amb el que hi veus. I potser per això connecta tan bé amb Transformer, perquè tots dos entenen la música no com una solució, sinó com un espai on poder dir la veritat, encara que no sigui agradable. Daddy's Home no consola, no resol, però explica, i a vegades això ja és molt.
0: I així arribem al final del nostre espai, el nostre programa d'avui. Això ha estat Blanc en Negre, els clàssics del passat amb les veus del present.
2: Blanc en Negre, un podcast d'Àngel Ayats i David Izquierdo. Els clàssics del passat amb les veus del present.
3: Aquell any. El programa on fem un repàs als èxits i números 1 dels darrers 40 anys. La música que t'ha marcat. Aquells èxits que vas escoltar a aquell any. Dimarts a les 5 de la tarda i redifusió diumenge a les 9 del matí al 96.3 de la FM. Aquell any.
4: Aquest és un missatge institucional de Ràdio Mollet pels amics i amigues del Bar Tiki. Diré-vos que el Bar Tiki no tanca l'estiu. Al contrari, el Bar Tiki obre l'estiu. Tenim la persiana oberta, tenim la terrassa posada, tenim els parasols i tenim els còctels fresquets amb la música i les històries que l'envolten. Els divendres a les 7 de la tarda i en redifusió els diumenges a les 8 del vespre a Ràdio Mollet. Bar Tiki, versió d'estiu.
5: Hola, sóc en Pele Bernial i us convido a escoltar cada dijous El que es ballava al Vallès, programa recopilatori de música dels 70, 80, 90 i 2000. Cada dijous a les 6 i en remissió els diumenges a la 1 al migdia. Us espero a Ràdio Mollet amb El que es ballava al Vallès.
6: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Benvinguts una setmana més a Valors a l'Alça, una producció de Mataró Ràdio i de la revista Valors per la xarxa de comunicació local. En aquest programa analitzem les coses que passen al nostre món des de l'òptica dels valors, de l'ètica, però sobretot ens fem moltes preguntes. Moltes persones viuen ancorades en el passat. Els records, algunes decisions que van prendre o la nostàlgia els condicionen la seva manera de viure el present i, per tant, també el seu futur. Avui parlarem amb el psicòleg i terapeuta Xavier Guix, qui ha escrit El reto de soltar el pasado, un llibre editat per ARPA que ens vol ensenyar a tornar al present i començar a viure plenament. També descobrirem el perfil en qui s'ha fixat Ramon Redó, recollirem una recomanació literària de Conxa per Ramon, sortirem a caçar tendències amb Judit Vives i escoltarem l'últim capítol d'Històries amb valors de la temporada de la mà de Maria Coll. Per acabar, dedicarem el like a la traducció que Josep Montserrat i Roger Castellanos han fet de Leviatán de Hobbes. Publicada per Edicions a la Universitat de Barcelona, és la primera versió que se'n fa en català. A més, Montserrat és l'impulsor de la col·lecció Filosofia UB Sèrie Magna, que està traduint grans obres a la història de la filosofia i posant en valor la possibilitat de llegir-les en la nostra llengua. Tot això serà possible amb Joan Salicru a la direcció, Carles Bancs a la producció i la redacció, Jaume Dormó a les vies de so i, qui us parla, Laura Cera. Comencem.
2: Si voleu contactar amb el programa, ho podeu fer a través de Twitter, Facebook i Instagram a @revistavalors o enviant un correu al mail del programa redacció@valors.org.
1: Primera parada, com cada setmana, l'anàlisi de l'actualitat que fem amb Carles Bancs. Com estàs, Carles? De què ens parles avui?
3: Hola, Laura, com estàs? Doncs mira, avui m'agradaria parlar de les festes majors.
1: Perfecte.
3: Fa poc va començar l'estiu i, com cada any, a Catalunya s'omplen les ciutats de celebracions úniques que tenen un gran valor cultural i cada vegada s'allarguen fins a altes hores de la matinada i potser no sempre agrada als veïns afectats.
1: Clar, Catalunya és terra de tradicions, com deies, úniques, però cada cop potser som més conscients de la importància del nostre descans, no?
3: I sobretot en són més conscients aquells que viuen a prop d'on se celebren les festes, no? Moltes de les festes majors de Catalunya es van recuperar després de la dictadura franquista i s'han convertit en autèntiques litúrgies pels habitants de cada poble i ciutat. Però també és cert que fora del que serien actes purament culturals, com les cercaviles, els correfocs o, per exemple, els castellers, els concerts han agafat molta força i han allargat molt les nits festives.
1: És cert que potser hem normalitzat que moltes nits la música, per exemple, acabi molt tard, però pot ser que això s'estigui capgirant una mica?
3: Doncs sembla que sí. Per exemple, a Mataró, les nits de les Santes, la Festa Major de Mataró, s'allargaven tranquil·lament fins a les 6 del matí la majoria de les vegades. I a més, se celebraven sovint en el mateix espai. Això què provocava? Doncs que un grup reduït de veïns suportés l'impacte acústic. La solució? Escurçar la programació nocturna i diversificar la localització dels concerts.
1: Imagino que aquí és on s'obre el debat entre el dret al descans i el dret a l'oci.
3: És un debat que s'obre cada estiu. Per exemple, l'any 2022, els concerts que hi havia programats per la Patum, la Festa Major de Berga, es van cancel·lar després que un jutge ordenés que s'havien d'anul·lar arran de la queixa d'una residència de gent gran. O, per exemple, l'any passat, a les festes del barri del Poble Sec, es van haver d'aturar uns concerts perquè van sobrepassar les restriccions del limitador acústic imposades per l'Ajuntament de Barcelona.
1: Veig que el conflicte es focalitza sobretot en els concerts?
3: Doncs sí, com deia abans, els actes de cultura popular sembla que no perillen, però sempre es comença des d'un punt i es va avançant cap a altres. Si tornem a Mataró, l'any passat es va reduir el nombre de voladors que es llencen durant les matinades per molestar menys els veïns. Llavors, què és més important? El dret al descans dels veïns o l'interès general de la gran part de la població de la ciutat que gaudeix d'aquests actes de festa major?
1: Va, mullet una mica, Carles.
3: Jo entenc que els concerts s'hagin de limitar, sobretot si són en una zona que concentra el soroll, però també crec que les festes majors tenen un component de cohesió social importantíssim per a les ciutats, encara més avui en dia, que tenim una sensació de desconnexió brutal amb el nostre entorn. Crec que hem de trobar un equilibri que deixi a tothom content, cosa que és molt difícil, i també acceptar que les festes, doncs, són moments excepcionals i que no sempre haurien de viure sota normes estrictes.
1: A veure com va aquest estiu, que tinguis bones santes, tot i que ja ens anirem veient.
3: Segurament.
1: Abans i durant, i potser la temporada que ve podrem parlar-ne, podrem fer-ne balanç. Va, gràcies, Carles. Fins ara. És moment de descobrir el perfil en qui s'ha fixat aquesta setmana el periodista Ramon Radó.
4: Quan feia una setmana el doble terratrèmol que va arrasar l'estat de La Guaira, a Veneçuela les esperances de trobar supervivents ja eren escasses. És per això que els equips d'emergències es referien a les persones aconseguint extreure en vida de sota les runes com a rescats miracle. Un d'aquests rescats miracle ha estat el d'Hernán Gil, vigilant de seguretat del complex residencial Sol Marino Garden de Playa Grande, a Catia la Mar. Gil, de 43 anys, ha sobreviscut 8 dies sota la runa de l'edifici on treballa. Quan va haver-hi els sismes de 7,2 i 7,5 graus en l'escala de Richter, Hernán Gil era a la caseta de vigilància i això va ser el que li va salvar la vida. Va quedar atrapat en un petit pas del soterrani, amb 140 tones de runa al damunt, però la caseta va fer-li d'escut protector. Sota una muntanya de destrucció, aquell dia Hernán Gil no va tornar a casa. La seva dona, Guzmimar González, va trucar-li després dels terratrèmols per saber si estava bé. Com que no va poder parlar amb ell, a La Guaira no hi havia electricitat ni senyal de telèfon, l'endemà va anar fins a Playa Grande a buscar-lo. Davant de l'edifici destruït, González es va quedar fora esperant-lo, segons ha explicat, perquè va tenir el pressentiment que el seu marit encara era viu, dormint al carrer esperant com Penélope retrobar-se amb ell. 4 dies després dels terratrèmols, els equips de rescat van trobar-lo, amb vida i conscient. Des d'aleshores van estar en contacte amb ell i durant 3 dies van poder anar-li donant aigua i medicaments per mantenir-lo en vida. Una operació de rescat que va durar gairebé 72 hores en què hi van participar un centenar de persones de Costa Rica, El Salvador, Portugal, Xile i els Estats Units. Quan van aconseguir treure'l amb vida, Hernán Gil va ser rebut amb aplaudiments i traslladat a una clínica de Caracas amb tot just una luxació de clavícula, hematomes i una lleu sinusitis. Miracle o no, s'ha convertit en la cara visible de l'esperança enmig d'una tragèdia que ha causat prop de 3.000 morts.

0: Hi ha qui diu que sense deixar enrere el passat és molt complicat mirar cap endavant. Carles, de què parlem avui?
1: Avui parlarem sobretot del record i del passat, perquè moltes persones viuen atrapades en records, decisions no resoltes, culpes antigues o nostàlgies que condicionen la seva manera de pensar, sentir i actuar. Creuen que han deixat enrere el que han viscut, però es continuen relacionant a partir d'allà. És a dir, el seu passat ha deixat una empremta que governa la seva vida emocional. Per aquest motiu, Xavier Guix ha escrit El reto de soltar el pasado, un llibre editat per ARPA que analitza amb claredat i rigor com la memòria construeix la història que expliquem de nosaltres mateixos. Psicòleg, terapeuta i fundador del moviment Emprendedores Existenciales ens dona les claus per superar el repte. Ara ens falta saber si n'estem preparats.
0: Moltes gràcies, Carles, per posar-nos en context. És moment de saludar el nostre primer convidat de la setmana, Xavier Guix. Ben tornat a Valors a l'Alça. Com està?
2: Molt bé. Ben trobat amb tots vosaltres i a punt per explicar-vos el que necessiteu que parlem.
0: Home, doncs una cosa que crec que d'una manera o altra ens toca a tots i totes. Com és que ens costa tant deixar enrere el passat a vegades?
2: Bé, no? Perquè d'alguna manera ens constitueix. Hi ha moltes raons, no n'hi ha una, però una principal és perquè, en primer lloc, tenim una cosa que es diu memòria i la memòria ens recorda el que hem viscut. I el que hem viscut, d'alguna manera, ha dissenyat la idea de qui som. I això, ja d'entrada, ens enganxa molt al passat. És a dir, d'alguna manera, és com si reconeguéssim que part de qui som s'ha fet en aquest passat. Per tant, la memòria té un enginy que li diem autobiografia, que són els episodis de la vida viscuda. I molta gent acaba considerant que aquests episodis viscuts estan explicant d'alguna manera qui són. I per tant s'expliquen des de la memòria. Així que és molt difícil abstreure's del passat quan aquest d'alguna manera ha anat configurant la figura qui som avui, no? Això per una banda. Per l'altra, perquè aquest passat inclou moltes experiències, algunes de les quals ens han marcat molt. No només han sigut records, sinó que són records que ens han deixat marques. Marques que poden ser marques boniques, però també poden ser marques dures. Aleshores, hi ha molta gent que justifica la seva vida present a partir del que ha viscut en el passat. I aquesta és una de les raons per les quals a vegades quedem molt enganxats. Tot queda justificat d'alguna manera pel passat, no? Per tant, aquestes són algunes de les raons. En crec que n'hi hauria més, però jo crec que aquestes són les més importants.
0: Parlava de memòria. No sé si aquesta memòria a vegades és una mica tramposa. Com la construïm?
2: Sí, la memòria sempre és tramposa. És a dir, que ara recentment que ha sortit aquest disc de la Rosalía de Lux, que canta aquell fado tan bonic portuguès, que ve a dir, sempre que me acuerdo un poco diferente. És a dir, que ja ens està dient que el record, d'alguna manera, és realment dinàmic. Per tant, no és un àlbum fotogràfic on el mira i sempre veu la mateixa foto, sinó que un va reproduint, a mesura que recorda, va canviant. També és veritat que la memòria ens falla i no recordem exactament tot com va ser, comencem a perdre certes parts del record i llavors ho recordem de forma diferent i llavors és quan ho compartim amb els amics i els amics diuen no va ser així, no, que no era de dia, que era de nit, no, que no va ser el pare, que va ser la mare. Llavors ens donem compte de que aquell record que tenim i que no en tenim un altre, sinó tenim aquell, però aquell record, a mesura que hem anat creixent i hem anat sabent més coses de la vida i de nosaltres mateixos, ha anat canviant. Ha anat canviant el seu significat, ha canviat el marc des del qual l'observem i, per tant, la memòria en aquest sentit és molt, molt, molt, molt, molt punyetera. La utilitzem una mica com ens convé. I quan ens convé recordem certes coses i quan ens convé recordem unes altres. És a dir, que fem com una manera de selecció de les coses que ens expliquen en el passat el que estem vivint avui.
0: De fet, abans parlava també d'aquestes experiències que inclou el passat que ens han marcat d'una manera o altra, una empremta que molt sovint és emocional. No sé si això fa que correm el risc de quedar-nos estancats.
2: Bé, les experiències emocionals són segurament la primera raó per la qual la memòria queda fixada. Segurament quan pensem en quines són les causes per les quals tenim una tendència a guardar més records, veurem que una d'elles són sobretot els impactes emocionals. És a dir, el ser humà és un ser emocional i, per tant, les impressions emocionals intenses altes, competents, queden molt més registrades que moltes altres. Per tant, quan parlem a vegades de traumes o quan parlem d'aquelles grans alegries o recordem grans moments, sempre estan vinculats a experiències que han tingut un substrat emocional molt intens. Per tant, la tendència sempre és a recordar a partir o a favor d'allò que més intensament hem viscut.
0: A parlar de traumes, podríem parlar també de nostàlgia, que potser seria l'altre cantó de la balança, no? Què ens bloqueja més, tenir un bon record o un mal record del passat?
2: En el passat tenim de tots. I com deia abans, cadascú ho utilitzarà per justificar la seva vida present. Per tant, molta gent utilitza el que ha passat o el seu passat per explicar-se en el que viu avui. I uns serviran, o sigui, unes persones per justificar un cert victimisme, una certa posició en la que tot està fatal i malament, pues utilitzarà records del passat en el qual tot estava fatal i malament. Perquè jo ja vinc d'uns pares que em tractaven així, que a casa meva vivien millor, etcètera, etcètera, etcètera. I en canvi, altres persones ho fan al contrari. Bueno, sí, vaig viure una vida complicada, però mira, jo m'ho passava molt bé fent això, fent allò. És a dir, que cadascú utilitzarà la memòria del passat per justificar el seu present. Perquè en realitat només podem viure en present, és a dir, que el passat i el futur són construccions que estem fent contínuament en el present. Per tant, per això dic que són coses que, encara que ens sembli que estan fixades, en realitat són dinàmiques i canviants.
0: Això que acaba de dir, que el passat i el futur són construccions que fem contínuament en el present, podria semblar una cosa molt evident, però a vegades potser no la tenim prou en compte, no? A vegades quedem allò encallats en el passat perquè no el podem canviar, però com podem fer que no ens impedeixi gaudir del present, per exemple?
2: Sí, aleshores aquí és on hem de veure on està la qualitat d'aquest passat, com l'estic recordant, i veure si efectivament en algun aspecte hi estic com atrapat, no? Aleshores, això pot passar quan analitzem o estudiem els diferents efectes a la nostra vida de lo que jo li dic presons, que poden ser des de la culpa, sobretot, la culpa, el penediment, el remordiment, el ressentiment, els traumes, les situacions viscudes a casa en la que hi ha hagut doncs, components afectius que han sigut dolorosos. En fi, tot això està d'alguna manera implicat no només en el record, sinó que també està implicat en el nostre cos. És a dir, el nostre sistema nerviós, les nostres emocions, com dèiem abans, guarden impromptes. Aleshores, a algunes persones, certs aspectes de la seva vida els costarà molt més de canviar perquè necessitaran un acompanyament per poder donar-li un nou significat i una nova experiència de forma que allò que estan sentint pugui ser sentit d'una altra manera a través de l'experiència del propi cos. I això a vegades costa d'entendre, perquè, clar, un des del cap, mentalment parlant, sí, i es pot donar moltes ordres, i es pot dir, bueno, però això ja és passat, això no donis importància, bueno, però això ja ho hem viscut. Bueno, sigues feliç avui, home, sigues... Sí, però és que el cos no et deixa, perquè el cos, de cop i volta, en una situació inesperada t'angoixa, et bloqueja, et fa sentir-te malament, et fa sentir-te que no pots amb aquella situació. I llavors això és una cosa que va més enllà de la ment. Per tant, quan treballem amb el passat, no només hem de treballar a nivell de lo que és la ciència cognitiva, el pensament, els records, com recordem, sinó que també hi ha un treball corporal, un treball d'atenció en el cos i de com experimentem de nou certes experiències perquè puguin ser transformades.
0: Estem parlant, Xavier, molt del nostre passat i de com ens afecta, però ens poden condicionar els passats dels altres, també?
2: Home, això cadascú hi posarà el punt de límit que cregui que ha de posar, no? És a dir, quan jo em relaciono amb una persona, jo que, posem per cas una relació, una parella, no? Que seria pues, l'efecto mínimo, la parella. D'entrada, jo m'estic relacionant amb un passat. Perquè aquella persona, tant ella com jo, el que estem mostrant-nos, el que estem actuant i el que estem vivint és sempre des del que hem après, des del que hem sigut fins a aquell moment. Per tant, això ens estarà condicionant, inevitablement. I la feina que tindrem com a parella, com a relació, sigui en qualsevol tipus de relació, serà justament despertar i saber fer-nos el que jo li dic la paraula, actualitzar-nos, no? Ens hem d'actualitzar aquest passat per posar-lo al dia, per posar-lo al corrent de dir, bueno, m'estic amb aquesta persona que el seu passat està influenciant en com estem vivint certes coses i jo també l'estic influenciant amb ella. Per tant, hem de ser conscients d'aquesta influència, no l'hem de donar per dir és així que hi farem, sinó l'hem d'actualitzar, hem de ser capaços de dir, bueno, escolta'm, això ens està impedint que tinguem una bona relació, que tinguem un bon tracte, que tinguem, que puguem fer coses junts o ens està portant a tenir mala vida. Per tant, inevitablement, tard o d'hora, haurem de començar a treballar amb aquest passat perquè ens pugui donar una bona vida en el present.
0: Ara, potser les meves preguntes fan que quedi una mica negatiu, però per positivitzar una mica, Xavier, a l'altre cantó, no sé si el fet de compartir un passat, encara que tingui un punt traumàtic, també pot unir, pot enfortir una relació.
2: Sí, si treballen juntes per fer-ho.

0: haurem d'intervenir en nosaltres mateixos i això a vegades ens fa molta mandra. I al final acabem dient allò típic de, mira, jo és que sóc com sóc. Però quan diem jo sóc com sóc, estem dient jo m'he fet així, no és que sigui així, sinó m'he fet així. I per tant, en tot moment tinc l'opció de treballar una miqueta i gràcies també al mirall que em fan els altres, doncs poder optar a una actualització del passat.
1: Abans parlava de l'acompanyament per poder donar, per exemple, un nou significat, no?, el passat. De quina manera es pot treballar una bona relació amb el nostre passat?
0: Mira, la primera cosa, segurament, ja tenim moltes tècniques avui en dia, sortosament podem treballar des de molts punts de vista. Però per mi el punt inicial, el punt important per començar a canviar el passat, és l'acceptació de que va ser com va ser. I no va ser d'una altra manera. I, a més, no podia ser d'una altra manera. Per què? Perquè això va contra aquella idea que tenen moltes persones, sobretot quan venen a la teràpia, és una cosa que apareix molt sovint, i hi ha persones que et diuen és que això no m'hauria d'haver passat. És que això no hauria d'haver existit a la meva vida. És que si no hagués passat allò... Aleshores, et dones compte de seguida que la persona no ha acceptat allò que va passar i continua considerant, fins i tot passat els anys, que allò hauria d'haver estat d'una altra manera. I, clar, quan diem una cosa que hauria d'haver estat d'una altra manera, vol dir que no estem acceptant que ha sigut tal i com ha sigut. I, per tant, si la primera condició per començar a canviar és l'acceptació plena de que allò va ser com va ser i entendre que, a més, no podia ser d'una altra manera perquè probablement nosaltres no estàvem preparats ni teníem la consciència suficient perquè fos d'una altra manera. Per tant, les coses van ser com van ser i en el seu conjunt van donar el resultat que van donar. I, per tant, el primer punt de partida és d'aquesta acceptació. I quan jo accepto que tot va ser com va ser, que a més no podia ser d'una altra manera perquè hi vaig posar tota la consciència i no en tenia una altra, aleshores, per aquí podem començar a fer l'exercici de ressignificar el passat, ampliar el focus perquè allò que ens hem quedat amb aquella imatge la puguem ampliar i veure que hi havia més coses que potser en aquell moment no les vam saber veure. Com situem avui aquella experiència amb el coneixement que tenim, com també transformem certes conductes, comencem a canviar coses que ja ens comprometem a fer d'una altra manera, i tot això ens va ajudar a poc a fer, a vegades, actes de perdonar-se, actes de perdonar els altres, actes de reconeixement, de dir, mira, no em vaig saber més, treure's aquesta culpa i aquest remordiment que a vegades portem a dintre, i tot és un treball conscient que un va fent per anar resolent una mica el seu passat.
1: Em permetrà que per acabar aquesta conversa li faci una pregunta una mica més personal. Com és que ha volgut escriure un assaig sobre això, sobre el repte de deixar anar el passat?
0: Bé, perquè... Sí, normalment jo els meus llibres basen molt, molt, molt, molt, no només amb el que jo visc, sinó més amb el que visc amb els meus pacients. Mm-hmm. Per tant, a mi l'experiència de fer de terapeuta o de psicòleg, en aquest cas, i a més acompanyar persones en processos d'autoconeixement i de transformació personal, em va fent donar compte de coses, no? Veig com qui diu patrons, programes. Aleshores, així com el llibre anterior, vaig posar molt l'atenció a les persones que tenien la coincidència de que tenien el problema de ser massa bones i es queixaven de ser massa bones, doncs ara, on he posat l'atenció, és en veure diferents casos on el pes del passat ha sigut molt dur, ha sigut molt complexa, i de fet m'ha portat a la pregunta primera, fins a quin punt hem de treballar el passat a la teràpia? I segona, si es té un mal passat sense resoldre, es pot ser feliç? Aleshores, a partir d'aquest plantejament és com ha nascut el llibre i com he fet aquest assaig, com esteu dient.
1: Un llibre que es diu El reto de soltar el pasado, que ha escrit el psicòleg i terapeuta Xavier Guix i que ara ens parlava d'un altre llibre, l'anterior, que es deia, si no recordo malament, si no corregeix-me, El problema de ser demasiado bueno.
0: Exacte, també en català El problema de ser massa bo, efectivament.
1: Doncs dos llibres que aquest estiu podeu aprofitar per llegir, si és que no ho heu fet ja. Xavier Guix, un plaer haver compartit aquests minuts amb vostè.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Moltes gràcies, fins aviat. Descobrim què destaca d'aquesta entrevista Carles Bancs. Carles, què n'he subratllat?
2: El que n'he subratllat és el que ha dit sobre que el punt inicial per tenir una bona relació amb el passat és acceptar que va ser com va ser i que no podia haver estat d'una altra manera perquè segurament tampoc seríem els mateixos.
1: És el subratllat de Carles Bancs. Gràcies, Carles.

0: Estàs escoltant Valors a l'alça, una producció de Mataró Ràdio i la revista Valors per la xarxa de comunicació local.
1: Una de les coses que més ens agrada fer en aquest programa és sortir a caça tendències, sempre des de l'òptica dels valors, i qui ens guia en aquesta aventura és la periodista Judit Vives, que és una gran i hàbil caçadora de tendències. Judit Vives, com estàs? Ben tornada.
2: Hola, pues bé, aquí superant la calor com tots.
1: És horrorós això. Esperem que vagi fluixant una mica, perquè si no ens esperen uns mesos molt interessants.
2: De fet, sí.
1: Avui passem per un lloc que històricament era un lloc fresc. No sé si encara és així. Anem al cine.
2: Sí, bueno, és un d'aquests refugis climàtics, no?, que es diu avui en dia. Una sala de cinema sempre és un bon lloc perquè estàs allà a les fosques i amb aire condicionat, en teoria, tot i que ara, aquests dies que fa tanta calor, ni els aires acondicionats, aquell fred que va de sortir d'algunes sales congelat, ni això, no?, surts una mica això menys acalorat, però bueno, en tot cas són un bon recurs per passar aquests dies.
1: I si avui parlem d'anar al cinema, suposo que és perquè torna a estar a l'alça.
2: Sí, bueno, més que estar a l'alça, perquè potser no és que sigui una cosa que estigui molt a l'alça, però sí que és interessant veure que hi ha una tendència de reivindicació del fet d'anar a la sala de cinema i que em semblava interessant, no? I potser coincidint doncs, amb algunes notícies que han sortit últimament, és un bon moment per parlar-ne, no? En primer lloc, doncs, la reobertura de la sala Fenòmena de Barcelona, que sabeu que és una de les sales més espectaculars, no només de Catalunya, sinó de tot el món, podríem dir, perquè és una d'aquestes sales que ha treballat per recuperar una mica l'experiència d'anar al cinema tal com la recordem de les èpoques d'esplendor, no? Amb una gran sala, amb una gran pantalla, amb unes cortines, amb una experiència visual de gran qualitat, on també recuperen cinema antic, no? Llavors, bueno, el cinema Fenòmena sabeu que va tancar uns mesos per fer reformes, i en aquell moment tothom va contenir la respiració, perquè a vegades es diu, sí, tanquem per reformar i després no es torna a reobrir. Sí. I no, el Fenòmena ha tornat a reobrir doncs, amb aquestes condicions per oferir encara una experiència més interessant, no? I això doncs, també ha coincidit amb que, per exemple, l'Acadèmia de Cinema dels Estats Units a Hollywood ha anunciat que a partir d'ara en els Oscars hi haurà una nova categoria que és la millor sala de cinema. Oh. I premiaran l'experiència cinematogràfica en una sala de cinema i també es podran nominar sales de tot el món, no? Que potser, qui sap, si sí, el Fenòmena podria arribar a estar nominada, no? Llavors, tota aquestes notícies ens fan pensar això, no? Que el cinema s'està revaloritzant una manera d'anar al cinema, no? No això de veure pel·lícules a casa, que també està molt bé, vull dir, tots ho fem i està molt bé, no és una cosa que anuli l'altra, però sí el fet de recuperar l'experiència d'anar en una sala, de triar la pel·lícula que vols anar a veure, de dedicar-hi una hora i mitja, dues hores, tres hores, les hores que siguin, perquè les pel·lícules pues, també fan pel·lícules més llargues, no? Apagar el mòbil i disfrutar d'aquesta experiència, no? Llavors, que hi hagi aquestes sales que estan reivindicant pues això, no? El viure la projecció d'una manera diferent, més pausada, més conscient, no? Em sembla que sí que es pot parlar d'una certa tendència. No és que estiguin augmentant el número d'espectadors, perquè això, bueno, pues des de la pandèmia van baixar, després es van recuperar una mica, però bueno, el cinema ha quedat com una cosa molt nínxol, ja no és aquella cosa massiva que fa anys o dècades hi anava tothom, però bueno, està bé que la tendència sigui doncs, que resisteixin una sèrie de sales i ho facin oferint una experiència cuidada i selecta, no? Selecta entre cometes, no? Perquè els preus pues, són bastant assequibles en comparació amb altres espectacles, no? I ho vaig estar parlant això amb alguns especialistes, amb la gent del Fenòmena, vaig parlar també amb el Jordi Sánchez, que és professor de la UOC, i ell em va fer una reflexió molt interessant que em deia que el cinema avui en dia s'ha tornat com una mena de resistència antropològica, no? Que és això, no? És l'anar en contra d'aquesta cosa de l'algoritme, no? Tu et poses allà a la plataforma i et passes hores triant el que veuràs i acabes veient el que l'algoritme et recomana. I en canvi, en el cine pues, té aquesta part de trencar amb aquesta cosa de la connexió permanent, tu tries, vas allà, desconnectes del mòbil, et relaciones amb altra gent, encara que estiguis en silenci mirant la pel·lícula, et relaciones, veus altra gent, no? Tens les vibracions d'aquella gent quan està mirant la pel·lícula. Llavors, bueno, ell també em parlava de com aquesta experiència també és com una cosa interessant, no? I els del Fenomeno també ens van comentar això, no? Que en el fons tots necessitem relacionar-nos i a la sala de cinema és un espai on encara podem fer aquesta convivència col·lectiva, no? D'alguna manera. Llavors, bueno, jo penso que és una mica així, no? La tendència d'anar al cinema, però sí que hi ha una tendència de reivindicar aquest fet d'anar-hi d'una manera diferent.
1: I de posar en valor totes aquestes coses tan bones que ara anomenaves, perquè hem fet una bona llista, eh? L'experiència en si, aquesta mena de ritual també, no? El fet que sigui una cosa més pausada, més conscient, que trenca amb la connexió permanent, jo crec que tots són beneficis per al nostre dia a dia i per
2: a
1: la nostra ment.
2: Sí, jo és que diria que només quan vaig això o al cine o potser veure una obra de teatre, no? Però són els únics moments on realment estàs mínim una hora i mitja amb el mòbil apagat, no? Que ja és algo que costa d'aconseguir en altres moments de la nostra vida, no? I només per això quasi que ja hauria de ser prescriptiu.
1: Exacte, literalment. Segur que algú s'ho agafa així setmanalment i va per poder fer aquest exercici. Doncs tornarem, o seguirem anant, vaja, a les sales de cinema. Jo t'he de confessar que fa molt que no hi vaig i ara me n'has fet venir moltes ganes, eh, Judit?
2: Doncs sí, jo ja et dic, ho recomano perquè, a més que sortiràs més refrescada
1: espero
2: ara amb les calors, però això, aquesta desconnexió, el fet de l'atenció també, no? El fer aquesta atenció concreta només amb aquella cosa i res més, que ara sembla revolucionari.
1: Totalment, sí, sí. On hem anat a parar? Judit Vives, moltíssimes gràcies i visca el cinema.
2: Visca.
1: Que vagi
2: Vinga,
1: molt
2: fins
1: bé,
2: la propera.
1: Abraçada.

0: De tant en tant ens agrada acabar el programa recuperant una història amb valors. És el moment en què parlem de fets o de personatges històrics que estan molt relacionats amb els valors o carregats de valors. I per fer-ho tenim aquí la periodista i historiadora Maria Coll, que cada mes ens fa viatjar en un moment del passat. Maria, com estàs?
1: Molt bé, contenta de tornar a estar aquí.
0: Igualment, de retrobar-nos. Escolta, avui em sembla que viatgem cap a finals de l'època medieval.
1: Doncs sí, anem ja en el segle XV. Comencem al segle XV.
0: Anem lluny. Perfecte. Doncs vinga, som-hi. Nosaltres pugem al carro.
1: Doncs mira, avui us vull parlar de la Margarida Borràs. És una figura que en tenim molt poques dades, però jo crec que val la pena tenir-la present. No tenim molt clar quan va néixer, però sí que sabem quan va morir, que és el 1640. Ella va ser una dona transsexual de València que va ser penjada per la seva condició sexual. I per això la posem sobre la taula avui com a personatge de la història que val la pena, en clau de valors, tenir-la en compte. Va ser la primera transsexual d'aquesta zona del País Valencià que tenim documentada i per això és avui una icona pels defensors dels drets LGTBI.
0: Has començat amb un titular prou impactant, així que anem a rascar una mica més. Què en sabem de Margarida Borràs?
1: Doncs, com deia, sempre ha estat vinculada al País Valencià, però sembla que ella era natural de Mallorca, possiblement era filla d'un important notari de l'illa, dic possiblement perquè és d'aquelles figures que encara s'ha d'estudiar molt i en profunditat.
0: Això també t'explica moltes coses sobre com la història, no?
1: Tracta molt bé certs personatges i altres no, i molts àmbits de la història que encara, com els historiadors, hem de profunditzar molt, no? Perquè hi ha molts àmbits de la història que no els hem tocat i hi ha noves tendències que ho estan fent, però encara queda molt de treball per fer en aquest sentit, no? Ella, doncs, deia, possiblement va néixer a Mallorca, en un moment de la seva vida va anar cap a València i deuria freqüentar, doncs, els cercles de l'alta societat valenciana de l'època, ja que era filla, doncs, d'un notari. Encara no sap molt amb certesa tot això, però hi ha molts historiadors que ho donen com a cert. De la seva vida en sabem molt poca cosa, però sí que en sabem clarament la seva mort per les cròniques. Sabem que va ser presa i torturada i va ser executada a la forca de la plaça del Mercat de la ciutat de València el 28 de juliol del 1460, tal com es feia a l'edat mitja amb els assassins, parricides i sodomites. Cal deixar clar que va ser sentenciada pel cordet de la governació, per la justícia criminal, però no per la Inquisició, perquè moltes vegades quan parlem de la forca la gent ja es pensa de seguida que va ser la Inquisició, però la Inquisició no va arribar a València fins al 1484, per tant, uns anys més tard. En aquest cas van ser els tribunals locals qui van generar la sentència contra ella.
0: I com ens hem d'imaginar aquella escena, aquella execució?
1: Doncs mira, moltes vegades això les pel·lícules ho han fet i han recreat aquestes escenes i no són tan lluny del que ens puguem imaginar, eh? No és exagerat. Hem de pensar que les execucions a la forca en aquell moment, a l'edat mitja, eren públiques i eren molt habituals. Tots els condemnats eren penjats a la forca i en un lloc públic precisament a moda d'exemple, no? Perquè la gent poguessis veure com acabaria si fessis aquelles infraccions. I doncs podia ser un dia qualsevol, com tants altres, que hi havia en el mercat, a la plaça del Mercat de València. Deuria estar plena de gom a gom, gent vinguda d'altres pobles que anaven a la ciutat a vendre els productes de l'horta. I, evidentment, doncs, tenim un cadafal, una estructura de fusta, on hi ha la forca i doncs, on es penja la gent, no? Allà es llegia la sentència públicament i els condemnats eren penjats, doncs, amb el públic, no? Que el públic moltes vegades fins i tot participava de l'execució, es cridaçant a la persona doncs, que era condemnada. I hem de tenir això, no? El que et deia, és un tema d'exemple. Per això es feien les execucions, eren públiques i en una plaça on hi havia molta concurrència.
0: Per quines raons va ser condemnada i penjada a la forca la nostra protagonista?
1: No era la primera vegada que s'executaven sodomites a la plaça de València. Així s'anomenaven els homosexuals a l'època medieval, però ella, més que homosexual, el que la condemnen és per ser una transgènere. Era la primera vegada que es condemnava i es penjava a la forca una persona per identificar-se amb el gènere femení. Això sí que és una novetat en aquest sentit. I per comportar-se i vestir-se com una dona, malgrat no ser-ho. Segons especifiquen els documents, la van executar per anar amb vestidures de dona, això ho diuen claríssimament els documents, malgrat ser un home. De fet, el seu nom de naixement era Miquel, però es deia dir Margarida, i aquest fet doncs encara la convertia la condemnava més a la pena de mort i ser un espectacle més de la gent. Per això, per poder posar més en relleu aquest fet, la van vestir amb camisa d'home i ben curta i sense panys, això ho diu la sentència literalment, perquè la veieren bé, perquè li veieren bé totes les vergonyes. Val? Per tant, volien demostrar a la gent que hi havia a la plaça que realment era un home, que sota aquella vestimenta de dona hi havia un home, i aquesta era la causa de la condemna.
0: Estàs parlant de sentències, de cròniques. Com ens arriba tot això a nosaltres?
1: Es creu que possiblement va ser el capellà Melcior de Miralles, que era el capellà d'Alfons el Magnànim, que va assistir a l'execució, qui va fer tota aquesta crònica. I com amb totes altres morts, execucions, assassinats i accidents, en va prendre nota i ho va incloure en el seu diari. I per això en tenim constància. És gràcies a ell, però perquè ens deixa una gran documentació que pels historiadors és molt valuosa. De fet, el dietari també assenyala que a causa de la Margarida doncs van ser capturats i torturats altres homes. En aquell moment, doncs, també abans era de l'execució, anem parlant molt de l'execució, però abans havia sigut torturada i el motiu de les tortures era per trobar altres persones que també podessin acabar en el mateix estat que ella. I possiblement doncs, també es van trobar altres amants, però d'aquests sí que no en sabem els noms.
0: Tot i així, ella no va passar la història per això, podríem dir.
1: No, ella va ser oblidada durant molts anys. No en tenim constància que ningú hagués fet cap treball ni sortís a cap document a part d'aquest que ja us he citat. Però en els anys 90 el professor Vicent Josep Escartí, catedràtic de literatura catalana medieval i moderna de la Universitat de València, va escriure un article sobre la mort de Margarida Borràs, un article que va doncs assolir molta rellevància en els col·lectius de gais, lesbianes i transsexuals a la ciutat de València. I això va portar un altre nom, el seu nom sobre la taula, el va tornar a posar, no? I l'any 1991 el col·lectiu Lambda de lesbianes, gais i transsexuals de València va instaurar els premis 21 de juny, anomenats des de l'any 2002 Premis Margarida Borràs, per reconèixer les persones i entitats que han treballat dintre aquest àmbit. Per tant, tenim uns últims anys sí que hi ha hagut molts reconeixements que porten el seu nom, però durant segles i segles, des del segle XV fins al final dels anys 90, va ser completament oblidada.
0: I ha rebut més homenatges des d'aleshores?
1: Doncs sí, doncs el 2016 el Consell per la Dona i la Igualtat de l'Ajuntament de València li va dedicar un carrer, el 2017 també hi ha una placa a la plaça del Mercat de València on es recorda la seva execució, se li ha fet una obra de teatre, i mira que en tenim molts pocs detalls de la seva història realment, però ha sigut una persona doncs, que ha estat molt homenatjada i reconeguda als últims anys en el País Valencià. I és evident que al segle XV el concepte de transgènere no existia, però sí era una realitat, i crec que val la pena doncs, tenir-la en compte perquè s'ha convertit en aquest símbol de resistència, no?, cap a unes autoritats que no entenien aquesta figura de transgènere.
0: La figura de Margarida Borràs avui sobre la taula a la secció Històries amb Valors, amb Maria Coll. Maria, moltíssimes gràcies. Fins la propera.
1: Gràcies.
0: El like d'aquesta setmana el volem dedicar a la publicació de la primera traducció completa al català del Leviatán, o la matèria, forma i poder de la República Eclesiàstica i Civil. Aquest títol és una de les obres capdals del pensament polític occidental, escrita per Thomas Hobbes. És una nova edició que està publicada per Edicions Universitat de Barcelona i que destaca per diverses coses, com per exemple pel seu rigor, per la complexitat que ha tingut aquest treball, un treball que han realitzat dos traductors, Josep Montserrat Moles i Roger Castellanos Corbera. I a més, per primera vegada han confrontat la versió anglesa de 1651 amb la versió en llatí que es va publicar el 1668. En definitiva, una feina que permet oferir una lectura més completa d'un text que és fonamental per entendre la política moderna i del qual nosaltres podem parlar-ne tot seguit amb un dels responsables d'aquesta traducció, que també és catedràtic de filosofia i vicerrector de Política Lingüística de la UB. Josep Montserrat Moles, benvingut a Valors de l'Alça, com està?
2: Molt bé, moltes gràcies.
0: D'entrada, deixi'm preguntar-li per què és important que puguem llegir obres com aquesta en català, en la nostra llengua?
2: És important poder llegir qualsevol mena d'obra, però quan un llegeix en la llengua pròpia, el que està fent és un exercici d'aproximació als altres, a l'alteritat, i això es fa de diverses vies. Una és poder intentar accedir a la llengua original amb tots els matisos que té, i a més és un text de fa molts anys, i això demana molt, molt de treball i moltes feines de depuració. I després hi ha un altre, que és el treball aquest fet sobre aquesta aproximació, traslladar-ho a la llengua comuna, a la llengua pròpia nostra, i que això permeti una discussió, un diàleg, una crítica interna amb les nostres pròpies claus, amb els nostres propis termes, que és la manera que tenim d'apropiar-nos, de fer nostres aquestes obres.
0: Amb quins reptes han topat a l'hora de fer aquesta traducció?
2: Els primers reptes va ser precisament definir quin havia de ser el text que nosaltres oferiríem al lector, perquè aquesta és una obra que el que ha tingut més fama és la primera edició, que és l'edició anglesa de Hobbes, que va fer ell estant a l'exili, tornant de l'exili cap a Anglaterra, es va publicar a Londres, però ell mateix la va poder reescriure en llatí, que era una llengua que dominava perfectament, la llengua de cultura, la llengua científica en aquell moment, perquè se li demana fer les obres completes, i ell accedeix a fer-les, aquesta edició de les obres completes. Moltes les havia publicat en llatí, però el Leviatán el vol traduir ell expressament. I aleshores allà va introduir molts canvis, alguns canvis subtils, d'altres grossos, capítols sencers que van variar. Aquesta versió llatina va ser la que va tenir més influència en els segles immediatament posteriors. Després ha tingut influència l'anglesa, perquè es va abandonar el llatí com a llengua de cultura i com a llengua universitària i com a llengua de ciència, però la darrera paraula de Hobbes és aquesta, és l'edició llatina. Aleshores, l'aproximació que nosaltres fem és tenir present totes dues, estan situant-nos en el moment en què Hobbes està fent la traducció i oferim al lector una versió en la que pot llegir la versió anglesa, la versió llatina, totes dues, i fer-se càrrec de tots els matisos d'una obra que per si ja és singular i extraordinària.
0: Imagino que aquesta confrontació entre les dues versions és el que aporta un valor afegit, no?, a aquesta edició que han publicat.
2: Sí, això dona un valor afegit. Hi ha molt poques edicions, traduccions d'aquest tipus. A més, s'ha fet sobre l'última edició crítica de Noel Malcolm, que fa l'edició crítica del text anglès i l'edició crítica del text llatí. I, a més, ens posa a una molt bona distància per aproximar-nos a això. Actualment, un lector anglès, per exemple, que vulgui accedir al text real de Hobbes, també ha de llegir la traducció del llatí a l'anglès, que té tant de valor com pot tenir la traducció catalana que hem fet del llatí. Per tant, l'aproximació que nosaltres tenim, sí que, evidentment, l'accés a l'anglès és el que amb la traducció nosaltres aportem, però aquest accés al llatí també l'ha de fer per llengua interposada qualsevol altre lector que no tingui llatí com a llengua habitual, que és poquíssima gent.
0: Què es va empènyer a endinsar-se en aquesta aventura, que és el que imagino que ha d'haver set pel que explica, i com és que hem trigat tant a tenir una versió del Leviatán en català?
2: Són dues qüestions molt diferents. Haver tardat això ens portaria molt de temps, perquè és un problema, és un dèficit cultural. Nosaltres som una cultura que està sent oprimida per molts motius i per molts factors, i per tant reunir tot el necessari per actuar amb normalitat, que seria que aquesta obra hagués estat traduïda ja fa molt de temps en diferents versions i que la poguessin fer una versió millor, doncs no ha estat el cas. No ha estat el cas. Això són moltes raons que hi ha aquí. I el fet més immediat era l'oportunitat que teníem amb edicions de la Universitat de Barcelona, que ja va publicar fa 2 anys la versió de la crítica a la raó pura en català, també una fita molt important, de dotar-nos d'obres d'aquest tipus, que poden ser especialment d'interès i que unes edicions com la Universitat de Barcelona poden fer amb tot el rigor que és necessari.
0: De fet, tinc entès que vostè és impulsor de la col·lecció Filosofia UB Sèrie Magna, no?, d'on forma part també aquesta crítica de la raó pura de Kant, que de fet va ser premiada, si no m'equivoco.
2: Sí, té el Premi Nacional a la Traducció Universitària, que és un gran reconeixement, perquè un premi de totes les universitats espanyoles i del sistema de recerca i de qualitat de recerca espanyol, i per tant es va valorar aquesta traducció al català, i això, aquesta és una cosa que ens honora, com també aquesta col·lecció que ha gaudit de premis també de la xarxa Vives, el llibre de filòsofes de la contemporaneïtat de Núria Saramires, o el de filosofia política, que són obres recents, que tracten qüestions més contemporànies, també han merescut premis i reconeixements.
0: Si pogués fer una mica la carta als Reis, quins títols li agradaria que formessin part d'aquesta col·lecció?
2: Ara el que traurem aviat és un text de Barrois, després segurament traurem també un text de Fichte. Ens agradaria una de les obres grans de Hegel, segurament també, i s'ha de reconèixer que quan vam començar a plantejar aquesta col·lecció hi havia encara un dèficit de més obres, però la veritat és que s'ha fet molt bona feina aquests anys i, per exemple, tenim de Pascal, el Pere Lluís Font, que va publicar el seu darrer llibre amb nosaltres sobre la filosofia del natural, va traduir els pensaments recentment, també una traducció premiada de Pascal, o també s'ha traduït la metafísica d'Aristòtil a la col·lecció de la Bernat Metge, per el professor Miguel Candel, que són, per exemple, dues grans obres que també ens feien molta falta i que ara ja tenim. I d'altres, perquè ara són les dues primeres que se m'han acudit.
0: Deixi'm tornar a Thomas Hobbes i una mica les seves idees. No sé si actualment es podrien posar a la pràctica o si tenia una visió de la política, no sé si un punt autoritària.
2: Un punt autoritària. Bé, això, la qüestió de l'autoritat és important, la qüestió de l'autoritat és important, i la qüestió de la pràctica, a ell el que li agradaria és que aquest llibre, i això ho diu literalment, es pogués llegir a les universitats, però ell fa una crítica tan gran a les universitats que s'ha d'entendre també en el seu context. De fet, el Leviatán va ser prohibit i es va intentar de portar-lo, de cremar-lo fins i tot, tots els exemplars que hi havia. Hi ha una pugna sobre això. El que és important és que el Leviatán presenta una visió molt profunda i per això també molt senzilla quan estàs dins del que significa el que és el polític o la dimensió política, que és una dimensió que és una altra dimensió, que no és pas l'ètica o no és la social o no és la física o de les diferents dimensions que nosaltres podem viure, la política té les seves pròpies regles. I el que fa Hobbes, senzillament, és explicar-les, aquestes regles, sense mullar-se pel que fa al règim. Ell, quan està parlant en el nucli principal, precisament en aquesta qüestió de qui és qui ha de tenir el poder o l'autoritat o el nom que li vulguem posar, ell sempre parla de ha de ser una persona o una assemblea. I sempre, sistemàticament, diu, ha d'haver un o una assemblea, i una assemblea vol dir tots, però si tots manen, manen tots, i si mana un, mana un. Però quan tots decideixen una cosa, allò s'ha decidit, i si és que mana un i ho decideix, allò ja s'ha decidit. Però ell no té una preferència clara en aquell moment pel govern d'un, però ell diu que això és una preferència particular, perquè el seu sistema funcionaria perfectament en un mode assembleari, perquè en la seva formulació, així ell sempre ho manté.
0: Ara, per primera vegada en català, podeu endinsar-vos en les idees de Thomas Hobbes, amb aquest Leviatán que han traduït Josep Montserrat Moles i Roger Castellanos Corbera, amb edicions Universitat de Barcelona. Josep, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui Valors a l'Alça i per aquests minuts.
2: A vosaltres.
0: Abans d'acabar, us regalem una nova recomanació literària de la mà de Concha Parramon.
3: La Molly acaba de morir i al seu funeral es troben tres dels seus amants i el seu marit. Aquest és el punt de partida d'Amsterdam, una de les obres més conegudes de l'escriptor britànic Ian McEwan. La Molly era una dona lliure i seductora que va deixar una forta petjada en els homes de la seva vida. En Cliff, un compositor en hores baixes. En Vernon, el director d'un diari que necessita desesperadament lectors. En Julian, un polític conservador que aspira a ser primer ministre. I, per descomptat, en el seu marit, en George Lane, que l'ha cuidada obsessivament fins a la mort. Tots quatre es veuen involucrats en un afer que pot canviar el curs de la història del país. El conflicte esclata quan en George Lane descobreix unes fotografies d'en Julian vestit de dona que la Molly li havia fet i decideix vendre-les al diari d'en Vernon. Aquest fet desencadena un profund dilema ètic que s'estén a l'opinió pública, tot i que la dona d'en Julian, forta i decidida, aconsegueix capgirar la situació. Durant tot el relat, la figura de la Molly plana sobre els protagonistes, dibuixada a través de les converses i els records dels seus amics. Creus que està malament que els homes es vesteixin amb roba de dona? Aquesta pregunta d'en Cliff en Vernon incideix en la moral hipòcrita de la societat britànica que McEwan vol criticar. L'autor defineix l'estat de la nació a través de personatges que, malgrat la seva respectabilitat, manquen totalment d'ètica. La novel·la també explora temes com l'amistat, la venjança, el joc entre l'idealisme i l'ambició, la funció del periodisme i l'eutanàsia. Amb una prosa estructurada i concisa, McEwan trasllada al lector els problemes morals dels protagonistes perquè prengui partit. És lícit vulnerar la privacitat d'un polític? Què aporta la societat publicar aquestes imatges? El fet de vestir-se de dona ha d'afectar una carrera política? A mesura que avança la trama, l'amistat entre en Cliff i en Vernon es destrueix per l'egocentrisme i la falta d'ètica fins a convertir-se en odi pur. Aquesta situació els condueix a la ciutat d'Amsterdam, on el relat conclou de manera oberta, cínica i implacable. McEwan no té pietat dels seus personatges, no els concedeix cap oportunitat de redempció.
0: I fins aquí el Valors a l'Alça d'aquesta setmana. Ja sabeu, però, que podeu recuperar tots els continguts del programa a les nostres xarxes socials. Ens trobareu a @revistavalors, també a les aplicacions iVoox i Spotify i a la plataforma La Xarxa Més. Nosaltres hi tornem la setmana que ve, mateix dia, mateixa hora i mateix lloc, però amb nous temes i amb més protagonistes. Que vagi molt bé. Moltes gràcies per acompanyar-nos.
4: I botes. L'espai del Club Muntanyenc de Mollet amb Carles Matute.
5: Hola a tothom. Benvinguts al Pals i Botes número 710. L'espai del Club Muntanyenc Mollet i qui us parla, en Carles Matute. La setmana passada vàrem deixar en Wimper Abreil, recuperant-se de la caiguda que havia patit en el seu intent de fer l'escalada del Servient Solidari. Allà va rebre la inesperada visita d'en Carrel, qui, malgrat el seu caràcter agre, va mostrar una gran preocupació per l'estat del jove anglès. Tan aviat com en Wimper es va recuperar, en Carrel va estar d'acord en unir-se a ell per tal de fer una nova temptativa. Aquell cop arribaren més enllà de la Gran Torre, però altre cop es van veure envoltats per una sobtada tempesta i van haver d'abandonar. Quan el temps va millorar, en Carrel va acceptar intentar-ho de nou, però el dia que havien quedat, sense avisar, en Carrel es va unir a una partida de caça. Val a dir que en Wimper es va emprenyar moltíssim per aquella manca de formalitat i va contractar els serveis d'un camperol japerut anomenat Luc Mainet, a qui altres cops havia donat feina com a portador. En Mainet era un home lleial, no coneixia la por i sentia un gran amor per les muntanyes, però malgrat les seves qualitats no estava a l'alçada de la tasca que se li demanava. I tot i que varen assolir la cota més alta del punt on havia arribat abans en Wimper, de nou varen haver d'abandonar. De tornada a Breil, en Wimper va veure, desanimat, que el professor Tindall acabava d'arribar amb en Benen i un altre guia suís. I a sobre, en Tindall havia contractat els serveis d'en Carrel per tal de fer un nou intent d'escalar el Matterhorn. Malgrat el desencís, en Wimper va convidar el grup d'en Tindall a que utilitzessin la tenda que havia deixat plantada dalt a la muntanya. Estava convençut que tindrien èxit. El temps era bo i formaven l'equip més fort i més ben equipat que fins al moment havia atacat la muntanya. I comptaven amb l'únic home que, a part d'ell, no solament estava familiaritzat amb la ruta, sinó que, a més, estava convençut que l'ascensió era possible. Wimper havia de tornar a Londres, però no podia marxar sense saber el resultat de l'intent. Va passar un dia i una nit en estat d'extrema inquietud, que va descriure com el d'un neci amant que ronda l'objecte del seu amor fins i tot després d'haver estat menyspreat. Cap al migdia va córrer el rumor de que algú havia vist una bandera dalt del cim. Tot i això va esperar. Al final, el grup d'en Tindall va ser vist al capvespre baixant pels prats. El seu pas no era alegre. També havien estat derrotats. Havien forçat el darrer contrafort i assolit el peu de la torre fins a tan sols 245 metres del cim. Però d'allà no varen passar. Molt possiblement el seu fracàs es va deure, més que res, a la diferència de caràcters d'en Benen i en Carrel, el qual es va negar a acceptar un paper secundari, i quan va ser el moment d'atacar la torre final no va donar tot el que s'esperava d'ell. I en aquell moment, Tindall i Benen van comprendre que no arribarien al cim, i amb tan sonat fracàs es va acabar la temporada d'escalada de 1862. La primera setmana explicaré què va passar durant les temporades 1863, 64 i 65, i l'entrada en joc del guia de Chamonix, en Michel Croz.
4: Pals i botes. L'agenda.
5: Bé, per aquesta setmana tenim el dissabte 18 la sortida fotogràfica. Serà una matinal per la Serralada Marina des del Coll de la Vallençana. I el diumenge 19, una matinal al Castell de Sant Miquel. Aquesta sortida està portada per en Joan Planes i serà, doncs, una sortida senzilla amb la qual hi pot participar tothom. Tots aquells que vulgueu participar en aquestes activitats ho podeu fer adreçant-vos directament al club o bé entrant a la pàgina web on trobareu tota la informació i els formularis per apuntar-vos.
4: Heu escoltat Pals i Botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb el suport dels serveis tècnics de Ràdio Mollet.

Hola, com anem? Benvingudes i benvinguts a Calidoscòpia, l'espai on la música pop brilla amb llum pròpia. Avui obrim la porta a un espai on cada silenci pesa tant com cada nota i on el desamor, la solitud i l'esperança troben una veu capaç de transformar-los en bellesa. Avui dediquem aquest capítol a parlar de In the Lonely Hour, el disc amb què Sam Smith es va donar a conèixer al món i va convertir les emocions més íntimes en himnes universals. A In the Lonely Hour, Sam Smith no es limita a explicar una història d'amor impossible, sinó que construeix un retrat sincer de la fragilitat humana, d'aquells sentiments que sovint preferim amagar, però que en algun moment tots hem experimentat. Amb una veu poderosa i plena de matisos, el soul, el pop i el gospel es donen de la mà per vestir unes cançons que respiren honestedat de principi a fi. Avui a Calidoscòpia ens endinsem en aquest primer univers de Sam Smith, un espai de llums tènues, de pianos que acompanyen les emocions i de melodies que converteixen la tristesa en una forma de consol. Com sempre, i abans de començar a fer play, fem un petit repàs a la trajectòria del nostre protagonista d'avui per entendre millor d'on neix aquest disc. Amb una de les veus més reconegudes de la música pop contemporània, Sam Smith va néixer el 19 de maig de 1992 a Londres, en una família on la música sempre va ser molt present. Des de ben petit va mostrar una gran sensibilitat artística i va començar a cantar amb només 8 anys, participant en cors i rebent formació vocal durant tota la seva adolescència. Els seus referents musicals van des de les grans veus del soul i del gospel, com Whitney Houston, Aretha Franklin i Chaka Khan, fins a cantautores com Amy Winehouse o Adele. D'aquestes influències en va néixer un estil molt personal, on el pop es barreja amb el soul, el rhythm and blues i una manera molt honesta d'explicar les emocions. Abans de publicar cap disc en solitari, en Sam Smith ja havia començat a fer-se nom gràcies a diverses col·laboracions. L'any 2012, per exemple, va posar la veu a Latch, del duet britànic Disclosure, que era una cançó que va ser un èxit internacional i que va donar a conèixer aquell jove cantant gairebé desconegut. Poc després arribaria La La La, al costat de Naughty Boy, un tema que acabaria de confirmar que darrere d'aquella veu hi havia una de les grans revelacions de la música britànica i que també escoltarem en uns minuts. L'any 2014 va arribar el moment decisiu amb la publicació de In the Lonely Hour, un debut que va sorprendre tant el públic com la crítica per la seva sinceritat i la seva elegància a la part. Inspirat en una història d'amor no correspost que el mateix Sam Smith va viure, el disc converteix el desamor, l'esperança i la vulnerabilitat en el fil conductor de totes les seves cançons. Gràcies a senzills com Stay With Me, I'm Not The Only One o Lay Me Down, l'àlbum es va convertir en un fenomen mundial i li va obrir les portes dels principals escenaris i premis internacionals. I ara sí, és el moment de començar aquest viatge pel disc que va canviar la vida de Sam Smith i que encara avui continua emocionant qui l'escolta. Donem pas a la primera pista del programa i que és Money on My Mind.

0: I així sona Money on My Mind, la cançó que obre In the Lonely Hour i també el primer disc de Sam Smith. Tot i que a primera vista podria semblar una declaració sobre l'èxit o els diners, en realitat és gairebé una declaració totalment diferent. En Sam ens deixa clar que el que realment l'impulsa no és la fama ni el benefici econòmic, sinó la necessitat de fer música des de la sinceritat. És més una obertura enèrgica, amb influències del soul, del funk i del pop britànic, que contrasta amb el to més íntim que anirem descobrint al llarg del disc. De fet, és una de les cançons més optimistes de l'àlbum i serveix per presentar-nos una veu que, tot i estar a punt de convertir-se en un fenomen mundial, encara transmet una autenticitat molt difícil de trobar. A mesura que avancem en aquest viatge, veurem que darrere d'aquesta primera explosió d'energia s'amaga un disc profundament emocional, construït a partir de les experiències personals d'en Sam Smith i de la seva manera tan honesta d'entendre l'amor, la pèrdua i la vulnerabilitat. Continuem descobrint i ho fem ara amb una de les cançons que no només va marcar un abans i un després en la seva carrera, sinó que també es va convertir en un dels grans himnes del pop de la dècada. És el moment d'escoltar Stay With Me.
1: Guess it's

Acabem d'escoltar Stay With Me i probablement podríem dir que és la cançó més icònica de In The Lonely Hour i el tema que va fer que milions de persones descobrissin la veu del nostre Sam Smith. Un tema que es va publicar com a tercer senzill del disc i que es va convertir en un èxit internacional i va arribar al número 1 al Regne Unit, a més d'entrar també al top 10 de nombrosos països. El més curiós és que la cançó neix d'una situació molt típica, com és aquella sensació de no voler que algú marxi l'endemà d'una trobada, encara que tots dos sàpiguen que no hi haurà una història d'amor dalt darrere. Sam Smith va explicar que la lletra està inspirada en les seves pròpies experiències del desamor i d'amor no correspost. Musicalment, Stay With Me també destaca per la seva aparent senzillesa. El piano, els acords de gospel i el cor que acompanya la veu van creixent a poc fins a crear un dels moments més emotius del disc. És la interpretació d'en Sam Smith la que sosté tota la cançó i la converteix en una peça que continua emocionant més d'una dècada després. De fet, amb aquest tema va acabar portant-se 2 premis Grammy com a cançó de l'any i millor enregistrament. Tot això i altres reconeixements més van ajudar a consolidar Sam Smith com una de les veus més importants del pop britànic de la seva generació. Després d'aquest himne a la vulnerabilitat, continuem descobrint una altra cara de In The Lonely Hour.

Acabem d'escoltar Like I Can, un dels temes més enèrgics que hi trobem dins l'àlbum i també un dels que aporten un contrast necessari dins d'un disc dominat per les balades. Aquí Sam Smith s'allunya una mica de la fragilitat emocional dels temes més coneguts i adopta un to més directe per parlar de la gelosia i d'aquella sensació de voler ser l'únic per a algú. És interessant veure com la cançó manté l'essència emocional del disc, però la vesteix amb un ritme més marcat, amb percussió més present i una energia que la fa especialment potent en directe. I després d'aquest esclat d'energia, el disc torna a la seva essència més íntima, recuperant el pols emocional que el defineix. Continuem descobrint In the Lonely Hour.

Això que sentíem era I'm Not The Only One, una altra de les grans balades que van consolidar aquest disc com un dels discos més importants del pop de la dècada. En aquest cas, en Sam ens parla del dolor de descobrir una infidelitat i de la importància de veure com una relació que encara hi ha amor ja no és la mateixa. Però darrere d'aquesta història també hi ha una mica de safareig. Quan es va publicar el disc, molts mitjans volien saber qui era la persona que havia inspirat bona part de les cançons. El mateix Sam Smith va acabar explicant que In the Lonely Hour estava dedicat a un home de qui s'havia enamorat profundament però que mai no va arribar a correspondre als seus sentiments. Tot i que durant molt de temps va mantenir la seva identitat en secret, més endavant es va saber que es tractava del model i actor Jonathan Seisel, amb qui havia coincidit durant el rodatge del videoclip de Like I Can. La relació mai no va arribar a començar, però aquell desengany es va convertir en el motor creatiu de pràcticament tot l'àlbum. I ara recuperem la cançó que, en certa manera, va obrir totes les portes de la seva carrera. Una versió molt especial d'aquell èxit que el va donar a conèixer abans i tot de publicar el seu primer disc.

Acabem d'escoltar Latch, en una versió en acústic molt especial d'una cançó que, de fet, va ser la porta d'entrada de Sam Smith a l'escena musical internacional. La versió original, publicada el 2012 pel duet britànic Disclosure, era un tema de música electrònica i house, però va ser la seva veu la que va captivar tant el públic com la crítica. I nosaltres arribem ara a l'última cançó d'aquest primer bloc i que es titula Make It To Me. Amb una clara influència del soul i del gospel, Make It To Me gairebé funciona com un respir abans de continuar aprofundint en les emocions que han donat forma a aquest àlbum. A més, va ser escrita conjuntament amb el reconegut cantautor nord-americà John Legend, una col·laboració que es percep tant en l'estil de la composició com en l'esperit optimista que desprèn la cançó.

0: al Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
1: Dimarts a les 10 de la nit i redifusió diumenge a les 3 de la tarda.
2: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
3: Vols seguir tota l'actualitat i estar al dia del que passa a Mollet? Ràdio Mollet ha creat un canal de WhatsApp per poder tenir al teu dispositiu la informació de Mollet d'una manera més còmoda, fàcil i accessible. Un canal a través del qual es difondrà l'Infopodcast, un podcast diari de 3 minuts de durada en el qual es recullen les notícies més destacades de la jornada. Trobaràs l'enllaç al nostre web radiomollet.com. Segueix el canal de WhatsApp de Ràdio Mollet, sempre amb tu.

0: parlarem dels productes que teniu de proximitat, els que teniu de temporada, i d'aquests productes que farem.
1: Hi ha moltes formes de desejar un castell. El que passa que al final, el procés final de portar un castell a una nova plaça són aquestes dues setmanes que encaixa tot.
2: I l'abuelo de la càmera. Entenc que l'abuelo de la càmera és, bueno, és el teu avi, en la qual cosa devia ser un curt documental. I la Gavi, sí, què era exactament?
3: Sí, també és un curt documental. Tots dos. De fet, primer va venir l'avi de la càmera i després va ser la Gavi, que justament és curiós perquè la Gavi es va filmar a Cinco Pinos, que és el municipi germanat de Mollet.
4: No has pogut escoltar algun programa? Recupera'l al podcast radiomollet.com, els programes de Ràdio Mollet, quan tu vulguis i allà on vulguis.

sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet. Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.

Seguim avançant en aquest recorregut per In the Lonely Hour, el disc que va convertir Sam Smith en una de les grans revelacions del pop britànic i que més d'una dècada després de la seva publicació continua emocionant per tota la sinceritat amb què parla de l'amor, el desamor i la vulnerabilitat. Amb aquest primer treball, el nostre cantant va demostrar que no calen grans artificis per connectar amb el públic, només una veu extraordinària i unes lletres honestes que poden ser més que suficients. Recordem que Sam Smith va néixer a Londres i va créixer escoltant grans figures del soul i del gospel com Whitney Houston, Aretha Franklin o Stevie Wonder, influències que es fan bastant evidents al llarg de tot el disc. Però també va saber adaptar aquest llegat al pop contemporani, construint un estil molt personal que el va diferenciar ràpidament d'altres artistes de la seva generació. Abans d'esclatar definitivament i fer-se el seu propi camí en solitari, ja havia deixat empremta amb col·laboracions com Lats, amb Disclosure o La La La, al costat de Naughty Boy, dues cançons que el van donar a conèixer internacionalment i que van fer que l'expectació pel seu primer àlbum fos enorme. Fins ara hem escoltat Money on My Mind, tota una declaració d'intencions, Stay With Me, el gran himne que el va catapultar a la fama, la Kate Ken, amb una energia molt més marcada, I'm Not The Only One, una de les balades més colpidores del disc, i també la delicada versió acústica de Latch, que ens ha recordat els seus inicis. I ara continuem amb una cançó que, tot i que només forma part de l'edició de luxe d'In The Lonely Hour, és imprescindible per entendre els orígens de la seva carrera. Parlem de La La La, el gran èxit de Naughty Boy amb la veu de Sam Smith, una col·laboració que va sonar arreu del món i que va convertir aquell jove cantant londinenc en un nom a seguir molt abans de publicar el seu primer disc.

Això era La La La, una de les cançons que van marcar un abans i un després en la carrera del nostre cantant del Regne Unit. Tot va començar quan el productor britànic, en Naughty Boy, buscava una veu amb personalitat per donar vida a aquest tema. Smith, que encara era pràcticament un desconegut, va gravar la maqueta i el resultat va convèncer a tothom. La cançó es va publicar l'any 2013 i es va convertir en un èxit immediat, arribant al número 1 de les llistes britàniques i obrint-li les portes del mercat internacional. A partir d'aquell moment, la crítica musical va començar a fixar-se en aquell jove cantant de només 21 anys. Molts mitjans destacaven la seva capacitat per transmetre emocions amb una naturalitat poc habitual i el comparaven amb grans veus del soul modern. També es parlava molt de la seva versatilitat, capaç de moure's amb la mateixa comoditat entre la música electrònica, el pop i les grans balades sense grans dificultats. Aquell èxit inesperat va generar una gran expectació pel seu primer disc, una expectació que Sam Smith no només va saber gestionar, sinó que va superar amb escreix quan va publicar l'àlbum que estem escoltant. Però deixem de parlar i continuem descobrint aquest àlbum amb una de les seves cançons més delicades i personals, que és Leave Your Lover.

Acabem de sentir Leave Your Lover. Aquí en Sam ens ve a parlar del desig impossible que una persona deixi la seva parella per començar una relació amb ell. És una història marcada per l'espera, la frustració i la impotència de sentir que l'amor no depèn només del que un sent, sinó també de les decisions de l'altra persona. Amb una instrumentació molt senzilla, gairebé despullada, la veu torna a ocupar el centre de tot. És una interpretació continguda que deixa que siguin la lletra i l'emoció les que portin el pes de la cançó. I, de fet, aquest tipus de composicions s'han convertit en una de les senyes d'identitat de Sam Smith. Tot i que en els seus discos posteriors ha experimentat amb sons més electrònics, el dance pop i fins i tot influències de la música disco, mai no ha abandonat les grans balades emocionals que el van portar a on és ara. Àlbums com The Thrill of It All, Love Goes o Gloria continuen parlant de les relacions, del desamor, de la identitat i de l'acceptació personal, demostrant que la vulnerabilitat i l'honestedat continuen sent el fil conductor de la seva música. Continuem fent play ara amb una altra peça molt personal del disc i que porta per títol I've Told You Now.

Acabem de sentir I've Told You Now, una de les cançons més íntimes i sinceres de In the Lonely Hour. Aquí Sam Smith mostra una de les seves grans virtuts com a compositor i és la de convertir una situació molt personal en una emoció que qualsevol persona pot entendre. La cançó parla d'aquell moment en què finalment t'atreveixes a dir el que sents, però potser ja és massa tard o la situació no pot canviar. Després de l'èxit espectacular d'aquest primer disc, la vida de Sam Smith va canviar completament. Va passar de ser un artista emergent a guanyar 4 premis Grammy, convertint-se en una estrella mundial i fins i tot a guanyar un Oscar per Writings on the Wall, el tema principal de la pel·lícula de James Bond, Spectre. Però arribat a l'amunt també va tenir la seva part complicada. Després de la gira i de l'enorme pressió que va suposar l'èxit de In the Lonely Hour, Sam Smith va explicar que va passar per una etapa personal difícil, marcada per una ruptura sentimental i per una sensació de desconnexió amb ell mateix. Ell mateix, de fet, va reconèixer que durant aquell període no estava cuidant ni la seva salut física ni emocional, una etapa que acabaria influint en la creació del seu segon disc, The Thrill of It All, publicat el 2017. Si In the Lonely Hour era el disc d'una persona que buscava desesperadament ser estimada, la seva música posterior mostra un artista que ha anat trobant la seva pròpia veu. Continuem avançant dins d'aquest univers emocional amb una cançó que parla precisament de la necessitat de trobar suport quan tot sembla més difícil, i és Life Support.

acabem d'escoltar Life Support. Aquí en Sam utilitza la metàfora de necessitar algú com si fos un suport vital, com aquella persona que et dona força quan emocionalment estàs al límit. Amb una producció molt senzilla, la veu torna a ser el gran protagonista i ens recorda per què Sam Smith va connectar tan ràpidament amb tants oients. Però continuem amb una de les grans balades del disc i una de les interpretacions vocals més potents de la seva carrera. El tema porta per títol Lay Me Down. Yeah.

Sens dubte, Lay Me Down és una de les interpretacions vocals més impressionants d'aquest disc i una cançó que resumeix perfectament el talent de Sam Smith com a intèrpret. I ara sí, arribem a l'última parada d'aquest viatge per In The Lonely Hour. Per tancar el programa, escoltarem Not In That Way, una cançó que representa gairebé l'essència de tot el disc. L'amor no correspost i aquella sensació tan dolorosa d'estimar algú que no et pot estimar de la mateixa manera. Not In That Way funciona com un bon resum del que ha estat tot això. Un disc basat en experiències personals, en emocions molt concretes i en la capacitat del nostre cantant britànic per transformar-les en cançons amb les quals molta gent s'ha sentit identificada. Nosaltres ens tornem a retrobar amb més àlbums i més històries en el pròxim repàs. Que vagi bé!

0: parlarem dels productes que teniu de proximitat, els que teniu de temporada, i d'aquests productes que farem.
1: Hi ha moltes formes de sejar un castell. El que passa que al final, el procés final de portar un castell a una nova plaça són aquestes dues setmanes que encaixa tot.
2: I l'abuelo de la càmera. Entenc que l'abuelo de la càmera és, bueno, és el teu avi, en la qual cosa devia ser un curt documental. I la Gavi, sí, què era exactament?
3: Sí, també és un curt documental. Tots dos. De fet, primer va venir l'avi de la càmera i després va ser la Gavi, que justament és curiós perquè la Gavi es va filmar a Cinco Pinos, que és el municipi germanat de Mollet.
4: No has pogut escoltar algun programa? Recupera'l al podcast radiomollet.com, als programes de Ràdio Mollet, quan tu vulguis i allà on vulguis.
5: Tastets de llengua. Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de fraseologia relacionada amb la paraula fregar. Parlem de fregar quan dues superfícies en contacte es mouen de manera que uns mateixos punts de l'una es posen successivament en contacte amb punts diferents de l'altre. Així diem, el carro ha passat tan acostat que la roda ha fregat amb la paret. També sotmetre alguna cosa a l'acció d'una altra que es fa moure sobre la seva superfície amb pressió i fricció. Fregar una tuella amb terra d'escudelles, frega't les mans amb aquest drap, fregar-se el front amb una mà, per exemple, o fregar la fusta amb paper de vidre. Fregar refereix igualment a un element mòbil, com ara una porta, una finestra o un calaix, quan no funciona prou bé perquè toca d'un lloc a l'altre. Fregar és també tocant, passant la superfície d'alguna cosa. L'avió ha passat gairebé a fregar la teulada. Si pensem en la neteja, fregar és netejar el paviment, un enrajolat, etc. Fregar-lo amb un drap, un fregall, etc. mullats. Avui no heu fregat el menjador. O també diem fregar quan ens referim a rentar els plats. Cada dia em toca a mi de fregar els plats. Fregar pels morros és retreure, reprotxar. No para de fregar-li pels morros que li convé canviar de casa. Fregar-se les mans, en canvi, és fregar-se-les l'una amb l'altra en senyal de satisfacció, per escarfar-se-les, etc. Amb la perspectiva d'aquells guanys, ja es fregava les mans. Vigileu sempre, però, que no us enviïn a fregar, usat en forma imperativa per engegar algú de mala manera. Si no t'agrada, vés-te'n a fregar. Aquesta informació l'hem extreta del Diccionari de la Llengua Catalana de l'Institut d'Estudis Catalans i del Diccionari de Sinònims de Maria Teresa Espinal. Per a més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Cal Lladó, carrer del Comte d'Urgell 26, telèfon 93 570 1992.

ràdio, la teva ràdio, Ràdio Mollet. Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.

Gabón, Aroi, boas noites, buenas noches, bona nit i benvinguts a Jazz Women and Jazz Men del Camps de Cotó. I com sempre, en primer lloc, lo essencial, lo bàsic, lo de sempre, lo de tota la setmana, siguin de temporada normal o siguin d'estiu, com aquest cas, el nostre record, en primer lloc, pel nostre estimat Juan Claudio, pel nostre papi espiritual, allà on siguis, Cifu, va per tu. I, com deies tu, benvinguts a aquest programa de jazz per tu, que t'agrada el jazz. Doncs vinga, això que estàs escoltant ho fem amb tot l'afecte i amb tot el nostre humor des d'aquí, des dels estudis AFB de Montcada i Reixac. I estem sota aquests programes especials d'estiu. Ja ho sabeu, aquests programes on un servidor no apareixerà i on us deixo aquesta selecció, imagineu-vos una playlist feta per un servidor, doncs perquè s'emeti per aquest grup d'emissores locals que totes les setmanes ens donen el suport. Des d'aquí agrair-los a totes elles, aquestes emissores locals, doncs, que facin aquesta aposta pel jazz i que facin aquesta aposta pel Camps de Cotó. Doncs ja sabeu, programa amb molta música, sense res de paraula, el format habitual, torna al setembre i estem dintre d'aquests camps d'estiu. O sigui, música sense parada, tant en tant, algun record amb aquestes separadors típics del Camps de Cotó i res més. Em queda, això sí, desitjar-vos que passeu un bon estiu, que no us engreixeu massa, que feu sobretot, ja sabeu el que sempre us dic, i sobretot que feu moltíssim l'amor i gens la guerra per la meva part. Bye bye, això sí, fins la setmana vinent, i el programa habitual torna al setembre. Bon estiu i també, com no, bona setmana i bon jazz. Bye bye.

0: Per mi el jazz és complicitat, harmonia i tranquil·litat.
1: Per mi el jazz és un art musical que va de dins cap en fora.
2: Escoltar jazz és escoltar el millor so instrumental.
3: Camps de cotó. Com va?

0: Doncs mira, Andreu, jo no suporto el llaç. Em posa dels nervis. Així que el llaç patí.
1: Doncs a mi no m'agradava el jazz fins que el vaig escoltar.
2: Hola, Andreu. Per mi el jazz és un grapat de 5 copes que toco quan no me'n recordo de la partitura.
3: Camps de cotó. Com m'agrada.

0: El jazz és aire sibilant per entremig de sons més profuns.
1: Això és jazz? I jo buscant el swing, a veure si el trobo.
2: Per mi el jazz és un descontrol controlat que s'ha de viure en viu i en directe.
3: Camps de cotó, com m'agrada.

Gaudeix i descobreix The Changes, un dels segells discogràfics independents més reconeguts i rellevants de casa nostra. Un col·lectiu de creació musical que dona veu a tota una generació de músics emergents i remarcables dels nostres dies. Trobaràs totes les seves propostes tant en format d'àlbum digital per descarregar o disc compacte a thechangesmusic.com.

0: Doncs mira, Andreu, jo no suporto el llaç. Em posa dels nervis. Així que el llaç, patir.
1: Doncs a mi no m'agradava el jazz fins que el vaig escoltar.
2: Hola, Andreu. Per mi el jazz és un grapat de 5 copes que toco quan no me'n recordo de la partitura.
3: Camps de cotó. Com m'agrada.

Reixón Records, els nous talents d'arreu, els músics de casa nostra, les reedicions més acurades, tot amb el prestigi d'un dels segells més importants de tota Europa. Reixón Records. Descobreix un món de jazz d'ahir, d'avui i de sempre.

0: Camps de cotó, com m'agrada.
1: Per mi el jazz és complicitat, harmonia i tranquil·litat.
2: Per mi el jazz és un art musical que va de dins cap enfora.
3: Escoltar jazz és escoltar el millor so instrumental.
4: Cocodril Club.
5: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Mollet els dilluns al vespre de 9 a 11 i els diumenges a la tarda de 5 a 7. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dilluns de 21 a 23 hores, diumenges de 17 a 19, a Ràdio Mollet 96.3 FM.
4: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: l'eixida. Mirant endins per anar enfora.
1: Un programa de Ràdio El Despertador per a Ràdio Mollet. Dimecres a les 6 de la tarda i diumenge a les 11 del matí.
2: Fogots, un programa que pretén informar i donar visibilitat a les dones de més de 50 anys d'una forma amena. Escolta'l cada diumenge a les 4 de la tarda.

0: Fem Salut, un programa fet amb la col·laboració dels professionals de l'Hospital de Mollet i de l'Institut Català de la Salut. Fem Salut els dijous a 12:45 del migdia, repetició diumenge a la mateixa hora. Fem Salut.
1: Aquell any. El programa on fem un repàs als èxits i números 1 dels darrers 40 anys. La música que t'ha marcat. Aquells èxits que vas escoltar a aquell any. Dimarts a les 5 de la tarda i redifusió diumenge a les 9 del matí. El 96.3 de la FM. Ràdio Mollet. Aquell any.

0: Poesía y cante, cultura y sentimiento, todo esto es Ventana al Sur y su sentir flamenco. El flamenco se viste de gala con ese acento andaluz cuando Jero García nos abre esa Ventana al Sur.
1: Dilluns a 4:45 de la tarda i en redifusió dissabte a 4:45 de la tarda a Ràdio Mollet.
2: Això va en sèrie, una tertúlia radiofònica on analitzem i repassem algunes de les sèries de televisió de més èxit. Un programa que farà les delícies de tots els amants de la televisió i de la ficció televisiva. Dissabte a 3:00 de la tarda i repetició diumenge a 10:00 del matí.

0: Les portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
1: El 27 de juliol de 1276, un home de 68 anys moria a Alzira, malalt i esgotat. De camí cap al sud per sufocar una revolta als territoris que havia passat la vida conquerint. Es deia Jaume, i la història el recordava com el conqueridor. Però avui som aquí, davant d'una reproducció de la seva tenda reial, per parlar d'una altra versió d'aquest rei. La versió que la memòria col·lectiva ha acabat d'enterrar sota capes de llegenda. Perquè Jaume I va ser, sí, el rei que va duplicar el territori de la Corona d'Aragó, que va conquerir Mallorca i València, que va dictar les primeres grans lleis en català. Però també va ser un nen que va créixer orfe i captiu, sense regne ni família. Un jove rei que va fracassar en el seu primer setge. Un home que va ser excomunicat, com a mínim, un cop. Que va tenir una vida amorosa, que se'ns diu que va ser escandalosa. Un rei que va conquerir Múrcia i la va regalar, que va intentar anar a Terra Santa i va tornar enrere en trobar la primera tempesta. Que va veure com els seus propis fills l'empenyien cap a la perdició i que va repartir el seu regne d'una manera que condemnava els seus hereus a dècades de conflicte. Benvinguts a la cara B del conqueridor. Benvinguts a les portes de Troia.

0: Benvingudes i benvinguts una setmana més a les Portes de Troia, el programa de ràdio d'història de Ràdio Castellar, de la xarxa, des del Museu d'Història de Catalunya, amb més de 70 persones de públic. Un fort aplaudiment. Per parlar ni més ni menys que de la figura de Jaume el Conqueridor, però a més d'un programa que hem titulat, ja ho desvetllem, Els fracassos de Jaume el Conqueridor. I ho fem, òbviament, amb el nostre equip al complet, l'Albert Abril, l'Alberto Reche, benvinguts.
1: Què tal, Sergio?
2: Bones.
0: De què expliquem a tot el públic que avui ens acompanya al Museu d'Història de Catalunya, una fresqueta tarda de juny del 2026 aquí a Barcelona? De què va el programa d'avui?
2: Bueno, quan pensàvem en fer un programa sobre Jaume I, vam decidir que potser ja havíem escoltat moltes vegades lo guai que és Jaume I, no? Estem en aquesta tenda, de la tenda reial de la conquesta de Mallorca. És un personatge, no?, que quan es va fer el favorit a TV3 va ser el personatge favorit de tots els catalans, i vam pensar que per què no parlàvem potser no tant de les seves victòries, no tant de les seves conquestes, sinó com en el fons som qui som i fem el programa que fem, parlar dels fracassos de Jaume I en comptes de les victòries de Jaume I, perquè en el fons no hi ha més català que fracassar. I per tant dignifiquem el personatge, no?, rebaixant-li una mica els fums i resituant-lo en el lloc on ens agrada, que és en la gent
1: normal.
2: Ara li mediocre, però normal.
1: Ah, bueno, normal,
2: potser,
1: no?
2: També és una bona manera de dir-ho.
0: Molt bé, tenim amb nosaltres uns punts de llibre, oi? I que a més escanejant aquest punt de llibre, que és el que podem trobar, Albert, una informació molt interessant, que avui tenim molta gent.
1: Tenim molta gent i podem aprofitar. Aquests punts de llibre els vam repartir al programa 500, els estem tornant a repartir perquè creiem que són xulos, ens acompanyen als directes, etc. Són una mica ja marca de la casa en aquest sentit. I si escanegeu el QR darrere, anireu a un arbre d'enllaços, que és una pàgina web simplificada, i allà trobareu tots els enllaços relacionats amb el nostre programa. I si voleu aprofitar i ens estimeu molt i sou superfans del programa, ens podeu donar suport, no?, amb els primers links que hi ha, que són els links per fer-vos mecenes, que nosaltres fem això des de la humilitat, des d'una ràdio local, però un cop de mà sempre ens ajuda per ser feliços i menjar molts anissos.
0: I abans de començar, ja per avançat, agrair als tècnics tant del Museu com de Ràdio Castellar, perquè muntar tot això no és fàcil, que soni, que s'escolti prou bé. I també ens han demanat, si podeu fer-nos el favor, de posar el telèfon en modo avió, perquè és necessari, per hi ha interferències, no? Sembla ser. Molt bé, doncs comencem.
3: Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @portesdetroia.
4: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.

0: no posarem més segons aquesta cançó perquè no volem que soni en les vostres caps tot el cap de setmana, que és el que passa amb el Benixat, però m'està dient l'Alberto Reche que, per contra, jo no sabia que havia ficat les músiques. Ha sigut l'Albert Abril?
1: No.
0: T'ha fotut la merda.
1: Jo només he posat l'última. L'última és la meva.
2: Baby Shark, com sempre que parlem d'un personatge, comencem parlant de l'infància, no? Si haguéssim de dir quin animal seria Jaume primer, seria un tauró, no? Un conqueridor important, victoriós. A tots els que hem patit la cançó de Baby Shark, doncs tenim un altre concepte dels taurons. Un personatge potser que no estimem tant com la resta de la gent. I per tant, en aquesta resituació del personatge en la seva justa normalitat, començar per Baby Shark era una bona proposta, o si més no, l'única que se'ns va córrer ahir quan posem les músiques.
0: Doncs amb Baby Shark, la primera pregunta per tant és obligada. Estem en un espai concret del Museu d'Història de Catalunya, davant darrere nostra tenim la tenda de Jaume I, per tant, que és el que hem de saber d'on estem fent avui el programa, justament dins tota l'exposició permanent del museu.
1: És un dels espais, o sigui, nosaltres vam venir aquí, ens va contactar l'Eudald, que ja ho hem mencionat abans, que moltíssimes gràcies per venir-nos a buscar i per proposar-nos aquesta iniciativa, perquè és un privilegi fer aquest programa aquí. Doncs és un espai que ens va semblar superxulo, hi havia altres candidats, però aquest va acabar sent el definitiu, i és que, ho hem avançat abans, no? Però és una reproducció de la tenda reial de Jaume I durant la conquesta de Mallorca, que, com bé sabeu, es basa en unes pintures murals, no, que ara en parlarem molt breument, però aquí dins tenim també una reproducció d'aquestes pintures murals, i bàsicament és això, no? Són aquestes pintures murals que representen tota la conquesta de Mallorca de Jaume I.
0: I aquestes pintures són fiables?
2: A veure, tot lo fiable que pot ser una foto pictòrica, però de fet ho són bastant, en tant que segueixen i il·lustren els fets narrats a dues de les quatre grans cròniques catalanes, no? Tant en plasmen visualment passatges del llibre dels fets i de la crònica de Desclot. I de fet són unes pintures que estan fetes, ja veurem, molt, molt, molt a prop dels fets que narren. I per tant, no? És d'aquelles felices ocasions on tenim unes reproduccions pictòriques d'un text escrit que representen una realitat tal com la van narrar els seus protagonistes.
0: I Alberto, quan hem de datar aquestes pintures? On podem trobar-les?
2: Doncs, a veure, són dues preguntes. Les podem datar de finals del segle XIII, són pràcticament contemporànies a la narració que fa dels fets la crònica de Bernat Desclot, i per això finals de la dècada de 1980, principis de la dècada de 1290, són pintures que, a veure, des del punt de vista personal són antigues, però des del punt de vista museogràfic són molt noves, perquè van ser recuperades l'any 1961 del Palau Aguilar al carrer Montcada, quan va passar titularitat pública, es van fer obres i va reaparèixer aquests frescos. El Palau Aguilar és un dels palaus típics del carrer Montcada, va passar per moltes mans des de mitjans del segle XIII, mitjans del segle XIV, a principis del segle XV. El coneixem com Palau Aguilar, perquè un dels seus propietaris més insignes va ser Berenguer d'Aguilar, i actualment les podeu veure al MNAC, on també podeu veure les pintures de Sixena per ara.
0: Tu ja ho has dit, Alberto, per començar, que no hi ha res més català que fracassar. Té un punt irònic.
1: Serà el titular del programa.
0: Té un punt irònic que ens trobem davant d'una imatge triomfal de Jaume I, però avui nosaltres parlarem dels seus fracassos.
2: Bueno, aquesta és la idea, no? El que dèiem abans. La imatge oficial de Jaume I és la de gran conqueridor. Ja sabeu que a l'edat mitjana, bueno, aquests malnoms són posteriors, però quan a l'edat mitjana o quan històricament algun personatge important li diem el conqueridor, vol dir que és un personatge potent, que ha fet coses, no? El gran, el conqueridor, el magne, el fort. Ja ho he explicat algunes vegades, a l'altre cantó de la balança està els que diem el savi, el prudent, no? I després estan els reis carolingis, que directament insultaven, no? El calb, el gros, el tartamut. Però bueno, en qualsevol cas, és el rei que duplica el territori del Corona d'Aragó, és el legislador, no? que durant el seu regnat compila reis importants, que redacta una crònica molt important del seu regnat, que inicia l'expansió marítima de la corona, que permet l'aparició dels governs municipals, de la introducció del dret romà, però darrere d'aquesta façana hi ha també un home que de ben petit és criat a casa dels seus enemics, que perd el pare amb 5 anys, que fracassa en el seu primer setge, que és excomunicat en que no aconsegueix anar a Terra Santa, que intenta muntar una croada i no li surt bé, que mor sufocant una de les nombroses revoltes que va tenir als seus territoris, que es va enemistar amb els seus fills, que va liar una enorme en el seu testament, no? En com repartia els seus territoris, com repartia la seva herència. I per tot això és un personatge controvertit, que això que es diu sempre dels grans personatges, que tenen llums i ombres, no? Doncs avui parlarem de les ombres, perquè de les llums ja es parla molt. I avui venim a parlar d'aquest Jaume I, que és el nostre Jaume I. No sé si sempre li direm el conqueridor, però li direm Jaume.
0: Molt bé, doncs ens acompanyareu durant els pròxims minuts a recórrer els seus fracassos. I nosaltres intentarem fer-ho seguint un ordre cronològic i, per tant, comencem parlant de la seva infància i joventut. Alberto, quin serà el seu punt de partida vital?
2: Bueno, Jaume I neix a la matinada entre l'1 i el 2 de febrer de 1208, a la ciutat de Montpellier, un senyoriu que pertanyia a la seva mare, Maria de Montpellier. De fet, entre la mare i el pare, el primer fracàs era el fracàs de Jaume I, és el matrimoni dels seus pares, perquè de fet no s'avenien gaire. Però el catòlic detestava la seva mare, de fet va haver-hi molts problemes perquè acabessin al llit, això ja potser en el postprograma ho comentem una mica més, però la pròpia concepció de Jaume I, ja veureu quan la comentem, que no té desperdici, que és un fracàs en si mateixa, no? Avui, deia el Julià, no?, que els historiadors parlen de les històries, són persones parlant de persones. De fet, els historiadors són la premsa rosa d'abans del segle XX. No? Si algú parla de la vida matrimonial o sexual de gent viva, és periodista del cor i va amb Ana Rosa Quintana. Si parla de la vida sexual de gent morta, ve a fer un programa al Museu d'Història de Catalunya. Bueno. Si heu de triar, ja sabeu en quin cantó em trobeu. La concepció de Jaume I no serà, però, l'únic detall interessant dels seus primers anys de vida, no? De fet, en el context de la croada occitana, l'infant Jaume, encara que de vegades les fonts encara li diuen Pere o Pere Jaume, no? Encara no, ja veurem també perquè se li diu Jaume, s'acaba triant aquest nom. Doncs en aquest context de la croada occitana, aquest jove nen d'un parell d'anys acaba tenint un protagonisme inesperat.
0: Clar, quin serà aquest protagonisme? Perquè què pot fer un nadó enmig d'una croada?
2: No deixar-te dormir,
0: moltes coses.
2: Pot fer moltes coses, però poques coses significatives. Potser l'única cosa significativa que pot fer un nadó de 2 anys en una guerra és convertir-se en moneda de canvi, convertir-se en hostatge. I, de fet, el seu pare, Pere el Catòlic, en un intent de solucionar els problemes que tenia amb Simó de Montfort és el líder de la croada albigesa, doncs mira de pactar un matrimoni entre el seu nen d'any i poc amb Amícia, que és la filla de Simó de Montfort. I no només això, no només pacta un matrimoni, sinó que diu, mira, per portar-me bé amb el meu enemic, perquè aquest matrimoni, per assegurar que compliré aquest matrimoni, el que faig és una cosa que ara no es pot fer, o, bueno, es pot fer, però queda malament. O sigui, la gent que utilitza el permís de paternitat per a preparar curses en bici de muntanya, doncs és el tipus de gent que fa això, que és a paraules un matrimoni del teu fill de 2 anys i dius, i ja que estàs, te l'emportes i es cria amb tu per assegurar que es casarà amb la teva filla, me'l cries tu i em deixes tranquil. Llavors, Pere el Catòlic entrega el seu fill mentre espera que es pugui realitzar aquell matrimoni, tot just un nadó de 2 anys i 11 mesos, o com ens agrada dir als pares, 35 setmanes. Ja sabeu que parlem en setmanes. Passa a quedar-se i a criar-se amb l'enemic del seu pare i us podeu imaginar que Montfort no tenia cap intenció de materialitzar aquest matrimoni ni de molt menys aturar les conquestes i a sobre se li havia servit en safata de plata l'hereu del seu enemic.
0: I la cosa millorarà?
2: Doncs no, perquè si no, no parlaríem dels fracassos d'aquesta gent. Recordeu que Pere el Catòlic mor a la batalla de Muret, el 1213, una altra gran fita de la història catalana, i la corona es queda a la vegada sense rei i sense hereu. No? I no només això, sinó que l'hereu s'està educant en mans de l'enemic que ha matat el pare. És una mena de Star Wars inicis del segle XIII. De fet, Maria de Montpellier, la mare, havia mort feia uns mesos i havia demanat, i havia mort a Itàlia, mentre intentava que el papa Innocenci III intercedís per recuperar el seu fill. De fet, en el seu testament demana, sisplau, no, que el papa sigui el protector del fill, que s'encarregui que torni a casa, bla, bla, bla. I de fet, ho aconsegueix. Innocenci III maniobra perquè Simó de Montfort retorni el fill, perquè aquest es criï en territori de la corona i que s'estableix una regència mentre Jaume I creix, que és el que fan els nens. Va tot bé? No, perquè aquest nen passa de mans d'un cavaller croat com Simó de Montfort a criar-se en mans de gent supersana mentalment com els cavallers templers de Montsou. Llavors, entre els 3 i els 6 anys es cria amb l'assassí del seu pare i entre els 6 i els 9 es cria el castell templari de Montsou, no? Educat com un jove cavalleret. Ja us podeu imaginar com anirà el tema.
0: Doncs explica'ns-ho, com afectarà aquesta criança tan particular al nostre petit Jaume.
2: Bé, bàsicament, m'hagués agradat tant que després que els grans mestres templers creessin un llibre de criança, que està en fot, no? El mètode del temple, no? De criança de nens. Si el nen plora, que faci 40 flexions, que munti a cavall, que... Bueno. Bàsicament, tot aquest embolic comportarà 2 trets del caràcter de Jaume I que seran molt significatius al llarg de la seva vida, que explicaran també bona part dels embolics on es fica i dels fracassos que perpetra. Per una banda, la seva fredor respecte a la política occitana, no? Que havia suposat la mort del seu pare, l'enemistat amb el papat, el fet que ell es criés en mans estranyes, i per l'altra, el fet d'haver estat educat dins d'aquest nou codi ètic, que és el de la cavalleria europea. I per tant, aquests 2 fets influiran molt en el caràcter del nostre estimat Jaume.
0: I aquesta fredor com es concreta amb respecte a l'Occitània?
2: Bé, bàsicament, el temps de la intervenció directa a Occitània ha acabat. Per educació, Jaume I veu inviable mantenir aquest conflicte armat contra el papat, contra els seus delegats, la intervenció directa a la política occitana, que havia estat una de les senyes d'identitat dels comtes de Barcelona des de feia 3 o 4 generacions, i fins i tot prohibirà als seus súbdits donar suport a la lluita de Ramon VII de Tolosa contra els francesos. Intentarà, això sí, algunes maniobres polítiques molt, molt tèbies, intentarà establir alguns enllaços matrimonials de nobles catalans amb nobles occitanes per atreure'ls cap a la corona, però que van servir de poc perquè, al final, les grans cases nobiliàries occitanes, Tolosa, Provença, i potser la de Bearn és l'excepció, que acaben amb els Montcada, acaben pivotant cap a l'òrbita francesa. No? Les grans cases occitanes, que per coses de la biologia, ja sabeu que quan un estat es regeix pel factor biològic, la biologia és molt puta. I tu pots tenir la teva idea de cop i volta tenir només fills o només filles, o que se't morin joves, o el que sigui. I justament en els anys després de Moret, les grans cases nobiliàries occitanes només tenen filles. I per tant el patrimoni occità s'ha de moure de mans. Jaume I intenta que aquestes filles es casin amb nobles catalans, no ho aconsegueix, i acaben totes casades amb nobles francesos. I això fa, no, és un clau més en aquest taüt de les aspiracions catalanes a Occitània.
0: Clar, i això acabarà recollit en el conegut com el Tractat de Corbeil.
2: Clar, bueno, aquesta fredor de Jaume I, aquesta renúncia a la política occitana, el que fa és arribar a aquesta fita històrica, no, aquesta, una de les altres jornades històriques de la història de Catalunya que no acaba gairebé, que és el Tractat de Corbeil, no? Que ja sabeu que en el fons és la història d'una crònica o la crònica d'una mort anunciada. Les aspiracions catalanes a Occitània acaben amb un acord amb la monarquia

0: Coneixes acabar la teva política occitana, com ja estàs fent, i jo et reconec una cosa que no ha existit, que ningú creu que existeixi mai, i surto guanyant per dues bandes. En qualsevol cas, el Tratat de Corbeil és el reconeixement legal de la fi del lligam jurídic amb el Regne de França, per una banda, i per altra banda, la fi de les aspiracions occitanes. Llavors, 11 de maig, no?
1: res a
0: celebrar, i també per culpa de Jaume I.
2: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
3: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: fàcil, eh? No, no te m'escapes, Musculman, però és que aquesta cançó és molt bona.
1: Pensant que és molt antiga.
0: I molt antiga, també.
2: Tu l'ubiques?
3: No. Ostres. L'ubico en la llunyania.
0: De les més de 70 persones que estem aquí, qui ha reconegut la sintonia de Musculman?
4: Home.
0: Hòstia, Albert.
3: Bueno, no, bueno, jo l'ubico en la llunyania.
0: Saps? A la llunyania?
3: Sí, però
0: com
3: ho fas, això? A la llunyania.
0: Com s'ubica? Et sona?
3: Et sona, et sona.
0: Volem Musculman i Jaume I.
4: Bueno, a veure, Jaume I el conqueridor, un tio fort, valent, a més es deia que feia potser 1,90 m, ja no entrarem en la seva descripció física,
3: no.
4: Però clar, pensant, no, en quins són els grans conqueridors, quins són els grans fibrats de la història catalana pre-crossfit.
0: Adrià Tirado, alguna cosa a dir?
4: És Musculman. Ara, en la dècada del 20 del segle XXI, potser hi ha altres referents de Musculman, però a la meva infància era Musculator.
0: Molt bé, doncs justament, com s'ha dit ja diverses vegades, és que des que hem començat el sobrenom del conqueridor de Jaume I, i per parlar ara justament del debut militar del nostre protagonista d'avui. Albert, anirà bé la cosa?
3: Com que estem parlant dels fracassos, òbviament no anirà bé. De fet, ens hem de situar el 1225, quan Jaume I té 17 anys, un jovenet, adolescent, no? Bueno, ara li diríem adolescent, en aquella època no existia aquesta idea, però adolescent, no? Què li passava, no, Jaume? Doncs es trobava, i és una cosa que es trobarà constantment durant tota la seva vida, que té una noblesa molt revoltosa. Vale? O sigui, els nobles tota l'estona estan intentant guanyar o conservar privilegis, el monarca està intentant concentrar poder, és una dinàmica que s'anirà repetint al llarg de tota la seva vida i li portarà moltíssims problemes. Doncs bé, 17 anys, la noblesa fa molt temps que s'està barallant, hi ha molts problemes bàsicament perquè la frontera fa molt temps que no es mou i per tant hi ha poques oportunitats de saqueig, poques oportunitats de botí, poca dinàmica de frontera, no? Aquesta dinàmica de frontera que havia quedat una miqueta abandonada, i ell diu, bueno, doncs per aturar les baralles aquestes internes, el millor que puc fer, i és una cosa que sabeu que es fa constantment al llarg de la història, és buscar un enemic exterior, no? Busquem un enemic, que és l'enemic comú, i diu, doncs atacarem Peníscola, no? Només cal veure el castell actual per saber que és un objectiu una miqueta mal triat per ser la teva primera campanya, sí? A la Peníscola sabeu que el castell està rodejat per aigua per tres costats i que només s'hi pot accedir per un petit isme de terra. Però bueno, ell diu, vinga, endavant, a veure com va la cosa.
0: I clar, això ja pinta un desastre total, però de quines magnituds?
3: No entrarem en detalls, però jo bàsicament tres aspectes. La meitat dels nobles que s'havien de presentar amb les seves tropes no arriben, o arriben tard, o arriben malament i mal organitzats.
4: Puta Renfe.
3: Els subministraments s'esgoten molt ràpidament i això també demostra que hi havia una manca de planificació logística bastant gran, i finalment es va trobar que diu, bueno, estic davant de les muralles i gairebé no tinc màquines de setge. Tenia molt poques màquines de setge i amb prou feina es va poder esgarrapar la muralla. Total, que dos mesos després Jaume I ha d'aixecar el setge, retirar-se, torna humiliat, sense botí, que és el que els havia promès a la seva noblesa, amb l'autoritat i l'orgull ferits, d'acord? Per tant, el seu primer setge no funciona. De fet, ell, al llibre dels fets, que

0: que és un document inèdit que anirà sortint al llarg del programa.
1: Ho expliquem això del que passarà al final o no? Perquè poder que la gent no marxi.
0: Explica.
2: Expliquem que passarà alguna cosa al final.
3: Sempre que gravem un programa en directe, hi ha un programa en directe que és el que s'està gravant
1: i que això sortirà al podcast.
3: Però això no vol dir que un cop s'apagui la gravació no ens quedem una estoneta més a fer una mica més el gamberro.
1: Seria aquesta la parella per dir que farem un concurs.
3: Podem anunciar el títol?
0: Sí.
3: Bueno, doncs seria un concurs aquest de Bartadeu Fals, típic que fem. Bueno, la idea és teva. Sí.
0: El concurs, com que ell escriu o dicta, o se suposa que dicta, el llibre dels fates, el concurs es dirà fates o fakes.
3: Vale? El llibre dels fates o el llibre dels fakes?
0: No.
3: Ja haureu d'endevinar si el que llegim és una... és un passatge del llibre dels fets, una anècdota o alguna que s'explica en aquest llibre, o ens ho hem inventat com rates.
1: I que aneu pensant qui vulgui participar, perquè això passarà quan acabem la gravació i sortejarem alguna.
3: I els que ens esteu escoltant a la ràdio i no heu vingut...
0: També podran participar a les xarxes, crec, eh? El sorteig no, però podran jugar al joc.
1: Bueno. Estàvem parlant del desastre a Peníscola, Albert.
0: Estàvem parlant del desastre a Peníscola i com ell ho transmet a través del llibre dels fets. Doncs ell, quan ho escriu, ho fa com una mena de rebequeria, no? Recordem, un jove de 17 anys incapaç de controlar la seva noblesa que es dedica a culpar tots els altres, no? I diu, no, és que per exemple Guillem de Montcada havia de venir i no va venir, i deixa anar frases com jo volia lluitar i els nobles em van trair.
3: Se fa un Donald Trump.
0: Sí?
3: Allò de que te culpa sempre.
0: Ah, sí, clar. Sí. Llavors ell d'aquí extreu una lliçó, que jo suposo que és una lliçó que jo crec que els templers li haurien d'haver ensenyat, que és que abans d'iniciar una campanya militar has de tenir abans la noblesa ben lligada, tenir una logística ben assegurada i sobretot un botí assegurat.
1: I Albert, Jaume I també té molta fama de ser un rei molt devot i molt pur, no? Què sabem de la seva vida personal?
0: El que deia l'Albert abans, anem a fer una mica de salseo de Jaume I. La vida privada de Jaume I és, o sigui, se'ns ha transmès molts cops com un autèntic escàndol. Veurem que realment no és tan escandalós, sinó el que podeu fer és escoltar els dos programes que vam dedicar a la història del matrimoni. Però la lia bastant, o sigui, la lia bastant, i a més li porta bastant de corcoll al papat. O sigui, imagineu-vos on arriben els seus escàndols matrimonials, amb amants, etc. Però si us sembla, fem una petita repassada de les seves relacions. Sí. A veure, primer de tot, Jaume I es casa amb Elionor de Castella, 1221-1229, que era la infanta de Castella. Jaume tenia 13 anys, ella tenia 21 anys. Ella és 8 anys més gran, és un matrimoni... jo us ho puc imaginar, totalment polític. Tenen un fill, que és Alfons, serà el primer hereu de Jaume I, no acabarà sent l'hereu definitiu, ja ho sabeu, però les fonts ens expliquen que Jaume I no la suporta, l'abandona molt ràpid, vale? Aconsegueix l'anul·lació matrimonial eclesiàstica, al·legant el que s'al·legava aquella època, quan no estaves content amb la teva dona, que era consanguinitat.
3: I això sense jugar a l'humano ni res. No?
0: Res. Llavors el matrimoni es dissol el 1229. 6 anys més tard arriba Violant d'Hongria, que és la dona famosa de Jaume I, és la filla del rei d'Hongria, és el seu gran matrimoni polític, és la dona que li donarà els fills, no?, que seran Pere i Jaume, que seran els successors de Jaume I. I a més és una persona, és un personatge que és molt interessant perquè influirà moltíssim en moltes decisions militars i polítiques que prendrà Jaume I durant tot el seu principat. Llavors també ens arriba un altre personatge que és potser menys conegut, que és Teresa Gil de Vidaura, que va tenir una relació curiosa amb Jaume I entre 1255 i 1265. Llavors, aquí és on hi ha una miqueta de salseo, i a més les fonts tampoc s'acaben de posar d'acord perquè no és una versió gaire oficial, vale? Però Teresa se suposa que era una noble navarresa. Sí, era una noble navarresa molt digna, que no volia ser... Això és el que se'ns transmet, eh? Que no volia ser només l'amant.
3: Les navarreses ho són molt, eh?
0: De què? De dignes?
3: De dignes.
0: No sé. Teresa no volia ser només l'amant, no? I què fa Jaume I per endur-se-la al llit? Doncs li signa un document privat, secret, prometent-li matrimoni. Ara que té firmat aquest document, ja podem anar al llit, no? Però clar, anys més tard, què passa? Doncs que Teresa contrau la lepra. Per tant, ja us podeu imaginar que la relació es cau a trossos. Vale? Perdó. És que ahir... Perdó. És que ahir ho estava escrivint i vaig dir, ho havia de dir, i a més ha vingut l'Ismael, que sé que li agraden aquestes bromes. Llavors ho havia de dir.
3: Anem per parts.
0: Anem per parts, això. Òbviament, Jaume I reacciona repudiant-la, l'abandona i li demana al papa de Roma que anul·li la promesa, aquesta promesa secreta, no, que li havia fet, dient que ella li havia estat infidel. Sí, aquí tenia una altra broma pensada.
1: Endavant, tio, no ho diguis.
0: Que és que tenia molta carn per repartir, però és que em sembla... Bueno, és igual, no passa res. En fi, el papa, òbviament, quan Jaume I li diu papa, sisplau, allibera'm d'aquesta promesa, s'hi nega en rodó i, a més, li retreu la seva crueltat cap a aquesta dona. Matrimonis, check.
2: Molt bé, doncs anem a fer check amb les amants.
0: Anem a fer check amb les amants. Durant i entre aquests matrimonis, la llista d'amants de Jaume I... és infinita, o sigui, n'hi ha moltíssimes. I les que tenim documentades. Elvira Sarroca, Blanca d'Antillón, Berenguera Ferrandís, fins i tot Sibila de Saga, que va ser amant seva quan ell ja tenia més de 60 anys. Una persona que allargava.
3: Però ho dius com si tenia 60 anys ja t'invalida per...
0: No t'invalida per res, però vull dir que ja estava casat amb Teresa Gil, no? Vull dir que en principi... Bueno, però clar, era... És igual, la tenia allà abandonada. Sabem, i un altre cop repeteixo, el que tenim documentat és que va arribar a tenir fins a 6 fills il·legítims. M'agradaria destacar de tot això dos moments que li portaran problemes amb l'Església i que penso que són bastant interessants, vale? Primer de tot, el 1246, que és... quan l'Albert II avançat que l'excomuniquen. Vale? El rei Jaume tenia un confessor, el seu bisbe de confiança, que era el bisbe de Girona, Berenguer de Castellbisbal. D'alguna manera, aquest confessor, que clar, quan Jaume feia coses que no estaven bé, doncs anava a aquest bisbe i li explicava és que he fet això, no? I d'alguna manera, aquest confessor, aquest bisbe, no, li transmet... o sigui, fa públics els secrets de Jaume. Llavors el rei, sec d'ira, es diu, s'explica que ordena que li tallin la llengua al bisbe, i evidentment li tallen la llengua al bisbe. Això arriba a les orelles del papat, i el papat, per castigar a Jaume, el que fa és excomunicar-lo. Per solucionar l'excomunió haurà de fer una sèrie de penitències, que no parlarem perquè no tenim temps. Per tant, ell acaba sent perdonat, però això ja tindrà una miqueta de... Bueno, veurem que la relació amb el papat no serà fàcil. Sí? Molt ràpidament, un altre escàndol, que és l'escàndol de Berenguer Alfonso. Ja de gran, no, Jaume I vivia obertament amb Berenguer Alfonso, com si fos la seva dona, tot i estar formalment lligat amb Teresa Gil, la nostra estimada persona amb lepra. Vale?
3: Persona leprificada.
0: Leprificada. Llavors, el papa Climent IV l'amenaça reiteradament amb una nova excomunió si no deixa aquella vida escandalosa, que és una vida escandalosa per un monarca cristià, i a més ell és conegut com un rei molt devot, etc. Bueno, també la imatge posterior. Però ell el que fa és mantenir-se al costat d'aquesta persona fins a l'hora de la seva mort.
1: Era molt terrible en l'Europa medieval una excomunió?
0: Sí, era bastant dolent. O sigui, era una arma política molt forta. A les portes de Troia n'hem parlat en moltíssims programes de què pot suposar una excomunió. Però, bàsicament, penseu que la corona d'Aragó ja arrossegava un petit historial d'excomunions. El seu pare i el seu avi ja havien tingut molts problemes amb Roma. Què vol dir ser excomunicat? En aquella època, ser excomunicat significava convertir-se en un pària. Et tancaven l'aixeta dels sagraments, no podies obtenir butlles papals... T'oblidaves totalment de poder dirigir o participar de manera molt oficial en croades, que d'això de César Alberto ens en parlarà una miqueta més. Teòricament, quan un rei és excomunicat, la noblesa també és alliberada dels seus vincles de fidelitat, per tant, en qualsevol moment un noble podia dir el meu rei no forma part de la cristiandat, no? L'han expulsat, per tant, jo no li he de...
3: Si està excomunicat, ha sortit del grup de WhatsApp.
0: Podria ser un paral·lelisme. Per tant, podria haver-hi aixecaments, guerres sense casos belli gaire pensats, en fi, que l'excomunió era una eina política que es feia servir molt i més en aquella època, i a Jaume I doncs, li va tocar. Va fer tota una sèrie de penitències, com ja he dit abans, penitències bastant humiliants, no, en aquest sentit, però al final se'n va acabar sortint.
1: A veure, parlem del conqueridor, de les conquestes de Mallorca i de València, però ja ens ho hem anat ensumant. No tots són victòries en la vida del nostre personatge. Podem parlar d'algun altre gran fracàs del conqueridor, Alberto?
3: Sí, clar, ja hem parlat, no, de la seva primera campanya fracassada. Un altre dels seus desastres més sonats el tenim de nou vinculat a un dels trets que comentàvem a l'inici, no? La seva educació cavalleresca, la seva educació amb els templers, perquè al cap i a la fi hi ha poques coses més cavalleresques o poques coses més templàries que enrolar-te en l'aventura a Terra Santa.
1: Però Jaume I va liderar una croada?
3: Ja li hagués agradat a ell. Ho va intentar. Potser és el primer sí i no del programa. Ell ho va intentar. Va organitzar una croada. De fet, fins i tot va arribar a armar les naus, preparar els croats i salpar dels ports de la corona. Estem a finals de la dècada de 1260 i Jaume venia de completar la conquesta del seu tercer regne musulmà de la península Ibèrica. Ens hem saltat Mallorca, ens hem saltat València. Després, si dona temps, parlarem de Múrcia, la conquesta de Múrcia, que també va ser de traca. I potser com a colofó de la seva obra, no, ja havia guanyat, no, havia conquerit tot el que podia conquerir contra els infidels a les seves terres i, per tant, possiblement, no, com a colofó de la seva vida, penseu que ja com s'apropava als 60 anys, que per l'Albert Abril és una edat ja en la que no pots tenir ni relacions.
0: Això no ho he dit en cap moment, ho negaré sempre.
3: Bueno, està gravat. Va reprendre potser una de les seves idees d'infantesa, no, mentre jugava a convertir-se en un templer, que era liderar una croada.
1: Però és una idea d'infantesa.
3: Clar, recordem que la seva educació amb els templers, no? I ara arribava el moment de posar-s'hi de veritat. I fins i tot aconseguir, fixeu-vos fins a quin punt va ser una mica flipat, la connivència d'Abaca, que és el segon khan de l'ilkhanat mongol de Pèrsia. Penseu que els mongols havien conquerit Bagdad no feia ni 10 anys, el 1258, i per tant, aquella vella idea del Preste Joan que t'agrada tant, no? Potser ja s'havia fet una mica realitat en el moment en què teníem un regne mongol, un ilkhanat mongol, a l'esquena, no, dels mamelucs, i per tant es podia comptar amb ells per liderar una croada. Doncs bé, el bo d'en Jaume escriu cartes als mongols dient-los què, ens anem de croada, ens aliem contra els mamelucs, i fins i tot va escriure també al rei d'Armènia per dir-li si s'apuntava a la festa. Vull dir, no és una proposta que a ell se li passa un dia pel cap, sinó que realment va desplegar tota una política internacional, no? El rei casat amb l'hereva dels Arpat, no? Fent contactes amb Armènia, no, amb els mongols, per liderar una gran croada.
1: Però tenia el suport del papat a tot això?
3: A veure, què ha de tenir? Ja us ha explicat l'Albert que just en aquest moment el pati amb el papat no estava gaire recollit. De fet, el papat, en saber que Jaume I vol anar de croada, i ell, Jaume I, li escriu dient-li pare, li deia sant pare, me'n vaig de croada, i el papa li respon: vencedor de tres reis, no? De Mallorca, el de València i el de Múrcia, vencedor de tres reis, vençut per una dona, no? Perquè estàs en tots els rius de mans i l'excomunió per no saber guardar les boles de drac. Si bé he sabut amb joia que us proposeu anar en auxili de la Terra Santa, bé, volem que sapigueu que el crucificat no accepta el servei d'aquell qui, masculant-se amb un contubern incestuós, el crucifica novament. Diu, de què vas tu a una croada mentre t'estàs enllitant amb amants, no? Pecant, i per tant faràs més mal que bé a la causa de la croada anant tu a molestar por ahí. Clar, es pot dir de maneres més subtils, però el missatge és molt clar.
1: Aleshores, tirarà pel dret, Jaume?
3: Doncs sí, tirarà pel dret, amb 61 anys, és a dir, 40 anys justos després d'iniciar la conquesta de Mallorca, no? Tenim com un paral·lelisme, el jove Jaume I amb 20 anyets salpant a conquerir Mallorca, i el ja no tan jove Jaume I de 61 anys salpant a conquerir Terra Santa, 40 anys després, com una mena d'Indiana Jones, Quan fan, és com la pel·li, saps, la pel·li que no has de fer quan, sí, per estirar el personatge, dius, vale, la primera va anar bé, Mallorca va anar bé,
2: deixa-ho aquí,
3: va, fem la segona, Jaume segon, el retorno, València, i ja dius, va, pues la tercera, a Terra Santa, no va bé. Ell s'embarca cap al Llevant, té l'oposició dels seus fills, que li diuen, però pare, vostè on va? Ara, amb 60 anys, ja. Què es creu, sin Connery? És un senyor gran, i passa el que ha de passar, no? Un senyor ja una mica perjudicat, que se sap en pecat, que havia estat educat en el temor al càstig diví, amb un papat obertament en contra per les seves actituds sexuals, uh-huh, i la primera de canvi, amb la primera excusa que li passa davant, que és que comencen a navegar, hi ha una tempesta i els vaixells, l'estol es disgrega, Jaume primer diu, això és un senyal diví, donem mitja volta, jo ja he fet l'intent, a mi això, saps quan dius, jo només necessito presentar-me a l'examen, fas una oposició, només necessito presentar-me a l'examen i només signant passo. Pues va fer això. Clar, la cara A d'aquesta història, d'aquest fracàs, el tenim potser en el reflex bo d'en Jaume I, que no és altre que Lluís IX de França, Sant Lluís, no? Que li guanya la partida, és el personatge que li guanya la partida a Occitània, no? Que l'obliga a signar el Tratat de Corbeil, a renunciar a les aspiracions occitanes, i que també li guanya la partida de les Croades, perquè justament uns mesos després el futur Sant Lluís protagonitzarà la seva pròpia croada, la que considerem la novena croada de Sant Lluís, i per tant, de nou, no, el rei de França havia triomfat allà on el rei d'Aragó havia fracassat. No es pot guanyar sempre, perquè ja sabeu que Sant Lluís mor a la croada. Llavors, bueno, mira, a vegades una cosa no treu, el que Déu et treu per una banda, t'ho dona per una altra.
2: Heu parlat de moltes coses fins ara, però m'ha quedat Múrcia pendent. Què va passar amb Múrcia? També va ser una aventura fracassada?
3: Doncs no, però és l'exemple, va ser un èxit. Però a vegades és l'exemple perfecte de que a vegades, quan triomfes, fracasses. Perquè no sempre guanyar és guanyar. Bàsicament perquè si ets un paio com Jaume el Conqueridor, Tot és possible. Així molt ràpid, perquè no entrarem tampoc a explicar-lo gaire. Resulta que la conquesta de València havia portat a xocar amb les expectatives de l'expansió del Regne de Castella, no? I a xocar amb els interessos dels monarques castellans. S'acaba arribant a una mena d'acord, una mena de repartiment, no? Sobre en què els dos reis es reparteixen les zones d'influència. Mira, tu pots conquerir fins aquí, jo conqueriré fins aquí, aquesta ciutat me la quedo jo, aquesta ciutat te la quedes tu, i no ens fem mal. I en aquest repartiment, Múrcia queia de la banda castellana. Bueno, reflexionem si van sortir guanyant o no. Fins aquí bé. No? Doncs no. Jaume I, com a bon cavaller cristià, com a bon home de la seva època, decideix donar un cop de mà al seu gendre, un altre personatge que també té tela, que és Alfons de Sé, el savi.
2: El savi.
3: No en parlarem, però sabeu que no hi ha Alfons IX de Castella, que passen d'Alfons VIII al Alfons X, que són tan cutres que salten un rei? Això ho sabeu? No? Sí, Antonio, no?
2: Vale. Està l'Antonio Contreras aquí.
3: Bueno, bàsicament, com tenen tant...
2: Està vigilant, eh?
3: Els castellans tenen tan complex que arriba un moment que hi ha Alfons VIII de Castella, es separa, Lleó de Castella, no? Hi ha Alfons IX de Lleó, i quan Alfons de Sé ha de ser Alfons IX de Castella, per no reconèixer que són menys, diuen, no, nosaltres som el de Sé. I llavors això fa la historiografia posterior, no? Però per com evitar aquesta idea de que Lleó va ser un regne independent, llavors quan Alfons desè ni era savi ni era desè, però bueno, això dona per un altre tema. Això quan fem el programa al Museu Arqueològic Nacional, allà amb... Sí. Bueno.
2: Molt bé.
3: I la... bueno, llavors, com Alfons de Sé és incapaç de sufocar les revoltes que s'estaven donant a Múrcia, Jaume I diu... Acho, ja t'ajudo jo.
2: I ell ho va aconseguir així com si res? O...
3: Sí, de fet, ell munta sense tenir res a veure amb el tema. Diu, no passa res, ja t'ajudo jo. Munta, organitza una expedició per conquerir i pacificar el regne de Múrcia. I la cosa és tan estrambòtica que, de fet, la noblesa aragonesa diu, jo no vaig. O sigui, no sé qui cony se'ns ha perdut a Múrcia, que no ens toca a nosaltres, que anem a conquerir allà. Total, que només l'acompanyen tropes catalanes. Això portarà que Jaume I faci aquell elogi tan bonic dient que els catalans són els millors dels seus súbdits, no? Que tots els regnes que té sota el seu domini, els catalans són els millors, no? Perquè són els que fins i tot en les expedicions absurdes van allà. No?
0: És que es fa estimar, en el fons.
3: Clar, bueno, és que els fracassats són la nostra gent.
0: Sí.
3: Tu dius, anem a fer una cosa, anem a fer estructures murcianes, anem allà. No? Anem a fer un... Bueno, són els únics que recolzen la iniciativa del rei i no només conquereixen i pacifiquen Múrcia, sinó que un cop que pacifiquen Múrcia acaben amb les revoltes sarraïnes, Alfons els diu, bueno, és que jo no puc, no tinc gent per repoblar Múrcia. Múrcia es perdrà. Jaume I diu, tranquil, ja te la repoblo jo. I repobla Múrcia amb catalans. Per això encara avui més del 50% del lèxic comú del lèxic d'ús comú murcià és d'arrel catalana. Hòstia! Sí, també vindrà després, perquè després també sí que els conquereix. Bueno, total, no només conquereix Múrcia, sinó repobla Múrcia, i després d'això el fracàs és que agafa i la retorna als castellans. Ja l'he conquerit, ja l'he repoblat, aquí teniu, com si tal cosa, no? Perquè ell era un bon cavaller que seguia la paraula donada, que mai pledejaria, no?, contra un altre rei cristià, i que, per tant, torna Múrcia als castellans.
0: I aquesta història acabarà aquí?
3: Bueno, no patiu. 30 anys després, Jaume II, que en això no va sortir gaire el seu pare, conquerirà Múrcia, ja, efectivament, li traurà Múrcia, part de Múrcia als castellans, i després uns quants lius que tampoc venen al cas, retindrà tota la part nord de Múrcia, que serà annexionada al Regne de València. No? Aquí, bueno, hi ha una petita restauració, però en aquesta llista de fracassos, fixeu-vos que bonic és Jaume el Conqueridor, que fins i tot quan fa les coses bé, les acaba sent un fracàs.
4: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
5: Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local.

0: recta final del Portes de Troia, avui des del Museu d'Història de Catalunya, amb aquest repàs dels fracassos de Jaume I, el Conqueridor, amb Succession, gran sèrie, que et falten 25 minuts per acabar de mirar-la.
1: Em falten 25 minuts des de fa un any i mig, sí, sí.
0: Bueno, doncs...
1: està allà esperant. Estava esperant el moment oportú.
0: Molt bé, Albert, les conquestes de Jaume I eren sòlides o tenien les seves crisis?
1: Òbviament tenien moltíssimes crisis, si no, no estaríem parlant d'elles. Depenent del territori, Jaume I, quan conquereix Mallorca, sabeu que Mallorca fa una autèntica escabetxina. A qui no persegueix, o sigui, sabeu que els sarraïns són perseguits, fets captius, esclavitzats, fugen, hi ha una repoblació brutal, sí, a tota la zona de Mallorca, però la Reina de València és una història totalment diferent. De fet, la conquesta de València és una conquesta molt basada en pactes locals, en què ell pacta bàsicament amb la població andalusina, els futurs mudèjars, no? Que els coneix, aquesta població musulmana que viu en territoris cristians. Ell pacta perquè ells continuïn treballant la terra, paguin impostos, paguin les rendes, una convivència molt basada en la submissió i un abús que veurem que anirà en creixent. I això provocarà una sèrie de revoltes, un total de 3, 1244, 1247 i 1276 ja a les acaballes de la vida de Jaume.
0: Val, doncs quan explotarà aquesta situació? Tots sabem que ens queden 4 minuts.
1: Tots sabem que ens queden 4 minuts, res. Al-Azraq, que era un líder mudèjar, va protagonitzar les primeres revoltes i a més és un personatge que és exiliat a Àfrica i al cap de 40 anys torna, 40 anys, 30 anys, torna i es torna a enfrontar a Jaume I. Al-Azraq al final mor, les revoltes continuen. Per tant, és una cosa que serà una constant al llarg de la seva vida. Un dels altres problemes que tindrà també serà la noblesa, vale? Com ja hem avançat al començament del programa, no tenim temps de desenvolupar-ho, però bàsicament el que hem d'entendre és que també hi haurà moltíssimes revoltes nobiliàries, de fet un total de més o menys 4-5, en les que ell acabarà també segrestat. I jo penso que per anar acabant ja, perquè no tindrem gaire temps de més, potser hauríem de parlar
0: dels testaments,
1: directament, eh?
0: Doncs vinga, testaments. Doncs,
1: o si no parlem ni dels seus fills, eh?
2: Bueno,
1: no, que vale, fills. Parlem dels testaments, som-hi.
0: Doncs,
1: què vols saber dels testaments?
0: Doncs, que m'expliqueu moltes coses.
1: A veure, Jaume I té 5 testaments en total, els va canviant a mesura que els esdeveniments polítics canvien, que la seva família canvia. De fet, nosaltres aquí hem portat, fa il·lusió ensenyar-ho, el de 1262, que és el definitiu.
2: Una rèplica, no patiu.
1: Òbviament, el podeu obrir vosaltres. Que venia amb un llibre, fa molt temps que vaig tenir, que em van regalar aquest llibre i venia amb el llibre, és xulíssim, de ser, si us voleu acostar a mirar-lo, doncs el mireu, vale? Però bàsicament el testament que ens interessa, que és el final, el de 1262, és el més controvertit, perquè és en el que Jaume I agafa totes les seves grans conquestes, no? I les divideix en dos, en els seus fills, en Violant d'Hongria, que són Pere i Jaume. A Pere li dona Aragó, Catalunya i València, i a Jaume li crea una mena de regne artificial, que és a Mallorca, incloent la Balears, Rosselló, Cerdanya i Montpellier. Llavors, aquesta és una decisió que trenca la unitat del que seria la unitat política, entre cometes, de la corona d'Aragó.
0: I per què no tot en un únic hereu? Què passa?
1: Clar, en la nostra mentalitat moderna, el que tindria més sentit, no, i el que faríem nosaltres jugant al Crusader Kings o qualsevol lloc d'aquests, és concentrar l'herència en un sol personatge per expandir la corona d'Aragó i ser un imperi fantàstic, no? Però què passa? Que aquesta és una mentalitat totalment d'estat modern, no? Ell al final el que està fent és administrar el seu patrimoni i diu, jo no vull que els meus fills siguin menys l'un que l'altre, per tant els dos seran reis, per tant jo el que faig és dividir els meus territoris perquè els dos tinguin una part de la seva herència. Va, és una cosa que es feia molt sovint, i aquesta idea de concentrar tot el patrimoni perquè un estat creixi, es faci fort, etc., no arribarà fins bastant més tard.
0: Doncs ja, últims segons de programa, però per anar acabant, com valoreu aquest llegat de Jaume I, vist des d'aquesta cara bé que m'ha mostrat avui, que hem fet avui el repàs? Canvia la imatge que teníem?
1: A veure, jo, canviar-la, jo crec que hem afegit uns quants matisos. Sí que objectivament és un personatge que multiplica per dos els territoris de la Corona d'Aragó, dicta lleis en català, dicta una crònica, no?, que és una obra històrica i literària, no ens oblidem, literària, brutal. I és un personatge que és espectacular, vull dir, ja l'hem repassat una miqueta, i recalcar una miqueta el valor del llibre dels fets, no? Que no és la crònica d'un rei perfecte, però si més no és una crònica que se suposa que explica ell mateix, llavors és ell mateix creant i explicant la seva pròpia història, òbviament amb molts silencis, amb moltes invencions, però bueno, si més no, 800 anys després estem parlant d'ell aquí.
2: Hi ha un tio que introdueix el dret romà a Catalunya, no em pot caure bé. Vull dir, a partir d'aquí, no? I que permet que existeixin els governs municipals i amb tot el que suposarà això després de l'IU, de la bona, de mitjana, tal com l'entenem. Però és una mica el que hem intentat fer avui, no? Resituar el personatge en la seva realitat. A vegades quan mitifiquem un personatge o quan en el segle XIX o el segle XX es mitifiquen personatges en clau nacional, no, en clau identitària, i personatges que són reals, és a dir, que tenen els seus encerts però també tenen els seus errors, de cop i volta, no, els mirem només des del punt de vista de la predestinació, d'allò que tenen, no, en tant en quant grans personatges del fil conductor de la nostra història, i ens oblidem, pues, que tots pequem d'algun error, d'algun fracàs, d'alguna situació que si escriguéssim el nostre llibre dels fets potser haguéssim callat. Això sí que ho té Jaume primer, que com a mínim no es calla res.
1: No, no.
2: Però que esperem que sortiu d'aquí, no?, d'aquesta tenda reial de la conquesta de Mallorca, estimant, mitificant menys Jaume primer, però estimant-vos una miqueta més el Jaume real, aquell petit jove confós, no?, i perdut a la vida, que no va saber què fer i va acabar amb una mà leprosa.
3: Moltes gràcies, Alberto Reche, moltes gràcies a Albert Abril.
1: A tu.
3: I moltes gràcies al Museu d'Història de Catalunya, a Ràdio Castellar, per haver-nos ajudat a muntar això d'avui, i vosaltres, que ens heu acompanyat més de 70 persones en aquest programa en públic, que no és l'últim de la temporada, encara ens queden un parell. Moltíssimes gràcies, un aplaudiment per vosaltres. I qui us parla, Sergio Rodríguez. Us esperem, ara sí, la pròxima setmana des de Ràdio Castellar amb un nou episodi de Les Portes de Troia.
4: A Les Portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
5: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.

Hola, bon dia. Suposo que vas bé i enfeinat. Per això no et truco i t'envio un missatge de veu perquè he pensat si té feina o així o les torbes, val més dir-ho. Escolta'm,

0: You should have had to throw a party.
1: Well, it's over.

0: ICAT, l'estiu sona diferent.
1: Comencen per F, però no són fades. En Wikim, el petit Mickey, i en TC3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La banda que s'ha menjat les nenes, com si fossin un biquini.